0: divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Ella em dona cap a l'enterrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: de diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for Hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Protecció Civil manté el pla Inuncat en fase d'alerta per avui i defensa les restriccions i l'alerta als mòbils d'ahir perquè la previsió era de ruixats molt intensos. Avui encara pot...

0: Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
1: El xoc entre el govern espanyol i els jutges marcarà una vegada més l'acte d'obertura de l'any judicial que es celebra avui al Tribunal Suprem. Els casos judicials que envolten Pedro Sánchez o el retard en l'aplicació de l'amnistia, enguany s'afegeix l'entrada massiva de migrants a Ceuta o la suspensió de la llei de nets. Un any més, el president espanyol no serà a l'acte.
0: Els documents desclassificats sobre la crisi de Ceuta revelen que els serveis d'intel·ligència espanyols van alertar el dia abans d'una crida a les xarxes per entrar a la ciutat difosa en grups amb 180.000 seguidors. La Moncloa defensa que el CNI no va fer cap avís formal sobre la magnitud ni la fiabilitat d'aquestes alertes, mentre el Partit Popular ho qualifica de mentida d'Estat.
1: El Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès. Els analistes creuen que els elevarà un quart de punt, fins al 2,5%, i estaran pendents de si l'organisme deixa la porta oberta a una altra pujada abans d'acabar l'any. El BCE pretén frenar l'escalada de la inflació europea, que s'ha disparat fins al 3,3%, per culpa, sobretot, de l'encariment de l'energia com a conseqüència del conflicte a l'Orient Mitjà.
0: Almenys 5 morts i 87 desapareguts en l'incendi d'un ferri a les Filipines. Les autoritats del país diuen que l'embarcació. Hi havia 134 persones i que n'han rescatat 42. Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per mirar de trobar més supervivents. Els metges anuncien una vaga indefinida a partir de mitjans d'octubre.
1: L'han convocat el sindicat majoritari Metges de Catalunya, que ja va advertir que tornarien a mobilitzar-se després que el govern espanyol aprovés al Consell de Ministres el nou Estatut Marc dels Serveis de Salut. Els facultatius insisteixen que volen un marc regulatori propi i consideren que el que s'ha aprovat no millora les seves condicions laborals. Xavier Lleonart, secretari general del sindicat, remarca que l'aturada coincidirà amb la que es farà també a nivell estatal.
2: Per mirar de visibilitzar aquesta unitat d'acció, però distingint i culpabilitzant el govern de la Generalitat, que és el màxim responsable de solucionar aquesta situació a nivell català.
0: Esports, golejada del Barça en el debut de la Champions. Els blaugranes, molt superiors, s'han imposat per 5-1 al Feyenoord. Rafinha ha fet 2 gols i els altres els han fet Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesús.
1: Pel que fa als altres partits disputats aquest dimecres, destaquem la golejada per 6-1 del PSG davant el Bratislava amb 3 gols de Ferran Torres i la derrota de l'Atlètic de Madrid al camp del Liverpool per 2-1. El davanter argentí Julián Álvarez ha sigut titular amb els matalassers i ha fet l'assistència de l'únic gol del seu equip.
0: A l'Open dels Estats Units de tennis, els nord-americans Ben Shelton i Francis Tiafoe s'enfrontaran en una de les semifinals del torneig. L'altra la disputaran el rus Karen Khachanov i l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení, les semifinals estan ja definides. La bielorussa Arina Sabalenka jugarà contra la nord-americana Jessica Pegula i la kazakhstana Elena Rybakina s'enfrontarà a la nord-americana Coco Gauff.
1: I a Tarragona ha començat la Lliga Catalana de Bàsquet amb victòries del Lleida davant del Joventut i del Manresa davant l'Andorra. Aquest dijous es juguen el Girona-Lleida a 6:45 i l'Andorra-Barça a 9:00.
3: Fins aquí les notícies.
4: A 5 del matí, 5 minuts, Marta Viana, hi tenies un desig, que era sortir de casa amb Rebequeta. S'ha complert aquest desig o avui encara no ens l'hem posat?
5: No, no ens l'hem posat, però he estat molt feliç quan he sortit de casa.
4: Quina fresqueta.
5: I escolta'm, que bé que s'està en aquest estudi.
4: Avui fa calor.
5: Jo estic perfecta.
4: Avui fa calor.
5: Perquè Àlex, mira, ja vinc amb mocs.
6: Avui s'està bé.
4: Avui s'està bé. Lara García.
7: Què tal? Molt bon dia. Avui s'està perfecte.
4: Maiol.
8: Molt bon dia.
4: Una miqueta, tu t'agrada l'aire a l'estudi?
8: Jo tinc un palet de calor, però escolta, amb l'alegria que s'està veient amb els de jazz a l'estudi de TV3, que estan molt contents, ja fem per despertar-nos.
4: Doncs vinga, anem a escalfar l'estudi. Comencem.
9: A Catalunya Ràdio, els matiners. Amb Xavi Canalies.

0: i alguna boirina a l'interior, i ambient fresc o fred al Pirineu. Tramuntana i mestral als dos extrems. A la tarda creixerà alguna nuvolada. Termòmetre normalitzat amb les màximes més altes tocant els 30 graus. Marta Oriana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Premià de Mar el sol sortirà a les 7:26 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 43 minuts.
0: Clara García, també bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Demà, 11 de setembre, és la dia de Catalunya. Nosaltres no fem programa i, per tant, avui us porto una cita de Catalunya. És de Joan Miró i diu així: quan un artista parla des d'un país com el nostre, cal que faci sentir la seva veu pel món per afirmar contra totes les ignoràncies, tots els malentesos i totes les males fes que Catalunya existeix, que és original i que és viva.
0: Mare meva, més que una cita, sembla el pròleg d'un llibre.
2: És maca.
0: És molt bonica. Maiol Roger, bon dia de nou.
3: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat, Maiol?
3: Doncs avui amb Núria Parlon, una de les protagonistes d'ahir, després de la dimissió de Trapero i del debat sobre les alert i les decisions del govern sobre aquest temporal, que al final no va ser tant com ens avisaven. Després també farem la prèvia del que pot passar avui al Fossar de les Moreres. Avui ja el Sílvia Oriol ha convocat i també l'extrema esquerra. I com que és dijous, obrirem la taverna i com que hi va jugar i guanyar el Barça, farem agora esportiva.
0: Doncs vinga, d'aquí uns minuts, d'aquí una horeta, res, com que aquest programa ha passat tan ràpid, doncs sí, d'aquí ara mateix.
3: Ha estat volant.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Arrenquem el programa d'avui amb una novetat musical, alerta, perquè així és com sona la nova cançó dels Amics de les Arts.

0: Hola, encara som aquí i amb aquesta cançó els Amics de les Arts han convertit una història real del món casteller en un himne amb un objectiu claríssim: tornar-se a aixecar. Els Amics de les Arts aquest matí també passen pels matiners.
1: Bon dia, matiners. Des dels Amics de les Arts volem dir-vos que tenim una cançó nova, que estem molt contents, que és una cançó que està basada en fets reals d'una història que vam viure el 2025 i es diu Encara som aquí.
0: Doncs comencem tranquils amb el nou èxit dels Amics de les Arts. Nosaltres no fem cançons, però igual que els Amics de les Arts, us convidem a aixecar-vos cada matí.
2: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 10 minuts, Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia, matiners.
0: Portem una estona dormint, però el món que segueix girant, per tant, què ha passat mentre dormíem?
3: Sabeu allò que hi ha gent que veu les esteles dels avions al cel?
0: Sí.
3: I diuen, ens fumiguen.
0: Sí, n'hi ha uns quants amb aquestes teories conspiranoiques.
3: Doncs mira, si esteu a Colòmbia i algú diu, potser no és un conspiranoic.
0: No m'ho diguis, potser
3: què ha passat. M'explico, eh? Segons hem sabut aquesta matinada, el govern colombià ha autoritzat una prova pilot per lluitar contra el narcotràfic.
0: Ai, ai, ai.
3: Fumigarà des de l'aire els cultius il·lícits, sobretot els de coca. I ho farà amb un herbicida que es diu, no s'ho dic bé, glufosinat d'amoni.
0: Que això deu matar, perquè aquest nom ja fa por.
3: Hi haurà polèmica, perquè l'Organització Mundial de la Salut, clar, com bé sospitaves, considera que aquest producte és moderadament perillós.
0: És perillós. Ja, quan et diuen moderadament
4: perillós,
3: no deixa de ser perillós.
0: Clar, us ho avisen per si de cas.
3: Perquè et facis una idea, la Unió Europea el té completament prohibit.
0: Ja hi som, doncs.
3: Però l'executiu colombià imposa la llei de mort al gos, mort a la ràbia. Així, això sí, de moment la prova serà molt limitada, com a màxim 1.000 hectàrees, i durant uns 7 dies. L'objectiu és comprovar si el producte és eficaç i, sobretot, quins efectes pot tenir sobre la salut de la gent.
4: Molt bé.
0: Si es comencen a trobar cadàvers pels camps de coca,
3: que potser no que deixaran de fumigar, eh?
0: Casca.
3: Les fumigacions aèries amb glufosinat estan suspeses a Colòmbia des del 2017, després de diversos anys de polèmica pels seus possibles efectes. Ara, doncs, recuperen l'avió, però un producte diferent, i de moment, només per fer-ne un experiment.
0: Aquest experiment, molt em temo que tal i com ens està quedant el 2026, no arribarà a bon
3: port.
0: Encara ens queden alguns mesos per poder-ho comentar. Gràcies, Àlex.
3: Fins ara.
0: Vinga, va, que en 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí. El món està una mica fotut, però, com molt bé sabeu, els matiners també ens agrada rascar aquelles bones notícies que ens fan pensar que no tot està perdut. Avui el món serà un lloc una mica millor per iniciatives com la del Centre de Salut Mental d'Adults de la Selva Interior. Andreu Merino.
5: El centre consolida el seu grup de prevenció de la conducta suïcida i també el d'acompanyament al dol de persones que han perdut algú per mort per suïcidi. Avui, que és el Dia Internacional per a la Prevenció del Suïcidi, volen reivindicar la necessitat que existeixin grups com aquests, amb l'objectiu d'oferir suport i acompanyament emocional a les persones que ho necessiten. En les sessions que es fan cada 15 dies, els participants poden compartir experiències i emocions tant amb persones que estan en una situació similar a la seva com també amb professionals que els acompanyen. Tot plegat es complementa amb formacions als professionals d'atenció primària de la zona, que són la primera porta d'entrada dels usuaris al sistema sanitari.
0: Vinga, va, 5 del matí, 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Els allotjaments turístics del Pirineu i les Terres de Lleida preveuen una molt bona ocupació durant el pont de la Diada.
4: El turisme rural i els bungalows preveuen que s'arribi al 80% entre divendres i diumenge i els hotels que arribin fins al 90%. El que sí que es veu que cauria una mica més és l'ocupació en zones d'acampada, ja comença a fer fred i per tant la gent potser ja no hi va, i podria fregar el 30% des del sector, però estan satisfets, especialment després d'un mes inusual que van fer a l'agost, coincidint amb l'eclipsi.
0: Neixen les primeres cries de tortuga a l'Estartit. Ot Serra.
6: Aquest estiu es va trobar l'únic niu de tortuga careta de tot Catalunya i aquests dies han nascut ja 27 exemplars. Es van recollir 71 ous i s'espera que vagin naixent en els pròxims dies. Segons hem llegit a la CN, les cries han nascut de manera natural després de prop de 2 mesos d'incubació i sota la supervisió dels equips tècnics encarregats del seguiment del niu.
0: I a motiu de la Diada de l'11 de setembre, demà hi haurà museus i edificis històrics de Barcelona que obriran portes per visitar-los gratuïtament. La meva ràdio era prou. primera ferida. Lara García ens explica.
4: Podrem entrar de franca al Palau Güell, també al Palau de la Generalitat, també al MNAC, al Parlament de Catalunya, al Palau Robert i a Santa Maria del Mar. Per visitar la catedral sí que s'haurà de pagar, però hi haurà una entrada reduïda de 15 a 8 euros.
0: Veus
4: que
0: anem?
2: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: va aconseguir entrar al top 10 de les llistes.
1: Després de 40 anys, per primera vegada va tornar a estar al top 10 amb aquest tema que sentim. L'últim senzill que, amb el que el grup va arribar al top 10 de les llistes del Regne Unit havia estat One of Us, que va aconseguir el número 3 al desembre, però de l'any 1981. Aquest tema que estem sentint ara, Don't Shoot Me Down, es va gravar el 2017, però no va ser fins al 2021, que recordem que va ser quan es va anunciar el retro, que es va acabar publicant el tema.

0: En pràcticament ja dos minuts d'un quart de sis del matí. Bon dia a tots els matiners que, com sempre, ja esteu connectats amb la pública i nacional del país. És Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta Pericat. I és moment de fer una repassada a la tele per engegar el matí. Alerta, perquè l'actor Rodolfo Sancho ha passat per Antena 3.
1: Sancho ha visitat el plató de Llaura Sonsoles i ha parlat de la detenció del seu fill, Daniel Sancho, després del crim.
2: Si el tiempo lo cura todo.
3: No, la mentalidad que tengas lo cura todo, no el tiempo. Yo creo que en todo este proceso reaccionó. Primero es un shock brutal. Eso me lleva a un estado de disociación porque la situación es muy fuerte.
2: Porque tú alguna vez has dicho que llevabas toda la vida preparándote para esto.
3: Sí, me refería a estas cosas.
2: Ah, ¿pero por qué?
3: El por qué a mí es parte de quejarse. Me sentiría un hipócrita quejándome. Porque a pesar de todo yo sigo creyendo que tengo una vida privilegiada. Cualquiera que hayamos nacido en Occidente tenemos una vida privilegiada. Esto no quita que ocurren cosas en la vida. Yo intento siempre ser positivo, porque si no caes en algo que, en lo que no quiero caer, ¿no? Cuando la vida te pone a prueba, solo si la vida te pone a prueba, eres capaz de ver de qué estás hecho.
0: Home, ocorren coses.
4: Clar.
0: Hi han coses i coses.
4: No és un accident, eh?
0: Va tirar una mica de pilotes fora abans d'ahir Rodolfo Sánchez amb Sonsoles Onega. No, la vida te pone a prueba.
4: Passen coses.
0: Home, no, és que el que ha passat no és... Se m'escapa l'avió.
4: No,
0: és que
4: no.
0: Passin coses a la vida. I ell és la cosa de prova, però clar.
4: Ho ven com una història de superació personal, gairebé, no?
0: És el teu fill a la presó per... Pel que el tens. Bé, en tot cas, anem a posar-li alegria perquè l'Atrapa'm si pots de TV3 sempre amaga alguna sorpresa.
1: I és que molt pocs concursants serien capaços de farmejar tanta aura amb la vaca cega de Joan Maragall.
5: Quin poema de Joan Maragall està protagonitzat per un animal que queda lesionat per la pedrada d'un nen?
6: La vaca cega.
5: Sí, senyor, la vaca cega.
6: Explica't una anècdota.
5: I tant.
6: Jo a l'ESO, casualment, amb uns companys, vam fer una cançó sobre el poema La vaca cega, vam haver de versionar. La vaca cega, perquè el baileto no li va buidar, a l'altre un tel se li ha posat topa de morro en l'esmolada pica, però segueix sent la més bonica.
5: És acollonat, bravo! Poeta! Ara mateix,

0: De cada dia passen més coses a la trapa, a la trapa amb si pots. Si sona aquesta musiqueta, és moment d'obrir la revista del cor dels matiners. Una mala notícia, perquè Tom Jones no continuarà com a coach al programa de The Voice al Regne Unit. Què ha passat?
1: Una decisió de la cadena i que ell es veu que ha conegut amb molt poca antelació. Feia 13 temporades que participava al programa, però segons li ha comunicat la BBC hi ha hagut problemes amb l'assegurança. Ell mateix ho ha explicat en un post a Instagram i ha afegit que es veu que la cadena volia renovar tots els coaches i que no hi havia lloc per a ell. Diu que li havien ofert un paper molt més petit, amb menys participació, i finalment doncs ell ha acabat decidint apartant-se'n. A The Voice, per cert, ens va regalar moments i actuacions tan mítiques com aquesta.

0: El que està claríssim és que The Voice perd un dels grans coach que
1: i
0: tenia.
1: I tant.
0: El món de la televisió, el pa de cada dia, vaja.
2: I avui hem de parlar també de l'exparella d'Elon Musk i mare d'un dels seus fills. Us estem parlant d'Ashley Sinclair.
1: Sinclair participa en un documental que pretén desemmascarar i criticar Elon Musk. Al Festival de Venècia, durant la roda de premsa de presentació d'aquest documental, ha explicat que l'empresari va intentar comprar el seu silenci. Li va oferir una enorme quantitat de diners perquè no participés en aquest documental.
3: On my end, I was offered the opportunity not to speak for $40 million.
1: Em va oferir 40 milions de dòlars a canvi de que no parlés, que no digués res. Quan t'ofereixen una cosa així, tens un debat intern i et planteges tot el que el teu discurs significa.
0: Déu-n'hi-do també les paraules de l'exparella, que escolta'm, fotre també Elon Musk o dir alguna cosa.
1: Tala, tala.
0: Bo, ja t'ho dic ara. 9 minuts, 6:45 del matí. I a aquestes hores, com sempre, volem saber quin so ens ha deixat la ràdio. Ot Serra.
4: Al matí de Catalunya Ràdio vam abordar la dimissió de Josep Lluís Trapero com a cap de la policia catalana. Fermín Gallart, portaveu del sindicat USPAC, admet que la decisió els va sorprendre.
5: Més que res perquè després del moviment dels últims anys de canvis de tant a la Direcció General de la Policia com el comissari i en cap del cos, doncs per fi Mossos tenia com un rumb, no? Hi havia com un pla estratègic i una idea clara de cap a on anàvem, que sembla que ara doncs torna a trontollar, no?
4: El País Valencià ahir va començar el curs amb els mestres de literatura advertits que només poden ensenyar autors valencians. Sentim la Sònia Caparrós, que és mestra d'institut, i la Juliana Canet, que pilota el podcast sobre literatura Club Tàndem.
6: Jo penso que això el que provocarà, almenys en el professorat de català, és un rebut d'aquesta persona. Però sí que és cert que pot haver-hi un sector que s'autocensure.
7: Jo crec que és molt important que t'ensenyin de tot a l'escola i que també que t'ensenyin la literatura que ha estat escrita en la teva pròpia llengua. No ensenyar això a l'escola és negar una part de la nostra identitat als nostres nens.
4: A la tarda, Francesc Garriga va aconseguir una reacció molt especial al fet que Aitana parlés en català en el seu últim concert a Barcelona.
8: Carles Porta contesta a la tarda de Catalunya Ràdio a la cantant Aitana, i ho fa així.
9: És molt bonic que l'Aitana miri crims, però encara és més bonic que ho digui en públic, en un concert, i encara és més bonic que hagi fet aquesta declaració d'amor cap al català. Clar, aquesta noia, a part de cantar molt bé i de ser molt guapa, se la veu llesta, molt llesta. I que una persona intel·ligent faci aquest tipus de declaracions enmig d'un concert i que parli de crims amb lo carinyo amb què en va parlar, és molt bonic. Més que sorprenent, és molt bonic.
4: I més enllà d'aquesta casa, Carlos Herrera, la COPE, també va parlar d'educació per criticar els mestres arran de les proves PISA.
10: Esto nace de ese jardín putrefacto de pedagogos que han puesto sus manos sucias, son una plaga, literalmente, los psicopedagogos, que han creado un parque de gandules. No se exige, no se premia el mérito, no, ¿qué les voy a contar a ustedes? Tanto no querer frustrar a los muchachos, los hemos hecho unos ignorantes. Lo siento si usted es pedagogo y me está escuchando, pero usted es corresponsable de que tengamos la burricie general instalada en unos niños muy felices, eso sí.
0: M'encanta aquest pont, Carlos Herrera, sí. Música esotèrica, perquè ens dona per conversar d'una manera molt més tranquil·la.
1: T'ho anava
0: no?
1: a dir, eh? Crec que està molt bé el canvi.
0: Està bé, escolta'm, quina meravella que l'Herrera ho tingui tot tan clar.
1: Sort d'ell.
0: I que saps
1: que... Que bé que parla.
0: És un gurú. Vaja, m'encanta, perquè jo crec que això anirà més al llarg de la temporada. És a dir,
1: acaba de començar, això.
0: Anirà una mica bé. Més. Vinga, va, anem a connectar-nos, sisplau, amb els astres i saber també quin dia ens espera. Enèrgicament parlant, ens explica des d'astrocat.cat en Sergi Tou. Sergi, bon dia.
11: Bon dia, matiners. Avui, dijous 10 de setembre, el cel ve carregadet. Venus entra a Escorpí, Mercuri a Balança i Urà comença el seu camí retrògrad. A les portes de la Diada, potser no és mala idea preguntar-nos com ens relacionem amb allò que compartim. Mercuri a Balança ens convida a escoltar altres punts de vista. Venus a Escorpí ens demana anar una mica més al fons del que sentim i Urà retrògrad ens farà revisar idees que potser donàvem per fetes. Avui, més que tenir raó, potser toca entendre millor què ens uneix, què ens separa i què volem construir a partir d'aquí.
0: Estic per passar-li a Carlos Herrera els astrocats cada dia. Sí. Li enviaré.
1: Li aniran bé.
0: A qui li diem anys i anys per molts anys avui?
1: Avui, 10 de setembre, fa anys el director, productor, guionista i superex de Madonna, Guy Ritchie, en fa 58. També felicitem Josep Pedrerol, que no sabem si hi haurà algun becari que l'acabi felicitant. Sigui com sigui, avui bufa 61 espelmes. I acabem felicitant el dia a l'exjugadora de bàsquet, Laia Palau. Avui suma un any més i arriba als 47.
0: Deixem-me que avui també des de la ràdio feliciti la meva fillola, que avui fa 18 anys.
1: Ma!
0: Per tant, un aplaudiment per la mare. Benvinguda a la majoria de dades.
1: Carlota, eh?
0: Quina persona més estupenda, que avui fa 18 anys. Per tant, un petonet aquí des de la ràdio, que ara comença el bo i millor. Comencem el cap de setmana. Ja sabeu que demà no farem matiners. Per tant, diguem que estem una mica de divendres. I per això ens va molt bé la nota de veu que avui ens ha enviat una persona que ens estimem molt i que ens convida a començar el matí amb bona música.
12: Bon dia, matiners.
13: Marta Romagosa, periodista, va a dormir molt tard perquè presenta i dirigeix La nit dels ignorants de Catalunya Ràdio.
12: La cançó que em fa començar el dia a dalt de tot, la que em fa animar quan no és el millor dia, o fins i tot ballar quan sona en qualsevol lloc, és It's Raining Men, de les The Weather Girls. De fet, passen els anys i sempre em motiva i em fa moure tot el cos. Que tingueu un bon dia. A mi, si em deixeu, encara trigaré una estoneta a llevar-me, eh?
13: Els més matiners.

0: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 10 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: El xoc entre el govern espanyol i els jutges marcarà una vegada més l'acte d'obertura de l'any judicial.
2: Que se celebra avui al Tribunal Suprem i un cop més el gran absent serà Pedro Sánchez. Els casos judicials que envolten el president espanyol o el retard en l'aplicació de l'amnistia, enguany s'hi afegeix l'entrada massiva de migrants a Ceuta o la suspensió de la llei de nets.
1: Desclassificats els documents policials sobre la crisi de Ceuta.
2: Revelen que els serveis d'intel·ligència espanyols van alertar el dia abans d'una crida a les xarxes per entrar a la ciutat, difosa en grups amb 180.000 seguidors. La Moncloa defensa que el CNI no va fer cap avís formal sobre la magnitud ni la fiabilitat d'aquestes alertes, mentre que el PP ho qualifica de mentida d'estat.
1: El comissari Ferran López assumirà la direcció general dels Mossos d'Esquadra.
2: El nomenaran dimarts que ve al Consell de Govern després de la dimissió per sorpresa de Josep Lluís Trapero. Interior assegura que marxa per motius personals i nega desavinences. La consellera Núria Parlon va explicar ahir que Trapero la va informar de la decisió a finals d'agost, però no va voler entrar en les raons que l'han portat a plegar.
3: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entraré en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat.
1: I l'oposició carrega contra el relleu de Trapero.
2: I recorden que el comissari Ferran López va ser director general dels Mossos durant l'aplicació del 155 a Catalunya. Junts i la CUP creuen que això l'hauria de descartar i demanen la dimissió de Parlon. En canvi, Esquerra Republicana dona un vot de confiança a López. Sentim la republicana Esther Capella, el juntaire Salvador Vergés i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer.
4: Compta amb experiència, coneixements i en funció també de la seva gestió, nosaltres valorarem.
5: Personifica l'aplicació d'això, del 155, per la seva trajectòria, per la seva agenda i per les seves conviccions.
6: Aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i al seu govern si no les atura.
1: El Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès.
2: Els analistes creuen que els elevarà un quart de punt fins al 2,5% i estaran pendents de si l'organisme deixa la porta oberta a una altra pujada abans d'acabar l'any. El BCE pretén frenar l'escalada de la inflació europea, que s'ha disparat fins al 3,3%, per culpa sobretot de l'encariment de l'energia com a conseqüència del conflicte a l'Orient Mitjà. Ja sabeu que una pujada de tipus s'acaba reflectint a les quotes hipotecàries i també encareix els préstecs al consum.
1: Tragèdia a les Filipines.
2: Almenys 5 morts i 87 desapareguts en l'incendi d'un ferri. Les autoritats del país diuen que a l'embarcació hi havia 134 persones i que n'han rescatat 42. Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per mirar de trobar més supervivents.
1: Una nova teràpia millora els principals símptomes de la narcolèpsia.
2: Sí, es tracta d'un trastorn neurològic incurable que dificulta als pacients mantenir-se desperts durant el dia. El nou tractament aconsegueix rebaixar molt la somnolència i reduint gairebé un 90% la cataplèxia, que són aquells episodis sobtats de pèrdua de to muscular que poden fer caure la persona a terra. Els resultats dels assajos clínics s'han publicat al New England Journal of Medicine.
1: I Apple presenta el primer iPhone plegable, el Duo.
2: Que arribarà a les botigues a finals d'octubre. La versió bàsica costarà 2.340 euros i la més cara s'enfila fins als gairebé 4.000. Serà l'iPhone més car de la història. La mida de l'aparell és semblant a la d'un passaport i es pot desplegar perquè la pantalla sigui el doble de gran. John Termos és el nou conseller delegat del gegant tecnològic.
7: The new iPhone Duo.
8: El nou iPhone Duo, l'iPhone 18 Pro i l'iPhone 18 Pro Max han estat dissenyats per actuar com el teu centre personal intel·ligent, amb un rendiment i unes capacitats per oferir les experiències que més t'importen.
1: Déu-n'hi-do. Haurem de... Que qui vulgui haurà de preparar la cartera.
2: 4.000 euros, eh?
1: Espero que et faci un massatget, l'iPhone, també t'ho dic.
2: Doncs sí.
1: Déu-n'hi-do. Gràcies, Anna.
2: Fins ara.
1: Vinga, va, 6:45 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, molt bon dia.
9: Què tal, bon dia?
1: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
10: Bon dia.
1: Avui amb la desclassificació, ja ho diré bé, dels documents sobre la sala Ceuta.
9: Ho has dit molt bé. El periòdico i El País expliquen que el CNI va alertar Interior i Rabat d'un assalt per Tanca i Mar, i La Vanguardia que el CNI es va limitar a avisar per WhatsApp sobre crides a les xarxes. Des de Madrid, la premsa conservadora posa el dit a la llaga del govern espanyol. El Mundo titula que tots els cossos de l'Estat passat van alertar de l'assalt massiu i La Razón també hi sucapa explicant que el govern espanyol va rebre 18 avisos abans de l'assalt.
7: També han portat el relleu al capdavant dels Mossos a l'ara foto de la consellera Parlon, custodiada per Ferran López i Sílvia Catà, nous director general de la policia i cap dels Mossos, respectivament. I tant El Periódico com La Vanguardia hi afegeixen context i titulen que el canvi passa després de mesos de discrepàncies entre Trapero i Parlon.
9: El Barça també treu el cap a les portades, un Barça espectacular, diu La Vanguardia, un Barça que balla sota la pluja, titula El Periódico, golejada, llegim a l'ara.
7: Un 5-1 que també s'expliquen fotografies. Els jugadors celebrant-ho plegats a l'ara, Lamine llançant un petó a La Vanguardia i Adeyemi fent un salt enrere al Periódico.
1: I els articles d'opinió, reflexions sobre el paper del govern espanyol en la crisi migratòria a Ceuta i sobre la dimissió de Josep Lluís Trapero.
7: L'editorial de l'ara exposa que els documents dels serveis d'intel·ligència demostren que el CNI va emetre avisos i diu que això retrata el govern espanyol.
9: El Mundo remarca que el govern espanyol sí que va ser advertit de l'entrada massiva de migrants i coincideix amb l'ara que els líders de l'executiu queden retratats. Assegura que han fet un exercici d'ocultació i mentida.
7: La directora del Periódico, Gemma Martínez, coincideix que els informes desclassificats mostren que hi havia prou informació per activar una resposta extraordinària que no va existir.
9: L'editorial de La Vanguardia considera que les alertes sobre Ceuta no van ser totalment explícites en conjunt, però que hi havia indicis eloqüents.
7: L'editorial del País és el més tebi i exposa que els documents no aporten una resposta definitiva sobre si el govern havia rebut l'avís d'una crisi imminent.
9: Un altre tema destacat dels articles d'opinió és la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director general de la policia.
7: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, parla de dimissió inoportuna, que coincideix amb la d'altres als càrrecs que han deixat el càrrec darrerament. També assegura que les opinions de Trapero no sempre han coincidit amb les de la consellera Parlon.
9: I El Periódico recorda l'editorial que és la tercera vegada que Trapero deixa una responsabilitat de primer nivell a la policia catalana perquè no comparteix el model policial del conseller de Torn, primer amb un govern de Convergència, després de Junts i d'Esquerra, i ara del PSC.
1: Sílvia Solanes, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
1: Repassa la premsa digital. Què tindrà accent andalús?
10: Doncs mira, la intel·ligència artificial que tindran a l'Institut Català de Finances. Serà una empresa de Sevilla que ha guanyat el concurs per desplegar la IA en aquest organisme. S'hi van presentar 32 ofertes i ha guanyat Guadaltel, que haurà de dissenyar, implementar i posar en marxa solucions basades en la intel·ligència artificial. Per què? Doncs per optimitzar la gestió de dades, millorar l'anàlisi de riscos i agilitzar la presa de decisions financeres, ho recull el Nacional.
1: Qui ha anat a Madrid de visita a inspirar-se?
10: El ministre francès de Treball literalment ha dit: visito Espanya per aprendre a compaginar les pujades de temperatura i el món laboral. L'ha entrevistat al País, diu que França busca implementar noves mesures laborals amb la mirada posada a serveis bàsics als hospitals, diu, on és incompatible agafar-se un permís de 5 dies per una onada de calor. Una de les mesures que li agraden és la jornada intensiva.
1: I per què competeixen Barcelona i Salou amb Madrid i Dubai?
10: Doncs per ser el destí més innovador, el Smart Travel News Awards.
1: Caramba.
10: Aquestes quatre ciutats formen part de 10 candidatures seleccionades, on també hi ha Benidorm, Bilbao, Cabo de Gata, Màlaga, Portugal i València. El resultat es decidirà en votació popular el desembre, ho explica el Diari Més.
1: La frase que segur que heu sentit més d'una vegada: paguen justos per pecadors.
10: Doncs sí, mira, ara mateix hi ha malestar entre les famílies d'una escola de Palma que ha eliminat els viatges d'estudis després que l'any passat hi hagués un episodi de balconing entre els seus alumnes de sisè. Es tracta del SEIP Aina Moll i Marquès i no només afecta els alumnes de sisè que acaben etapa, sinó que també eliminen les colònies d'infantil. Tot plegat ha quedat en mans d'Inspecció Educativa ara i els alumnes han fet samarretes on es llegeix: volem viatges d'estudi, no és culpa nostra. Ho veiem al Diari de Mallorca.
1: Déu-n'hi-do. Gràcies, Sílvia.
10: Fins ara.
1: Vinga, va, que estem fent camí ja cap a 3:45 del matí des de, evidentment, els matiners de Catalunya Ràdio. També saludem els oients d'ICAT, que a aquestes hores ja us esteu despertant amb nosaltres. Marta Viana, bon dia de nou.
11: Bon dia.
1: I amb la Marta, com sempre, repassem alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
11: Doncs amb un rumor, que és un rumor... Però que jo crec que t'encantarà.

0: Mira, fa molt temps ja que arrosseguem això. Que doncs passin el favor de tornar. I a Spice Girls, i no sé per què no tornen.
1: Espera't.
0: A veure. A veure. Sempre vull saber abans d'hora.
1: Les Spice Girls es veu que acaben de publicar un vídeo.
0: Un altre vídeo.
1: Un vídeo que és molt, molt curtet. Ho han publicat a les xarxes socials. Aquest vídeo està acompanyat d'un missatge en què anticipen que avui a les 2 del migdia hi haurà un anunci.
0: Val, però un moment, el vídeo l'han publicat totes, les ex-Spice Girls?
1: Totes, i després també al Twitter de les Spice Girls i a un compte oficial de les Spice Girls també ho han penjat allà.
0: Val.
1: Què passa amb aquest vídeo? Doncs que està gravat, es veu en les mateixes escales on en el seu moment es va gravar el videoclip del Wannabe que sentim ara, i hi apareix un diari al terra, que és The Stage, que és l'any 1994, on es va publicar l'anunci en què buscaven precisament una nova girl band per formar les Spice Girls. Al diari també s'hi pot llegir que avui faran aquest anunci, que per aquest anunci no es necessita cap tipus de partitura, però diuen sí que es necessita o bé un vinil o un reproductor de vinil.
0: Oh.
1: I clar, les xarxes, això ja s'ha disparat.
0: Però clar, deuen treure una edició del Wannabe en format vinil.
1: Aquest any em sembla que fa, pues clar,
0: celebra l'aniversari. No hi ha gira.
1: Potser sí?
0: No hi ha gira, Marta.
1: T'imagines?
0: Dic que avui...
1: Som ja gratis.
0: Avui, 10 de setembre, quan falten 5 minuts per 3 quarts de 6, dic que no hi ha gira i que és una edició especial del Wannabe. Veurem. Tant de bo hi hagi un retorn de les noies picants, però molt em temo que...
1: No ho acabes de veure, eh?
0: Ja tenen els dinerets fets i em sembla que els hi fa molta mandra això de tornar a pujar a l'escenari. És una opinió personal, no ho sé. Amb què seguim?
1: Mireu, amb un festival que arrenca avui, que és una de les cites més esperades i és Fira Targa. Fins diumenge hi haurà 57 espectacles i si sou per allà o hi voleu passar, doncs us recomano un espectacle de la companyia Festuc Teatre que es diu Inuit, una expedició a l'Àrtic que segur que val molt i molt la pena i precisament l'estrenen doncs a Fira Targa.
0: I avui també arrenca el festival Talarn Experience.

0: el festival que es fa a Talarn, al Pallars Jussà, i podreu sentir doncs, aquests Lax and Busto, Burning, també La Frontera, Manel Fuentes and the Springsteen Band i Santero i los Muchachos. Des d'avui i fins al dia 12 de setembre, a concerts a tocar del Pantà de Sant Antoni, que realment és un lloc idíl·lic i val molt i molt la pena. I acabem amb una previsió per avui mateix, en aquest cas a Barcelona. Tatuaje en el cuello, el pelo negro, el silicone. I és el concert d'aquests que sentim, el duet argentí més estimat del món, que és Catriel i Paco Moroso, un concert que avui fan al Palau Sant Jordi.
1: Molt bé, doncs vinga, en 3 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí, tot preparat com sempre, aquestes hores per la Dada Maria. Avui amb l'Ana Garcia, arribant a l'estudi, força puntual.
0: Home.
1: Espera, que no et sento, Maria. Ara, digue'm.
2: Ha tornat a marxar la Lara, em sents ara?
1: Lara.
2: Sí? Lara.
1: Hola.
2: Home, puntual, puntual. No,
1: no. No, feia bé, ja. Hola. Vinga, va, anem-hi, que avui és com una espècie de divendres al programa. Què ens has preparat, Maria?
2: Mira, saps que hi va ser un dia fatídic per l'altre per la ciutat entre Barcelona i Madrid, perquè hi va haver un llamp que va malmetre la catenària a Sant Vicenç dels Horts. Això va fer que durant dues hores estigués interromput el servei. Per tant, els trens van arribar no tard, no.
1: Tardíssim.
2: O sigui, exagerat. Per això, avui us pregunto...
1: Ai, ai, ai. Quins nervis. Ho porto una setmana amb la de la Maria.
2: Quin percentatge de trens d'alta velocitat de Renfe, és a dir, els AVE i els ABLO, aquí no incloc els WeGo i els IRIO, eh? Només els de Renfe, sí? Van arribar 15 minuts tard o més en el primer semestre d'aquest any, de gener a juny.
1: Ah, mira, que fem de majolies.
2: Us he posat més de 15 minuts perquè llavors ja és un retard exagerat, eh, diguéssim.
0: Quin percentatge... Tornen els diners.
2: A partir de 60 minuts t'has tornat.
1: Quin percentatge, eh? Tornem a la pregunta, a veure...
2: Quin percentatge de trens d'alta velocitat operats per Renfe, és a dir, AVE i ABLO, van arribar 15 minuts tard o més entre gener i juny d'aquest any?
1: Jo dic un 43.
2: Canalies 43. Vale.
0: Buah. Jo un 17. Jo un 40 clavat.
1: Espera't un moment. Marta, què has dit?
0: 17.
1: Lara, és que per què?
0: És que jo anava a dir un 40, si em dius 43, pues...
1: Jo crec que potser m'he passat una mica, però és que
0: sí,
1: clar, coneixent Renfe...
0: Però mai se sap, eh?
1: Mai se sap. I qui guanya la Dada Maria d'avui dijous 10 de setembre és...
2: Marta Viana!
1: És que era molt fàcil avui, Marta, te l'hem
0: regalat. És que jo he agafat molts avis guapos.
2: Però no tant com la Renfe dels Real Dies i tot això, clar, no és tan catastròfic.
0: Clar, per això clar, jo clar. Sempre arribo puntual.
2: Clar, clar, clar, clar.
1: Quan és? Quin percentatge és?
2: És un 25%.
1: Ah, Nosaltres som una mica haters, eh, Lara?
0: Una miqueta,
2: He de dir que si mirem els que van arribar 5 minuts tard o més, sí que és un 45%. No estàveu tan malament.
1: Veus, no, anàvem bé.
2: No anàveu tan malament.
1: Doncs vinga, avui, escolta'm que repeteixes dada. Molt bé, Marta, tranquil·leta, eh?
2: Em portes dues, eh?
0: A mi se'm puja ràpid.
2: Mira-la com està inflada. Esteu empatats, Canalies i Marta, dos.
0: I la Lara?
1: I la Lara, quants? Quatre.
2: Cinc.
1: Sí.
0: No hem fet tants programes.
1: Sí.
2: Discutible per ara.
1: Aquí ens estan prenent el pèl. Gràcies, Maria.
2: Va, fins ara.
1: Just quan arribem, mira, a 3:45 del matí, bon moment per recordar alguns dels sons que ens ha deixat Catalunya Ràdio al llarg de tots aquests anys. Per exemple, l'any 2000, Adelina Castillejo va presentar el programa La Lluna i les Estrelles, que començava a la mitjanit, i no sabeu la quantitat de vies de contacte que hi havia al programa.
3: Posaríeu la lluna en un cove o les estrelles a una amanida? Enganxaríeu la lluna i les estrelles en una samarreta? Ajuda'ns a buscar el sopar ideal i la samarreta més bonica.
4: Per participar, podeu trucar al contestador automàtic 93 202 0168. Podeu escriure a La Lluna i les Estrelles, diagonal 614 08021, Barcelona. Podeu enviar un correu electrònic a lluna@catradio.com o enviar un fax al 93 306 9201. A mitjanit, a Catalunya Ràdio.
5: La Lluna i les Estrelles, amb Adelina Castillejo.
1: M'encanta. M'encanta com començaven els programes i el so, com ha anat canviant el so de la ràdio amb el pas dels anys i sobretot la quantitat de vies de contacte. Podries enviar cartes, podries enviar un fax, podries enviar, ara WhatsApp, telèfon de directe i val, correu.
6: Cartes també, se'n
1: cartes
6: reben.
1: També. S'hauríem de recuperar les cartes manuscrites, a mi m'encanten.
0: Sí.
1: Mentrestant, què passarà a partir de les 6 del matí, Maiol Roger, el matí de Catalunya Ràdio?
6: Doncs parlem també d'una carta, de la carta de dimissió de Josep Lluís Trapero. No sé si hi va haver carta o hi va haver comunicació verbal. En tot cas, tindrem a la consellera d'Interior, Núria Parlon, per preguntar-li tots els detalls. També per preguntar-li si ahir va fallar alguna cosa o no en el sistema de previsió, en l'avís és alert i en les restriccions del govern pel temporal, que finalment no va ser tan greu com es preveia, i això ha generat malestar, sobretot, per exemple, en famílies que no van poder portar els nens a l'escola. Després anirem al Fossar de les Moreres. Demà és la diada. Aquesta nit, de fet, aquesta tarda, hi ha dues manifestacions previstes. Hi haurà Sílvia Oriol d'Aliança Catalana, hi haurà entitats, veïns i partits d'esquerra que han convocat en contra de la seva presència i, per tant, serà un dels punts calents. Parlarem de la Fórmula 1 Madrid, que té molta polèmica aquest circuit, que es diu Madrid, i no té polèmica només pel naming, que això se les porta. Després obrirem la taverna i farem agora esportiva, que el Barça va guanyar 5-1 en una hora boníssima per jugar a futbol,
1: boníssima,
6: que crec europea, fantàstica.
1: Ens rema molt a favor aquesta hora.
6: Sí, molt. Per desgràcia, la majoria de partits seguiran jugant-se a les 9, però escolta'm, ahir vam xalar de valent i hi ha una hora que et va permetre anar a dormir quan toca.
1: Una mica d'alegria, que també fa falta. A partir de les 6 del matí, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
6: Fins ara.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4. A partir d'ara mateix, com sempre, amb moltíssimes ganes de saber, de conèixer, de parlar amb els oients que aquestes hores ja esteu desperts. Per tant, ens podeu trucar al 9-3-2-0-7-4-7-4.
7: Garriga, què fots?
8: Que esperen els primers visitants del tour.
7: Quin tour? Què dius?
8: La tarda, Catalunya Ràdio Free Tour. Gent de fora que no coneguin el programa i que així els fem conèixer.
7: You should know now about la tarda de Catalunya Ràdio.
9: Where can I find it?
8: Participen del nostre programa Svetlana, en Antoni Bassas.
9: Antoni Bassas.
7: Veus que m'ho sap?
8: En Lídia Heredia.
10: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
11: La millor hora del dia. On la magia. La millor hora del dia.
10: L'11 de setembre, Catalunya Ràdio es mou amb la diada.
12: Perquè sempre hi som, a tota hora i a tot arreu. I a més, aquest divendres hi serem tots des de bon matí.
13: Amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio desplegats i en connexió des dels punts destacats del dia.
14: A la tarda de 4 a 8 mirarem cap a tot el país seguint amb detall els actes i mobilitzacions.
15: A les 8 del vespre resumirem com ha anat la jornada i en farem l'anàlisi.
16: I a les 11 de la nit no ens oblidem de la perspectiva de gènere, que també té la diada a Les dones i els dies.
17: També us oferirem continguts especials amb motiu de la diada, els programes Mans,
18: Dracs, Diables, Capgrossos, Molasses, Gegants,
17: Guàrdia.
19: A 1651 la Guerra dels Segadors estava acabant.
20: La Finestra Indiscreta.
21: Reivindicarem una pel·lícula que avui encara ressona.
22: I l'altre bar.
23: Trobem tot un mite del club.
24: La diada de l'11 de setembre la vivim tot hora a Catalunya Ràdio.
25: La Ràdio Nacional de Catalunya.
26: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
1: Vinga, va, que en 10 minuts arribem a les 6 del matí. Aquestes hores, com sempre, saludo l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia. Eloi, bon dia. El tinc per aquí, l'Eloi? No ho sabem. Eloi?
0: Eloi!
1: Eloi, que t'has adormit.
0: Eloi, bon dia.
1: No ho sabem. No, no hi és? No ho tenim. Doncs anem per la
6: tarda. Ara sí, ara sí.
1: Ara sí, ara, Eloi, ara.
6: És que estava escoltant Catalunya Informació.
1: Molt bé.
6: M'he connectat amb Catalunya.
1: No passa res.
6: Trescat info.
1: Tot fos això, estimat, tot fos això. Que no has dormit gaire avui, Eloi.
6: Sí que he dormit.
1: Ah, potser és per això, doncs, potser és per això. Que hi ha vegades que... si dorms molt malament i si dorms poc, encara també més malament.
6: Doncs que no sigui perquè he dormit molt, perquè aquesta nit ha estat de son d'aquest profund.
1: Home, perquè amb aquesta fresqueta que ha fet deus haver dormit com un angelet.
6: Clar, oh, tela, eh? Què? No. Com heu vist això?
1: Jo he tingut calor, aquesta nit també t'ho dic. Jo encara he tingut una mica de calor, eh?
6: Fotis, sí, perquè potser tenies les expectatives molt altes, sí, de la baixada de la temperatura.
1: Tancar la finestra, però jo de cop i volta l'he tornat a obrir aquesta nit.
6: A veure, és veritat que a la costa, en general, la temperatura s'ha quedat entre els 15.
1: Ah, i això...
6: 15, 19 graus a la ciutat de Barcelona, encara
1: jo
6: una mica alta.
1: Calorassa, massa per ser feliç, si no... Vinga, anem, Eloi, quin dia ens espera per avui, va?
2: Va, avui un dia de sol, esplèndid, sí, s'acaba ja tot el temporal, les pluges, les tempestes, etc. L'únic que quedarà és una mica de tramuntana avui al nord del Cap de Creus, especialment, que es mantindrà durant tot el dia, potser una mica més fluixet a la tarda, i llavors la temperatura d'avui al migdia pot arribar fins als 28-30 graus a Ponent i al sud, potser en algun lloc del Camp de Tarragona, a la resta quedarà entre 25 i 27, per tant, còmode, molt còmode, i així es mantindrà durant tot el cap de setmana. La diada, dissabte, diumenge, temps assolellat, temps esplèndid, alguns núvols prims, i la temperatura que lentament va pujant, cada dia una miqueta més, però una pujada molt suau.
1: Sembla que anem cap a la primavera, doncs.
2: Sí, anem cap a una tardor suau. Com una tardor suau.
1: Clar, cada vegada les tardors seran més suaus, els hiverns cada vegada més menys freds, i els estius cada vegada més calorosos. Aquesta és una mica la línia que ens tocarà viure.
2: Doncs vinga, del resum del canvi climàtic, va, Xavi Canalies.
1: Escolta, anem rient, no, però, anem rient.
0: Quan et posis malalt, Eloi, ja et substituirà el Canalies.
1: M'encantaria fer el temps de TV3, jo. Cookies, que teniu fred. Ho hauríem de fer una miqueta més així. A veure si m'ho deixa fer Tomàs Molina algun dia.
2: Poseu-vos el jerseiet. Avui, per cert, poseu-vos el jerseiet.
1: No! Oh,
2: que sí. No, escolta'm, a l'interior hi ha llocs que no passen dels 10-12 graus. Al pla Lleida, la Catalunya Central i el Pirineu,
1: clar,
2: ara mateix 5 o 6 graus, vull dir que fa fred.
1: Clar,
2: fa
1: que no
2: fred.
1: Siguem centralistes, Lara, perquè hi ha llocs de Catalunya que fa... A Prades deu fotre fred.
2: Vull dir, que el Canalies tingui fogots...
1: Sí.
2: No vol dir que la resta de Catalunya no faci fred.
1: Ja veuràs, tu dia que peti, pum, ja veuràs els fogots. Gràcies, Eloi, una abraçada forta, estimat.
2: Fins ara, adéu-siau.
1: Que vagi bé, adéu.
3: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 6474. 93 201 6474.
1: La Marta Viana ha començat dient en aquest estudi s'està molt bé i ara s'està ventant perquè fa calor.
0: Ara fa una mica de caloreta. També és veritat que això de pujar a baixar escales...
1: No. Pugem un pis, per favor.
0: Ja, però bueno, en pugem moltes vegades.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4, aquestes hores del matí. Vull saludar en Gori. Gori, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Home, un aplaudiment pel Gori, que ja fa veu optimista. M'encanta. Gori, què fas despert a aquestes hores del matí?
4: Doncs mira, m'estic preparant per anar-me'n al gimnàs a activar una miqueta el dia.
1: Ets dels que te'n vas al gimnàs a aquestes hores, eh?
4: Sí, toca fer-ho a aquesta hora perquè és que si no, no es pot.
1: Cada dia anem al gimnàs, Gori?
4: Cada dia no, i també s'ha de tenir en compte una miqueta el recuperar i donar-hi 3 dies de la setmana.
1: Molt bé, eh?
4: Perquè és això, anar-hi aquesta hora, sobretot tots els que ens aixequem aviat,
1: sí.
4: Sabem que necessitem també dormir una miqueta. A part, clar, jo vaig a aquesta hora perquè, si no, no tinc temps al llarg del dia.
1: Perquè després del gimnàs comences a treballar?
4: Correcte. Després d'aquí me'n vaig a treballar i després de treballar a fer el plaer de ser pare i cuidar de la família... I després d'això, clar, després tinc assaig de castells.
1: Ets casteller, més a més?
4: Soc casteller.
1: A quins castellers?
4: Bueno, uns que ahir van tenir una repercussió nacional bastant important, soc dels Marrecs de Sal.
1: Home, ara s'entén tot. Tinc aquí a la Lara i a la Marta buscant ràpid el mòbil. Per aquelles persones que no ho sàpiguen, per què són importants els Marrecs de Sal?
4: Bueno, ahir Amics de les Arts va presentar una cançó
1: que ha sonat
4: dedicada...
1: aquest matí, perdona, ha sonat aquest matí,
0: sí,
1: als matiners, eh?
0: I parla de vosaltres, la cançó.
4: I parla de nosaltres,
1: Ara s'entén tot.
4: Sí,
1: escolta'm,
4: sí.
1: Però que ben lligat al programa, avui presenten cançons Amics de les Arts i parlem amb el Gori, que és dels Marrecs de Sal.
0: Meravellós.
1: Això és una meravella. Gori, també una abraçada...
4: Casualitat,
1: però escolta'm, les casualitats són meravelloses en aquesta vida, ens encanta. També una abraçada ben forta, Gori, a disfrutar del dia del gimnàs del fill i dels castellers, que escolta'm, tens l'agenda ben feta per aquest dijous.
4: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: Que vagi bé, Gori.
4: Igualment.
1: Marta Viana, Lara García, moltes gràcies també.
0: Adeu, fins dilluns.
1: Fins dilluns. I abans una mica de música, abans de saludar a Ricard Ostrell.

0: Another amb 54 Ultra, una de les cançons del moment que posa ritme i converteix els matiners d'aquest final de setmana en una festa amb Talk to You. Ricard Ostrell, molt bon dia.
1: Hola, què tal?
0: T'he animat amb aquesta cançó, no?
1: Molt, m'agrada molt.
0: Que sí, una miqueta de ritme, perquè celebrem que hem arribat el dijous, que és el nostre divendres.
1: El final. Demà no treballes?
0: Demà no treballo.
1: Bueno...
0: Què vols dir?
1: No, ara buscarem alguna cosa per fer, no? Perquè fem un programa especial de la Diada demà, programació especial, des de les 8 del matí ens hi posarem, i per això dic que buscarem alguna coseta per fer, no?
0: Ah, per treballar, dius?
1: Sí.
0: Sí, home, i tant, el que necessitis, i ja saps que jo sempre remo a favor, eh?
1: Doncs ara ho parlem, perfecte.
0: Alguna cosa que em vulguis avançar d'aquest matí?
1: No, és un matí animat. Avui tindrem a la consellera Núria Parlon. I parlarem també del que pot passar aquesta nit al Fossar de les Moreres i parlarem amb entitats antiracistes que també volen protestar per evitar la presència de Silvio Riols i gent d'extrema dreta, doncs, al Fossar de les Moreres.
0: L'actualitat començarà mateix al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon programa, Ricard, que vagi bé. Adéu.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Interior emmarca la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a futura comissària en cap dels Mossos i primera dona que ocupa un alt càrrec dins del cos. La renúncia de Trapero aposta per personal del president de la Generalitat arriba a mig mandat i els socis d'investidura n'han celebrat el pas al costat. De fet, ja havien demanat la dimissió per les infiltracions policials en assemblees de mestres. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 10 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Malgrat que l'episodi s'ha saldat sense incidències importants, l'ENS alerta que en meteorologia es treballa amb probabilitats amb un marge d'error. El CNI, la Guàrdia Civil, van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats. La Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi i el CNI ho admet. El jutge decreta llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa. Prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar justament aquest dimecres en les darreres hores i han reclamat més seguretat

0: Són les 7 i 3. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i li preguntem a en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous, de moment, amb un vehicle variat a la C32 a l'altura de l'Illa. En direcció a Barcelona, talla un carril de circulació i provoca fins a un quilòmetre de retenció en sentit sud. Per altra banda, doncs, també tenim 2 quilòmetres de congestió a la C58, a tocar del nus de la Trinitat cap a Retruc. Doncs deixa afectacions també a la B20 des del nus de la Trinitat fins a la Vall d'Hebron, en sentit Llobregat. A la B10 també trobem lentitud de fins a 4 quilòmetres, en aquest cas, en sentit sud, des de Sant Adrià del Besòs fins a Barceloneta. Al Vallès es fan retencions habituals també d'un quilòmetre, en sentit sud, a la C17, a Parets del Vallès, i a la AP7 també, de manera intermitent, a Barberà. Per últim, a la A2, a l'altura de Sant Antolí i Vilanova, hi ha 2 quilòmetres d'intensitat en ambdós sentits de la marxa. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, ara mateix es troba interrompuda la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà per una incidència en els sistemes de regulació del trànsit ferroviari. Això afecta la línia de Rodalies R3. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, què ens espera en les properes hores? Bon dia.
2: Bon dia. Déu-n'hi-do la davallada de la temperatura que estem tenint a hores d'ara respecte ahir al matí. És el més important d'aquesta previsió del dijous, aquest matí ben frescal, però ja força assolellat. Només tindrem alguns núvols baixos, de fet, algunes boires que hi ha a hores d'ara en alguns racons del Prepirineu, sobretot el de Girona, també alguns indrets de la Vall del Ter, i una mica de vent, que sí que anirà bufant les immediates hores a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, fent que hi hagi més sensació de frescor. La tarda portarà només algunes nuvolades a les muntanyes de Girona, difícilment amb pluja, i la temperatura suau. Pujarà un palet respecte ahir, però ja de moment la calor intensa la deixem aparcada. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Interior situa la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com la primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. Serà la nova comissària en cap dels Mossos davant la jubilació de Miquel Esquius. Ens n'informa la Carina Bellvé.
4: Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
5: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
4: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia abans d'acabar la legislatura davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. Trapero tornarà a la seva feina anterior a la Comissaria d'Inspecció i Avaluació. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona i l'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius.
0: En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del major Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament. De fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns ja havien demanat la dimissió del major, que va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials en les assemblees de mestres abans de l'estiu.
6: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests 2 anys.
7: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
8: La consellera Parlon hauria de plegar, això és evident, perquè, com deia abans,

0: és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
1: Però aquest que us explicàvem no ha estat l'únic tema controvertit d'aquest dimecres. Protecció Civil defensa les restriccions també d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. L'alta probabilitat de pluges intenses van portar el govern a enviar un SOS alerta amb la suspensió de classes que no es van reprendre en tot el dia. Durant el matí van descarregar tempestes localment intenses però sense assolir la magnitud que s'havia previst. Ja al migdia, quan els aiguats havien passat de llarg, es va enviar un nou avís als telèfons mòbils per recuperar l'activitat sanitària no urgent i aixecar les restriccions de mobilitat. La subdirectora de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, explica que en meteorologia es treballa amb probabilitats i que sempre hi ha un cert marge d'error en l'enviament d'avisos.
2: No sempre es podrà rebre un SOS perquè potser no sempre tindrem la capacitat immediatesa d'enviar-lo en el moment que s'està produint. Igual que no sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
1: Doncs en aquest context us expliquem que l'Ajuntament de Cornellà del Terri reclama a l'Agència Catalana de l'Aigua que actuï amb urgència als rius i rieres del municipi abans de les pluges de tardor. El consistori alerta que l'acumulació de vegetació, troncs i brancatge pot obstruir ponts i passos i augmentar el risc de desbordaments. Cornellà del Terri també exigeix una revisió prioritària dels punts més pròxims a habitatges, carreteres i camins. És una informació de Banyoles Televisió.
3: L'Ajuntament de Cornellà del Terri ha reclamat a l'Agència Catalana de l'Aigua actuacions urgents de revisió, manteniment i retirada selectiva de vegetació, canyes, arbres morts, troncs i brancatge en diferents trams del riu Terri i de la resta de rius, rieres i cursos fluvials del municipi. El consistori considera que cal fer una actuació preventiva davant els anuncis de pluges intenses de la tardor.
4: En llocs on hi ha restes vegetals, canyes, troncs, arbres molt secs, molt morts, arbres que s'aguanten perquè, evidentment, quan hi ha una gran ploguda o una gran riuada, que fes que la pròpia riuada s'emporta part de terra, llavors què és el que passa? Que moltes arrels van quedant descobertes i ara aquests arbres s'aguanten amb molt poques arrels enterrades. Per tant, amb aquesta deixadesa que hi ha, nosaltres hem demanat a l'Agència Catalana de l'Aigua una actuació urgent per evitar que totes aquestes restes vegetals obstaculitzin a ponts i rieres.
3: En aquest sentit, el consistori ha reclamat a l'ACA que inspeccioni amb urgència els punts més sensibles, identifiqui les acumulacions de vegetació i materials susceptibles de ser arrossegats i executi, quan tècnicament correspongui, les actuacions necessàries per garantir la màxima capacitat de desguàs possible.
1: Passen 11 minuts de les 7 del matí, el CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats que contrasten clarament amb la primera versió que va donar el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va negar sobre cap avís dels fets que van acabar amb morts i l'entrada de desenes de migrants. Entre els documents difosos n'hi ha un del CNI alertant Rabat que diversos grups de Facebook i de WhatsApp amb fins a 160.000 membres promovien intents d'accés a la ciutat per mar i a través de la tanca. Davant de tot plegat, la Guàrdia Civil proposava un reforç del Servei Marítim Provincial de Ceuta. Malgrat totes les informacions, la Moncloa puntualitza, però, que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi, un extrem que el CNI ha admès. De la seva banda, el PP i Vox acusen el president espanyol Pedro Sánchez de dependre del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant aquesta crisi de Ceuta. Sánchez respon a les crítiques assegurant que no té amo. Ha estat en la primera sessió de control al govern espanyol d'aquest curs polític al Congrés de Diputats i ens ho explica Lamont Carvajal.
5: Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han parlat de Ceuta per acusar el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc, i el president Sánchez ho ha negat.
6: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso usted no es un presidente libre.
7: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat.
8: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
5: D'altra banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que s'han expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
9: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
5: Pel que fa al cas del seguidor del Club Esportiu Europa, Alcorcón, Marlaska ha dit que les seves dades són molt diferents a les denunciades pel Club Gracienc.
1: I tornem a Catalunya ara perquè a la vigília de la Diada Nacional volem saber com ho afronta l'Assemblea Nacional Catalana encapçalant una de les mobilitzacions centrals del dia al costat d'Òmnium Cultural o del Consell de la República, entre altres associacions. I amb el lema enguany, hi soc i som independència. Quin ambient detecten i quin repte es marca l'independentisme social? Doncs li preguntem al seu president, Josep Vila, que afronta el seu primer 11 de setembre al capdavant de l'ANC. Bon dia, senyor Vila, i gràcies per atendre'ns.
10: Molt bon dia i gràcies a vosaltres.
1: Com es presenta la Diada Nacional d'aquest any? Quin és el repte principal que us plantegeu per aquest 11 de setembre?
10: Bé, ho tenim tot a punt per convocar el país a sortir, a manifestar-se, sigui a Amposta, a Barcelona o a Girona, perquè hem motius per sortir l'11 de setembre en aquesta diada n'hi han sobrats de motius. D'entrada, per fer visible que el conflicte a Catalunya no està resolt, Catalunya no està normalitzada, per fer visible aquesta Catalunya que diu prou, que rebel·la contra la desnacionalització i la pèrdua de la llengua. Per tant, ho tenim tot a punt per convidar a tothom a convertir l'11 de setembre en una jornada de lluita clara als carrers, pacífica, democràtica, valenta i decidida.
1: Senyor Vila, vostè ha estat en contacte amb molta gent aquests darrers mesos. Quin estat d'ànim percep entre la ciutadania? Hi ha ganes de mobilitzar-se?
10: A veure, venim de moments de reculada de la força independentista i en aquests moments tots els indicadors ens estan marcant que torna a créixer, que l'independentisme social està guanyant, que l'independentisme està guanyant pulsió social. Per què? Perquè el país diu prou. El país viu molts mals estars i aquests mals estars, tots ells tenen un denominador comú, que és la dependència espanyola, un espoli que ens aplica sistemàticament any a any l'estat espanyol i que gairebé no ens deixen, és que no ens deixa ni els recursos suficients mínims necessaris per gaudir d'aquella sanitat, d'aquella educació, d'aquelles infraestructures viàries que la nostra producció de riquesa ens permetria tenir de manera sobrada.
1: Si el país viu aquest moment de tensió que descriu i de malestar i de desconfiança i fins i tot de mancances, però alhora la dreta i l'extrema dreta guanyen pes, la Diada ha de ser una resposta a aquest clima. Què espera l'ANC que passi al carrer?
10: Nosaltres esperem que la Diada sigui una jornada de lluita transversal, protagonitzada per la gent, des d'una diversitat ideològica, però amb la voluntat de construir un país democràtic i socialment avançat. Un país lliure, evidentment, que pugui prendre les seves pròpies decisions i que pugui gestionar els seus propis recursos. Per tant, què n'esperem de la Diada? N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
1: Josep Vila, vostè ens ho deia només començar. Tot és a punt, tot ho teniu a punt. Per tant, demà tindrem temps de prendre-li el pols aquest 11 de setembre. Gràcies, que vagi molt bé. Bona diada.
10: Moltes gràcies. Bon dia.
1: Més coses quan passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí. El jutge ha decretat llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa la matinada de l'1 de setembre. Aquestes detencions se sumen a les altres dues que hi va haver l'endemà del crim. Dos joves de 15 i 16 anys que, recordem-ho, compleixen mesura judicial d'internament en règim tancat. D'altra banda, prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar aquest dimecres a Manresa, convocats pel col·lectiu Manresa diu prou. Durant l'acte s'ha fet un minut de silenci i s'ha llegit un manifest per reclamar més seguretat i convivència, tal com indica Enric Pintado, portaveu de la concentració.
11: Per reflexar el sentiment que té la població de Manresa, que bé, ens parlen d'estadístiques, etc, que les coses han millorat, però si tu parles amb les persones que vivim i treballem a Manresa, la sensació és ben diferent. El que demanem és un pla de seguretat i de civisme, però ben fet, amb un calendari, amb unes propostes i sobretot amb uns resultats.
1: La mortalitat per suïcidi es redueix a Catalunya per tercer any consecutiu. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'any 2025 es van registrar 556 defuncions per suïcidi entre residents de Catalunya. Això significa una taxa de 7,7 morts per cada 100.000 habitants, un 17% menys que el 2022, quan va arribar a 9,3. Una evolució que coincideix amb el desplegament des del 2021 del primer Pla de Prevenció del Suïcidi de Catalunya. Malgrat tot, els suïcidis s'incrementen en alguns grups d'edat, especialment en dones d'entre 40 i 59 anys i homes d'entre 55 i 74. Les dades també revelen que més persones demanen ajuda abans d'una temptativa. Avui, justament, es commemora el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi. Doncs en aquest context, l'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis. El consistori hi vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció. La primera causa de mort entre la població jove dels 15 als 44 anys a la demarcació de Barcelona és, doncs, aquest. Els responsables públics demanen trencar el tabú. És una informació de la Maite Pol.
12: La xarxa de metro és un dels punts calents de casos de suïcidi a l'espai públic de Barcelona i l'Ajuntament instal·larà recursos, juntament amb transports metropolitans, per intentar evitar-los. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva, que ha fet una crida a trencar el tabú.
13: El mapa l'hem de treballar amb diferents agents. Aquest ha de ser un document que ens ha, com deia, ha de ser un document de treball que ens ha de permetre, doncs, identificar aquests espais a la via pública. Sempre estem parlant de l'espai públic i poder, doncs, actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem, doncs, que això suposava una imitació de conductes. També hem après, gràcies als experts, doncs, que hem de parlar, hem de posar focus allà on hi ha els problemes.
12: Tot i que la xifra de suïcidis consumats tendeix a estabilitzar-se, encara està per sobre dels nivells prepandèmia. El telèfon de prevenció del suïcidi és el 900-925-555. 900-925-555.
1: I encara de l'àmbit de la salut, us expliquem també que Metges de Catalunya ha anunciat una vaga indefinida a partir de l'octubre. La data exacta encara s'ha de concretar, però el sindicat l'inclou en l'aturada estatal contra l'aprovació del projecte de reforma de l'Estatut Marc del col·lectiu, on hi veuen unes condicions laborals que consideren injustes i discriminatòries per al personal facultatiu. En aquest sentit, reclamen una regulació pròpia que reconegui les responsabilitats i condicions especials de formació dels professionals.

0: golejada del Barça a la Champions. Va superar el Feyenoord per 5-1 en un partit que va dominar des de l'inici. Tot i la intensa pluja que va caure sobre el terreny de joc, Rafinha va obrir la llauna ben aviat, al minut 3. Adeyemi, encara al primer temps, va ampliar també les diferències. A la represa, de nou Rafinha, Lamine Yamal de falta i Gabriel Jesús van completar la maneta de gols, la quarta en 5 partits. La diana dels neerlandesos la va marcar Stein. Rodri destaca el bon moment de l'equip.
1: Hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego y donde todos los jugadores, los que juegan, están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Hemos de reconocer que llevamos mucho tiempo sin ganar esta competición y que debemos cambiar cosas, y en eso estamos, en intentar afrontar la mejor manera para poder, como dices tú, volver a levantar la Champions.
0: La golejada situa el Barça segon a la classificació, per darrere del vigent campió, el PSG. L'equip francès va estrenar-se també amb una plàcida victòria per 6-1 sobre l'Slovan de Bratislava, amb un hat-trick de l'ex blaugrana Ferran Torres. La primera jornada es completarà avui amb 6 partits més. La segona, que jugarà d'aquí a un mes, enfrontarà els blaugrana amb el Galatasaray turc. I la Lliga Catalana de Bàsquet ha començat amb les victòries del Manresa i el Lleida. En la primera jornada de la competició, que es disputa a Tarragona, els vegencs van superar el Morabanc Andorra per 83-74. Els de Gerard Encuentra, per la seva banda, van imposar-se a la penya per 89-84. Després d'una bona primera meitat dels verd i negres, els lleidatans van retallar diferències fins a capgirar el marcador amb 28 punts en el darrer període.

0: minuts ens separen de 8:15. El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo De Simone i dirigit per Lucia Del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre L'Atlàntida el proper dimecres. Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es fan des de la plaça Major amb música com Mama Duixa, Ginestà o Quimi Portet. Ens ho amplia el David Navarro.
1: L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo De Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia Del Greco, fa anys que no actua en viu.
2: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus, perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
1: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts de la plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mama Duixa i Lia Cali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestà i Bayuca. I diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.
0: Edicions Sidillà ha publicat la correspondència inèdita entre Mercè Rodoreda i tres amigues de joventut. Es tracta de Cartes a les amigues retrobades de la Catalunya republicana a Romanyà. Un llibre que permet descobrir un vessant fins ara poc conegut d'aquesta escriptora universal. És una informació de l'Alba Peiret, de Televisió Costa Brava.
3: Un volum que reuneix la correspondència entre l'escriptora i tres amigues molt properes, Susina Amat, Julieta Franquesa i Carme Manrubia, i que permet descobrir una faceta íntima, quotidiana i fins ara poc coneguda de la Mercè Rodoreda, una de les grans figures de la literatura universal.
4: Són les teves amigues més personals que has preservat durant una època molt després d'una època molt dura, no?
3: El llibre únic de més de 400 pàgines incorpora les cartes, estudis introductoris, notes biogràfiques, documentació i un ampli annex gràfic que contextualitza la relació entre les protagonistes. La publicació ha coincidit amb el 15è aniversari d'Edicions Sidillà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i dependència.
3: La fisioteràpia juga un paper clau en la millora de la qualitat de vida de les persones amb dependència. A través d'exercicis adaptats i tècniques terapèutiques es pot augmentar la mobilitat, la força i l'autonomia d'aquests pacients. Això permet una major independència en les activitats diàries i una millor participació a la vida de la comunitat.
1: Salut Activa.
4: Doncs te'n sents com una persona gran, com si ets un cuidador d'una persona gran. És molt important que aquesta persona, per ser més independent i per poder fer les activitats de la vida diària, es pugui moure's, no?, o fer exercici. Nosaltres, com a fisioterapeutes, el que recomanem més és fer un petit treball de força, que això ens ajudarà molt al nostre dia a dia. Uns exemples d'exercicis, per exemple, podria ser assentats en una cadira, fer un estirament de la cama, com si féssim una extensió de la cama, i tornar. Llavors, també, per exemple, amb braços, assentats a la cadira, fem unes peses, de cadascú amb el seu pes, el que necessiti, i aixequem els braços amunt i baixem. Això ho podem combinar aguantant el moviment, o sigui, estant quiets estirant la cama, per exemple, o aguantant amb els braços amunt. I a partir d'aquí, també és molt important fer un bon treball respiratori mentre fem exercici, i això ens ajudarà molt a les nostres activitats de la vida diària.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que Interior emmarca la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Això ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a futura comissària en cap dels Mossos i primera dona que ocupa un alt càrrec dins del cos. La renúncia de Trapero, aposta personal del president de la Generalitat, arriba a mig mandat i els socis d'investidura n'han celebrat el pas al costat. De fet, ja n'havien demanat la dimissió per les infiltracions policials en assemblees de mestres. Valorarem l'abast i el context d'aquesta dimissió tot seguit en conversa amb Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 10 de setembre. Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Malgrat que l'episodi s'ha saldat sense incidències importants, l'ENS alerta que en meteorologia es treballa amb probabilitats amb un marge d'error. El CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats. La Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi. I el CNI ho admet. El jutge decreta llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa. Prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar en les darreres hores i han reclamat més seguretat i convivència. Som a les portes de la Diada Nacional de Catalunya en una celebració marcada enguany per l'aplicació de l'amnistia i l'auge de l'extrema dreta. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, confia en un nou punt d'inflexió al carrer en aquesta convocatòria. Ho ha dit fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
7: N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre.
6: Dels esports, el Barça s'ha estrenat a la Champions amb una golejada per 5-1 sobre el Feyenoord. Un doblet de Rafinha i les dianes de Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesús completen un nou triomf dels Blaugrana. És la quarta maneta en els 5 partits oficials disputats fins ara. El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo De Simone i dirigit per Lucia Del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre L'Atlàntida el proper dimecres. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha 3 incidències destacables. D'una banda, un autocar avariat a la C32 a l'altura d'Alella en direcció a Barcelona talla un carril de circulació. Una segona avaria talla un carril també de circulació en sentit sud en aquesta carretera, a la B1. I la tercera s'ha produït fa uns minuts a l'AP7 a Salt, on es talla un carril en sentit sud. Per altra banda, cues habituals cap al nus de la Trinitat amb retencions que arriben per la C58. De retruc, deixa afectacions també a la B10, amb lentitud de fins a 4 quilòmetres entre el Fòrum i la Barceloneta. Pel que fa al transport públic, ara mateix es troba interrompuda la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà per una incidència en els sistemes de regulació del trànsit ferroviari. Això afecta la línia de Rodalies R3. I pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, el servei de la línia R6, la línia Llobregat-Anoia, està interromput entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un senglar. I ara, pel que fa al temps, explicar-vos que comencem avui dijous amb una clara davallada de la temperatura i un matí fresc, però força assolellat. Només hi haurà alguns núvols baixos i boires al Prepirineu de Girona i a la vall del Ter. El vent bufarà a l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre, accentuant la sensació de frescor. A la tarda apareixeran algunes nuvolades a les muntanyes de Girona, difícilment amb pluja. Les temperatures seran suaus i pujaran lleugerament respecte a les d'ahir, però de moment la calor intensa queda aparcada.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Passen 5 minuts i mig de 7:45. Us ho dèiem, suar en els titulars. Interior situa la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com la primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. Serà la nova comissària en cap dels Mossos davant la jubilació de Miquel Esquius. Ens ho explica la Carina Bellver.
8: Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
9: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
8: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia abans d'acabar la legislatura davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. Trapero tornarà a la seva feina anterior a la Comissaria d'Inspecció i Avaluació. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona i l'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius.
6: En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del major Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament. De fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns ja havien demanat la dimissió del major, que va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials en les assemblees de mestres abans de l'estiu.
10: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests dos anys.
11: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
12: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
6: Doncs encara sumem una veu més en el capítol de reaccions. Ara la del sindicat Sap Fer Pol, majoritari entre el cos dels Mossos d'Esquadra. Parlem amb Imma Viudes, la seva portaveu. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
13: Hola, bon dia.
6: Com interpreteu la dimissió de Josep Lluís Trapero? Què explica que arribi just en aquest moment, segons vosaltres?
13: Doncs a nosaltres, com a la majoria de persones, ens ha agafat de sorpresa. I en qualsevol cas, nosaltres no voldríem o compartim aquesta necessitat de la consellera, doncs, de no alimentar especulacions sobre quins són els motius que obeeixen a aquesta dimissió, però en qualsevol cas, doncs, el que volem és agrair-li i posar en valor la tasca que ha fet al capdavant de la Direcció General de la Policia, perquè ha estat molt complexa, ha agafat aquesta direcció en un moment molt complicat i creiem que se li ha de reconèixer la tasca que ha fet.
6: Parlarem després dels nomenaments, dels substituts, dels relleus, però com afectarà aquesta reestructuració al funcionament dels Mossos i els projectes que ja estan en marxa? No sé si teniu previst demanar explicacions per aclarir com queda tot plegat.
13: Doncs efectivament, el pròxim dia 16 tenim Consell de la Policia i allà és on nosaltres demanarem les explicacions oportunes i en què pot afectar a l'organització del cos. En qualsevol cas, nosaltres hem de continuar treballant de la mateixa manera. Tenim un escenari molt complex. Sabem que tenim tots els problemes al carrer que tenim, de multireincidència, crim organitzat que genera tantíssima percepció d'inseguretat, armes, etc. No? I per tant, els reptes que tenen els relleus al capdavant doncs no són poc importants i, per tant, nosaltres també estem interessats i volem saber en què es traduirà tot això.
6: Doncs parlem d'aquest relleu, el relleu de Miquel Esquius i el nomenament de Sílvia Catà com a nova comissària. Avui ha estat el veritable detonant. Com valoreu, en tot cas, aquest canvi?
13: Doncs insistim que nosaltres no serem qui alimentarem aquestes especulacions, perquè això, els motius, realment, qui té els motius és el senyor Trapero, i per tant escoltarem les explicacions oportunes, però en qualsevol cas nosaltres mostrem la nostra plena confiança amb la senyora Catà i per tant desitjar-li molta sort i molts encerts en aquesta nova etapa.
6: I què us sembla?
13: I agrair també, per suposat, si em permet, al senyor Esquius per la tasca realitzada, que també va agafar el seu relleu en un moment molt complicat i, per tant, desitjar-li tota la sort del món.
6: Què us sembla que Ferran López sigui altra vegada el nou director general i què representa per al cos dels Mossos que la direcció política torni a recaure en un mosso en actiu?
13: Doncs per nosaltres no hauria de canviar res. El senyor Ferran López ja va demostrar en el seu moment, no?, poder tenir aquesta capacitat de gestió que necessitava el cos i donar la calma que necessitava en aquell moment. I per tant, nosaltres creiem i esperem que es continuï treballant amb el mateix tarannà que va tenir amb nosaltres l'anterior director general, el senyor Trapero, perquè si alguna cosa va fer és donar un caràcter de proximitat a les relacions amb el cos, amb l'organització i també amb les organitzacions sindicals. I el que esperem del senyor Ferran López és que vagi amb la mateixa direcció i puguem treballar plegats per millorar les condicions del cos.
6: Doncs Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos, li agraïm moltíssim que aquest matí també ens hagi volgut fer confiança i ens hagi atès. Gràcies, que tingueu un bon dia i molta sort en aquesta nova etapa.
13: Gràcies a vosaltres.
6: Més coses, 3 minuts per arribar a 3 quarts de 8. Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. L'alta probabilitat de pluges intenses van portar el govern a enviar un SALERT amb la suspensió de classes que no es van reprendre en tot el dia. Durant el matí van descarregar tempestes localment intenses, però sense assolir la magnitud que s'havia previst. Ja al migdia, quan els aiguats havien passat de llarg, es va enviar un nou avís als telèfons mòbils per recuperar l'activitat sanitària no urgent i aixecar les restriccions de mobilitat. La subdirectora de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, explica que en meteorologia es treballa amb probabilitats i que sempre hi ha un cert marge d'error en l'enviament d'avisos.
14: No sempre es podrà rebre un SALERT perquè potser no sempre tindrem la capacitat immediatesa d'enviar-lo en el moment que s'està produint. Igual que no sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran, perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
6: El CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats, que contrasten clarament amb la primera versió que va donar el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va negar sobre cap avís dels fets que van acabar amb morts i l'entrada de desenes de migrants. Entre els documents difosos n'hi ha un del CNI alertant Rabat que diversos grups de Facebook i de WhatsApp amb fins a 160.000 membres promovien intents d'accés a la ciutat per mar, però també a través de la tanca. Davant de tot plegat, la Guàrdia Civil proposava un reforç del Servei Marítim Provincial de Ceuta. Malgrat, però, totes les informacions, la Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi. Un extrem que el mateix CNI ha admès. De la seva banda, el PP i Vox acusen el president espanyol Pedro Sánchez de dependre del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant la crisi de Ceuta. Sánchez respon a les crítiques assegurant que no té cap amo. Ha estat en la primera sessió de control al govern espanyol d'aquest curs polític al Congrés de Diputats. Ens ho explica Ramon Carvajal.
15: Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han parlat de Ceuta per acusar el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc, i el president Sánchez ho ha negat.
16: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre.
17: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat.
18: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
15: D'altra banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que s'han expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
19: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
15: Pel que fa al cas del seguidor del Club Esportiu Europa, Alcorcón, Marlaska ha dit que les seves dades són molt diferents a les denunciades pel club gracienc.
6: Catalunya arriba a la diada pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol en una manifestació descentralitzada a tres bandes: Barcelona, Girona i Amposta. Josep Vila, president de l'ANC, espera que la jornada de demà marqui un nou punt d'inflexió per rellançar l'independentisme. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
7: Què n'esperem de la Diada? N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
6: El jutge ha decretat llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detingut dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa la matinada de l'1 de setembre. Aquestes detencions se sumen a les altres dues que hi va haver l'endemà del crim, dos joves de 15 i 16 anys que compleixen mesura judicial d'internament en règim tancat. D'altra banda, prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar aquest dimecres a Manresa, convocats pel col·lectiu Manresa Diu Prou. Durant l'acte s'ha fet un minut de silenci i s'ha llegit un manifest per reclamar més seguretat i convivència. I a Sabadell, la formació política assembleària i d'esquerres La Crida demana l'expulsió i l'obertura d'un expedient intern per la gent que va clavar un cop de colze a un jove a Sabadell aquest dilluns durant la darrera nit de Festa Major. També es demana responsabilitat al govern municipal. Al seu torn, des de l'Ajuntament, demanen no descontextualitzar les imatges i asseguren que el cas es revisarà a fons. Ens en dona més detalls el Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
20: La Crida per Sabadell demana actuar amb contundència davant les proves evidents mostrades en vídeo en l'actuació d'un policia municipal contra un jove a la ciutat de Sabadell. Els fets van ocórrer dilluns al final de la Festa Major de la capital vallesana, quan un agent suposadament va agredir un jove per posteriorment detenir-lo. La Crida ha demanat la màxima celeritat davant uns fets que considera inacceptables, considerant l'actuació policial com a desproporcionada i que no té cap mena de justificació. La formació exigeix a l'equip de govern que analitzi en profunditat els fets i que prengui les decisions oportunes. En aquest moment, la Crida s'ha posat a disposició del jove i de la seva família i ha demanat suspendre immediatament l'agent implicat i l'obertura d'un expedient intern.
21: Es parla de context, no sé exactament quin context necessiten, perquè ells el tenen, saben perfectament què és el que ha passat, no? El que nosaltres que demanem, que s'aclareixin aquests fets, que s'assumeixin responsabilitats i que puguem garantir que la policia municipal de Sabadell no actua amb impunitat.
20: Al seu torn, l'equip de govern ha reclamat que en un vídeo de 30 segons no es pot entendre tota una actuació policial i ha demanat no descontextualitzar la situació. El govern de Marta Ferrés ha assegurat que s'estan analitzant els fets amb rigor i amb tota la informació disponible. També ha volgut reconèixer la tasca exemplar duta a terme per la policia municipal durant la Festa Major.
6: Dignitat a les Vies denuncia que encara no ha rebut cap informació sobre l'operatiu ferroviari de Rodalies un mes després del caos per l'eclipsi solar del 12 d'agost. A més, la plataforma assegura que aquell dia es van acabar oferint un centenar menys de places del que és habitual per anar de Barcelona a Tarragona. Ens en dona més detalls en Lluís Mata.
22: L'acumulació de gent per tornar a casa des d'estacions com Tarragona, Torredembarra o Altafulla van ser les imatges més visibles del caos ferroviari després de l'eclipsi. Però la manca de trens no va ser l'única incidència en un dia d'alta demanda. Malgrat que encara no ha rebut resposta a la petició d'informació que va fer, Dignitat a les Vies ha calculat que l'increment de places per anar de Barcelona a Tarragona va ser de menys d'un miler i que finalment van acabar sent menys que el dia anterior per l'avaria d'un tren de reforç. Ana Gómez és la portaveu de la plataforma.
23: I si hagués sortit tot perfecte, és a dir, que no hi hagués hagut la incidència i que no s'hagués cancel·lat un tren, sol no hi va haver un poc més de 900 places. De Barcelona a Tarragona sols oferissin 115 places, menys que el dia anterior. Sabem que, totes les dades que han donat fins ara no són correctes. I com vull pensar que ningú ens vol enganyar, vull saber d'on surten aquests números i, sobretot, que deixin d'encobrir-se entre ells.
22: Gómez reclama explicacions per un dispositiu que diu no va ser suficient per un dia laborable i assegura que estan tips del maltractament continuat que reben els usuaris de Renfe.
6: Aquests dies i fins dimarts vinent s'està reasfaltant les vies laterals de l'A2 al Pla de l'Urgell, unes vies molt necessàries per la connexió entre els municipis de la zona i els polígons industrials que hi ha i que es trobaven en molt mal estat. Per la rehabilitació s'utilitzaran fins a 5.000 tones de quitrà nou. Ens ho explica Nil Ortiz, de Mollerussa Televisió.
1: El Ministeri de Transports millora el ferm de les vies laterals de l'A2 al Pla d'Urgell. La rehabilitació, que s'executarà fins dimarts vinent, renovarà un tram de 3 quilòmetres de les vies col·lectores, artèries clau per a la mobilitat local i l'activitat econòmica de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés.
2: Les obres es van iniciar el passat dilluns i la previsió és que fins dimarts de la setmana vinent estiguem actuant en aquests 3 quilòmetres de longitud. El que fem és reduir fins aproximadament uns 6-7 centímetres el ferm existent, vale? I reposem per un nou ferm.
1: En total s'utilitzaran més de 5.000 tones de ferm nou per completar la rehabilitació del tram, una intervenció que forma part del contracte de manteniment preventiu de la xarxa de carreteres de l'Estat a la província de Lleida, que compta amb un pressupost total de 15 milions d'euros.
6: La Comissió Europea ha recomanat als estats membres que prioritzin els permisos per construir habitatge social i que es penalitzin amb gravàmens els pisos buits. Són algunes de les principals propostes que Brussel·les adjunta amb la llei d'habitatge assequible aprovada per l'executiu comunitari i de la qual ahir ja us en donàvem algun detall. Admet la Comissió Europea que en zones tensionades limitar l'ús dels habitatges com a residències no principals pot alleujar la pressió a curt termini. La Comissió ha aclarit que el marc legal perquè les autoritats puguin restringir el lloguer temporal o la compra d'habitatge per a un ús no residencial en zones tensionades no afectarà la prohibició de renovar i expedir llicències turístiques al centre de Barcelona a partir del 2028.

0: golejada del Barça a la Champions va superar el Feyenoord per 5-1 en un partit que va dominar des de l'inici. Tot i la intensa pluja que va caure sobre el terreny de joc, Rafinha va obrir la llauna ben aviat, al minut 3. Adeyemi, encara al primer temps, va ampliar diferències. A la represa, de nou Rafinha, Lamine Yamal de falta i Gabriel Jesús van completar la maneta de gols, la quarta en 5 partits. La diana dels neerlandesos la va marcar Stein. Rodri destaca el bon moment de l'equip.
1: Hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego y donde todos los jugadores con los que juegan están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Hemos de reconocer que llevamos mucho tiempo sin ganar esta competición y que debemos cambiar cosas, y en eso estamos, e intentar afrontar la mejor manera para poder, como dices tú, volver a levantar la Champions.
0: La golejada situa el Barça segon a la classificació, per darrere del vigent campió, el PSG. L'equip francès va estrenar-se també amb una plàcida victòria per 6-1 sobre l'Eslovan de Bratislava, amb un hat-trick de l'ex blaugrana Ferran Torres. La primera jornada es completarà avui amb 6 partits més. La segona, que es jugarà d'aquí a un mes, enfrontarà els blaugrana amb el Galatasaray turc. I la Lliga Catalana de Bàsquet ha començat amb les victòries del Manresa i del Lleida. En la primera jornada de la competició, que es disputa a Tarragona, els vegencs van superar el Morabanc Andorra per 83-74. Els de Gerard Encuentra, per la seva banda, van imposar-se a la penya per 89-84. Després d'una bona primera meitat dels verd i negres, els lleidatans van retallar diferències fins a capgirar el marcador amb 28 punts en el darrer període.

0: És una de les notícies destacades del món de la cultura. El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo De Simone i dirigit per Lucia Del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre L'Atlàntida el proper dimecres. Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mama Duixa, Ginestà o Quimi Portet. Ens ho amplia el David Navarro.
1: L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo De Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia Del Greco, fa anys que no actua en viu.
2: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus, perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
1: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts de la plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mama Duixa i Lia Cali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestà i Bayuca. I diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: El diccionari TermCat.
6: 40 anys, 40 paraules.
7: 2009. Aliment transgènic. Aliment modificat genèticament procedent d'un organisme transgènic o que inclou en la seva composició un aliment procedent d'un organisme transgènic o algun derivat d'un organisme transgènic.
5: Mercè Bacardí.
8: L'aplicació de la biotecnologia i l'enginyeria genètica a l'agricultura va comportar l'aparició de nous cultius i aliments als quals calia donar un nom. Per aquest motiu, el Consell Supervisor va normalitzar els termes aliment transgènic i aliment modificat genèticament, així com els termes relacionats organisme transgènic i organisme modificat genèticament. En aquesta ocasió, la complexitat que va motivar la normalització d'aquests termes no es trobava tant en la fixació de les denominacions catalanes, totes transparents i descriptives, sinó en la necessitat de delimitar conceptualment aquests termes que sovint es confonen i s'usen indistintament, si bé presenten matisos diferents. I és que tan important és donar nom a les coses com saber què és allò que estem anomenant.
6: Paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Evitables, a la xarxa a més.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Avui és festa i això és la República Santboiana. I la millor manera de gaudir de la festa és fent ràdio tal i com ens agrada a nosaltres. És per això que per avui us hem preparat un especial amb alguns dels moments més interessants del que portem de temporada. Entrevistes, seccions i moltes més coses. Esperem que el que ve a continuació us agradi.

Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres? L'entrevista de La República Santboiana.

Dos quarts i cinc minuts de 10 del matí, ho dèiem fa un moment, avui ens acompanyarà l'escriptor santboià Josep Mateu, i que ens presentarà el seu darrer llibre. De fet, aquesta obra ja va veure la llum aquest passat Sant Jordi, i que ens narra un bocinet de la nostra història de manera revulsiva, barrejant els fets històrics amb la ficció més divertida, també podríem dir. Jo abans he fet servir un mot així una mica estrany, he dit fins i tot amb la fantasia més estrafolària, amb el bon sentit de la paraula. I escolta'm, que desperta sobretot molta curiositat.

0: llegir-lis aquest jurament que feia la noblesa catalana davant de cadascun dels reis quan començaven el seu regnat, i que aquí ja marcava, de dir, escolti, sí, sí, vostè és rei, a mi em pertoca de servir-lo, però, compte, amb una sèrie de condicions que si vostè fa el tonto, de ser molt, passarà a ser res.
1: Això és molt característic de la corona catalana aragonesa, eh? Vull dir, no hi havia cap més sistema monàrquic que admetés un tipus de jurament d'aquests.
0: Sí, sí.
1: Aquí hi havia democràcia quan encara ni se sabia la paraula. Bueno, suposo que venia dels grecs, i sí que se sabia.
0: Bueno, sí, però que marca una mica, sí. Com tu dius, el caràcter d'un país.
1: Sí, sí.
0: És així mateix.
1: I en tot el llibre veuràs el mateix.
0: Sí, no, ja l'he llegit, ja. Oh, i tant, penses que... No, ja l'he llegit.
1: Va haver-hi una guerra civil contra el rei del 62 al 72, del 1462 al 72.
0: Guerra, però també alguna revolta i alguna història rara pel mig, i bueno, això era el pa de cada dia, no?
1: Vull dir, bueno, al final... el rei no era acceptat, el Joan II no va ser acceptat plenament, i llavors hi havia merder cada dos per tres.
0: Déu-n'hi-do. Escolta'm una cosa, qui no et coneixi, que jo crec que hores d'ara ja et coneixen força, en Josep Mateu i Jovés és Santboià de Socarrela, de fet, vam gaudir d'un primer llibre, aquest seria el segon publicat, no? Que deus tindre més històries, però aquest és el...
1: Publicats dos.
0: Recordem que el primer el vas presentar aquí, i jo no et diré mai a la vida que em recordi el primer. No, però sí que és veritat que hi ha una manera de fer i voler jugar amb segons què, amb les dimensions del passat, que tenen aquest denominador en comú, un i l'altre, no?
1: Sí.
0: I jo et pregunto, això deu ser perquè tu t'agrada remenar en el passat, evidentment.
1: Evidentment.
0: Clar. Explica'm això, el perquè de tot plegat. Perquè els salts de la llagosta, evidentment, una mica ja ho diu, no?, els salts que una llagosta fa en direcció a bon, enrere, no? Explica'm una mica això de que jo crec que tu tens la dèria, en el bon sentit, de dir com m'agradaria ser espectador del que ha passat i que és impossible tornar-hi.
1: Sí, és que...
0: Físicament.
1: És així. A mi m'agrada la història.
0: Clar.
1: Molt. I sobretot la història medieval, sempre, ja em sembla que t'ho vaig comentar, sempre m'ha agradat, m'ha flipat, I d'alguna manera els dos llibres estan enfocats a recórrer un tros d'història. I, a més, sempre és història de Catalunya.
0: Clar.
1: En els salts de la llagosta teníem un recorregut de diverses generacions, i en aquest estem una mica més concentrats, però també parlem de gent que havia nascut abans del personatge principal
0: i
1: el que va passar després. O sigui, sí, que hi ha una mica de...
0: Saps què passa? Que la gran dificultat de parlar d'aquest llibre, quina és? Que no pots fer spoilers. Jo no vull fer spoilers. Jo mai faig spoilers dels llibres de les escriptores i escriptors que passeu per aquí. Què t'he de dir que no sàpigues? Un llibre s'ha de llegir, no s'ha d'explicar. I és molt difícil perquè el protagonista, que de fet jo crec que n'hi ha dos de protagonistes, un és actual i l'altre ho va ser en el seu moment, i de quina manera, Josep, no? Clar, jo no puc dir de qui es tracta.
1: Ja.
0: I mira que tu... No, i tu ho resols en les 30 primeres 40 pàgines ja ho resols. Perquè el factor sorpresa segurament no és aquest que diem. Però jo no puc dir qui és. El que sí que puc dir és que es tracta d'un personatge, home, cabdal per entendre moltes coses, perquè va ser qui va ser, perquè és conegut a nivell planetari. Però compte, no se sap tot ni s'ha explicat la veritat de tot plegat.
1: Una mica el llibre el que intenta reflexar és això.
0: Exacte.
1: Hi ha diverses teories sobre aquest personatge, i una d'elles és la que jo he intentat plasmar en el llibre.
0: Hi ha gent que deu saber molt d'història i que quan dius virrei... ja deuen fer les seves cabòries i els seus números, però no podem dir-ho, és que no podem dir-ho, Josep, de qui es tracta.
1: El virrei, parlem del virrei.
0: Sí,
1: el virrei,
0: sí, sí.
1: El virrei en la corona... corona d'Aragó, diguem-ne,
0: sí.
1: Perquè no li va...

0: Plantem la suspicàcia. A la Corona d'Aragó, el virrei era un personatge que es repetia constantment. La Corona d'Aragó tenia moltes corones, molts regnes repartits.
1: Llavors, al final eren com representants del rei a on sigui.
0: Ah, clar. I llavors nombraven virreis. Els reis nombraven virreis. Clar. Aquells virreis actuaven com a reis mentre el rei estava a un altre puesto, i quan el rei arribava allà, s'apartava i deia, fes-t'ho tu.
1: Sí, sí.
0: Quan se n'anava, tornava ell a manar.
1: Diguéssim que una figura similar als ambaixadors, sí, però amb la potestat d'actuar, de poder. I si aquell virrei deia, doncs ara això es farà així o es farà d'aquesta manera, cap problema, perquè tenia el vistiplau, la benedicció, diguéssim, del verdader rei, no?
0: Doncs sí.
1: Molt bé.
0: Virreis n'hi havia per tot el Mediterrani, i arribat un moment van començar a tenir virreis a fora. Després Castella va agafar aquest sistema, que no existia llavors.
1: No existia, llavors, va adoptar...
0: Quan la conquesta d'Amèrica i tot això, sí, llavors Castella va començar a posar virreis per aquí i per allà.
1: Molt bé. Escolta'm una cosa, vàries coses. El llibre parla d'aventures, també, perquè és una aventura constant. Una aventura... Hòstia, i perdona que faci servir... Sí, perdona que faci servir aquesta expressió, però jo no vull comparar amb l'Odissea. Entenem. Però si ho penses fredament, tota pugna per aconseguir quelcom segueix una mica els patrons d'una Odissea, d'un Ulisses, que tornarà o no tornarà, però que allà on va coneix coses, li passen coses, però és que fixa-t'hi que fins i tot el portar a bon terme allò, el poder començar l'aventura, ja és tot una aventura en si mateix.
0: Sí, senyor. Sí, senyor, ho has dit clavat, eh?
1: No ho sé.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Al final és una epopeia. Al final és una epopeia.
0: I
1: el greu que em sap de no poder anomenar amb aquest tipus.
0: Perquè no es pot anomenar. Des de jovenet, des dels 14 anys que va començar a treballar.
1: Sí,
0: a treballar, fins que va morir, va estar constantment,
1: amunt i avall, pam, pam, pam. Sí. I a més, amb una dèria molt, molt clara que jo crec que en aquest tipus... Jo crec que estem fent molta ràbia ara a la nostra audiència, però que alhora estem generant també molt interès per saber de qui parla el Josep. Però he de dir que aquest tipus... El meu respecte envers què? Sobretot perquè jo crec que el que el mou és la curiositat. És l'afany de conèixer... De coses, d'anar a conèixer món, de conèixer gent, de muntar-se les seves cabòries.
0: I fer calés.
1: Fer calés també, però hi ha molta curiositat per dir, vull fer coses, vull conèixer món, no?
0: Sí, sí, era una dèria des de jovenet. I d'alguna manera anava compaginant, i la seva vida, ja has vist que, bueno... La seva vida que hem descobert o que estem descobrint
1: ara
0: no té res a veure amb la vida que se suposava que tenia aquest senyor.
1: És que això sí que ho podem dir. S'està aquest personatge, i darrerament per investigacions d'historiadors, etc., s'està no reinventant, s'està...
0: Descobrint.
1: Redescobrint. Mm-hmm. Insisteixo, potser no hi ha personatge més conegut que aquest, en segons quins moments del nostre pensament històric. Fixa el que t'estic dient. No hi ha personatge més conegut que aquest.
0: Bueno,
1: perquè n'hi ha...
0: Si fessis una enquesta a lo llarg del món,
1: sí, senyor,
0: i diguessis... El coneix tothom. Tothom el coneix.
1: Tothom el coneix. En canvi, hi ha reis importantíssims que hi ha gent que no et saben ben bé dir quins són els seus orígens o què feia aquell home o què deixava de fer. Mm. Aquest el coneix tothom.
0: De tota manera, he de dir una cosa.
1: Sí.
0: M'he ficat amb la història d'aquest bon home, perquè jo sempre, quan estudio el tema històric, sempre estic pensant en el moment actual.
1: Clar.
0: I llavors hi ha una sèrie de circumstàncies que aquí, en el llibre, s'expliquen, que actualment són totalment vigents.
1: Allò que diuen, al final, tot es repeteix.
0: Hi ha un país... que té una força determinada i aquesta força és la que fa servir per aconseguir les seves dèries, uh-huh. i això ho feia el 1500 i ho fa el 2026.
1: Sí.
0: Vull dir, tinguem clar, jo això ho tinc molt
1: perquè
0: clar.
1: Perquè canviant decoració, canviant alguns personatges o algunes circumstàncies, el rerefons sempre s'acaba repetint, tant per bé com per malament, no? Els errors dels humans, les maneres de fer, les obsessions, les ombres i les llums.
0: Mm-hmm.
1: Home, tu que t'agrada la història, això ho has vist 100 vegades, no?
0: Sí, i ho estem veient actualment.
1: I ho estem veient actualment.
0: Avui en dia tenim una sèrie de greuges que continuen vius. Tenim milers d'euros que se'n van i no tornen. Totes aquestes coses passaven i passen.
1: I passaven i passen.
0: Sí, sí. Llavors passaven d'una altra manera, llavors hi havia més friccions, sí. Hi havia alguna guerra i tal. Ara les guerres s'han acabat i ara pues, et foten sense guerra. Però
1: per exemple,
0: el camí és el mateix.
1: Sí, sí, per exemple. Escolta'm una cosa, insisteixo que no... aquest personatge que...
0: He agafat un mal personatge.
1: No, que coneixem perfectament, però és que no el podem anomenar perquè... Home, sí que ho podríem fer, però dius, home, estic esgarrant aquí part de la història.
0: Bueno, les primeres 20 o 30 pàgines estaries
1: sí,
0: esgarrant.
1: Sí, però deixa'm dir que hi ha un personatge que ell no s'espera conèixer amb aquest, entre cometes, il·lustrat i planetari protagonista. No se l'espera conèixer, evidentment. Bueno, és que, de fet, és inversemblant que es puguin arribar a conèixer. És el que anomenem un diàleg impossible. Però que a mi em dona una mica la sensació que quan es coneixen i comencen a xerrar i un li pregunta a l'altre i que, de fet, l'altre prefereix escoltar que no pas xerrar, però ho vaig veure, em va agradar perquè ho planteges com una entrevista impossible. De fet, el personatge que tenim actual, al final s'ho pren també per defecte professional, no? Allò que dius, bueno, algú que es dedica al
0: periodisme, etcètera. És que aquest personatge, és un periodista.
1: És un periodista.
0: És un home...
1: Per això et dic, per defecte professional, s'ho pren com una entrevista.
0: I de fet, et diré una cosa. El llibre, primer muntatge,
1: sí.
0: Estava fet des d'un cert moment com una entrevista. O sigui, i a més,
1: sí, sí.
0: Estava en l'ordinador, estava escrita en negreta la pregunta...
1: En pregunta, molt bé.
0: I la
1: sí,
0: resposta
1: sí.
0: Sense negreta. Això després l'editorial m'ho va fer treure perquè em va dir que això sembla una entrevista. I llavors li va donar un altre caire.
1: D'acord, però això és una entrevista.
0: Jo vaig fer una entrevista.
1: Això és una entrevista. I de totes, i a més jo diria que el periodista és molt bo perquè les preguntes que fa són claus... i perquè quan cal el deixa anar, el deixa, tu ves xerrant que jo vaig apuntant, no?
0: El periodista té uns moments de terror també,
1: sí, que al sí,
0: principi
1: sí, sí. Home,
0: passa una nit fatal.
1: Home, tu,
0: la primera nit la passa fatal.
1: A tu i a mi ens passaria el mateix, no? Sí o no? Home, per l'amor de Déu, dius,
0: on m'he metido?
1: Això no sé ni per on agafar-ho, clar. Home, hi han microhistòries, no? És a dir, microtrames, perquè el mateix personatge 2 que dius tu, home, ell té la seva vida normal i corrent i també li passen coses, no? I és com tot ésser humà.
0: Sí.
1: Però que també li passen amb l'altre, paral·lelament, quan li explica què va passar.
0: Cada un va tenir la seva.
1: Sí, i Déu-n'hi-do també, eh? I Déu-n'hi-do. I al final, en aquesta entrevista, jo crec que descobrim o ens permet que el personatge s'obri de bat a bat i jo crec que més objectivament del que ens pugui semblar, ella expressa una realitat que sap que potser li han canviat, no? I que els llibres d'història estan parlant d'altres coses i ell diu, bueno, escolti, la veritat és aquesta, aquesta i aquesta, no és pas això o això.
0: Sí, d'alguna manera el personatge 1 neix savi.
1: Sí.
0: O sigui,
1: sí.
0: Neix savi perquè té un bagatge.
1: Home, important.
0: Té un bagatge de coneixements.
1: Sí, clar.
0: Que cobreix 700 o 800 anys.
1: Sí, sí. No, no, està claríssim.
0: Ell, des de que comença a viure fins que es troba amb el periodista, té un bagatge. Té,
1: i, per això et dic, i molt important. Hem de dir que la majoria, bueno, la majoria, no, tots els capítols tenen com el seu propi títol.
0: Sí.
1: Però és que tampoc puc anomenar aquests títols perquè en aquests títols estaríem donant molta informació. Una cosa són els capítols i l'altra són els episodis, digue-li d'aquesta manera, sí. No?
0: Pots anomenar els capítols perquè, per exemple, hi ha...
1: Home, sí, però n'hi ha algun, hi ha algun Josep que...
0: Hi ha un personatge que és el senyor Joan.
1: Sí.
0: Que... Perdona.
1: Sí, no t'apartis del micròfon.
0: És veritat. Que el senyor Joan té importància i se'l pot anomenar perfectament.
1: No et diré que no. A veure, n'hi ha un, improviso, n'hi ha un que diu béns de guerra. Molt bé, fins aquí cap problema. Qüestions dinàstiques. Que és molt interessant perquè aquí vas tirant dels currículums de la gent, dels arbres genealògics, i vas explicant de bon bé cadascú i per què. I de vegades fins i tot és molt curiós, no? Perquè sembla com molt com si la història estigués escrita per un guionista que té molt, també molta part de conya, no? Que li agrada la conya i que li agrada fotre coses força arrabassades. Saps què vull dir?
0: Sí.
1: Digues.
0: Jo no, estava mirant els títols dels capítols i... El senyor Joan entra en detalls.
1: Sí. Sí, perquè al principi el coneix com a senyor Joan.
0: Això sí, clar. Sí, és que és el senyor Joan.
1: Bueno, és que de fet és Joan.
0: És el senyor Joan. Hi ha un moment que ell ho diu, li pregunten, però vostè com punyetes es diu?
1: Vostè per què es diu d'aquesta manera?
0: Jo em dic Joan tota la vida.
1: No, jo dic Joan, vostès els expliquen el que vulguin i m'han fotut l'altre nom perquè per
0: no,
1: això
0: inclús,
1: per allò, ja està.
0: Crec que no, ell va estar bastant d'acord amb aquest nom segon, eh? Perquè...
1: Sí, però que tampoc era estrany, no?, això de canviar de nom en virtut, a lo millor, del que feies o en virtut del que t'havien assignat com a tasca o com a el teu propi objectiu de vida, no? Déu-n'hi-do.
0: Ho va acceptar perfectament, el segon nom.
1: Sí. Escolta'm una cosa. Ens n'anem a la mar, això sí que ho podem dir, naveguem molt.
0: Molt, hi ha molta mar.
1: Però també hi ha molta política. Evidentment. I política de saló, política també de reis i veiem doncs com quin era el pensament al final de l'edat mitja, com dius tu, o gran part de l'edat mitja. Veiem la força que tenien tots aquests tipus, dic tipus, aquests reis, però alhora, Josep, la feblesa. És a dir, sóc el rei o sóc la reina o sóc el que sigui i aquí tallo la botifarra, però depèn de moltes coses. Depèn dels meus parents, que avui són parents, però que demà me la poden fotre, no? Depèn de que si no conquereixo terres no tinc calés, depèn de que la noblesa no s'emprenyin amb mi, depèn del temps, si les coses van bé i els conreus o el que sigui, depèn de les tempestes, no vull donar més pistes, depèn de tantes coses... que al final allò sí que era una verdadera responsabilitat reial, no el que hi ha avui en dia. Aquells sí que havien de fer de reis de veritat.
0: Sí, sí.
1: Digue-li així.
0: Eren els responsables, d'alguna manera.
1: Vull dir, màxims.
0: Avui en dia, un governant sempre pot dir que a mi em van dir, o sí. Creia que... O, aquells no.
1: O un rei avui et diu, escolti, per això estan els polítics, no sé, jo estic aquí per inaugurar un hotel o un vaixell o un no sé què, o un congrés. Aquests se la jugaven i de vegades el seu enemic estava molt a prop d'ells, a casa seva. Sí o no?
0: Sí, família.
1: I per això et dic que la família podien ser...
0: Hi havia... Una reina espanyola es va barallar amb son germà amb la seva neboda perquè volia un reina i no passava res, vull dir, estava tot claríssim.
1: Això el més normal, no? Vull dir, el dia a dia.
0: Sí.
1: a la reialesa. Escolta'm una cosa, Josep Mateu, és de les entrevistes més hermètiques que... Sí, que he tingut la sensació de que estem parlant en argot clau.
0: És terrible.
1: No, és veritat, però és que val molt i molt la pena, en primer lloc, de llegir-ho, evidentment, i en segon lloc val molt i molt la pena de que quan es presenta aquest llibre no s'expliqui qui és aquest personatge, perquè això s'ha de llegir i perquè genera doncs tot l'interès doncs al anar-ho descobrint, no? I per això és tan difícil parlar de moltes coses però no poder anomenar pràcticament a ningú. Déu-n'hi-do, punyetero, eh? Punyetero.
0: Ara ja fa 2 mesos sí. que el llibre ha sortit.
1: Sí.
0: I suposo que hi ha molta gent que ens sent
1: parlar
0: i segur, diu...
1: Segur, que ja saben què
0: passa.
1: Home, però hi ha gent però que encara no...
0: Els que no, pues, sí, destapar-los i així d'entrada... No. És el que dius tu, que vagin a buscar el llibre i...
1: És difícil. No, però jo crec que Déu-n'hi-do, perquè el context de tot plegat i l'ambientació del llibre jo crec que ha quedat més que clar. Ha quedat claríssim. Tu has passat molt bé, escrivint?
0: Sí.
1: Perquè a tu t'agrada la història, però a més perquè has gratat... I, deixa'm fer-te una pregunta molt personal. En algun moment, quasi, has pensat de que aquell personatge que tu i jo sabem estava allà davant teu i quasi t'estava fent servir d'escrivent?
0: Quan escrivim sempre, sí. sempre tenim els personatges a prop.
1: Clar.
0: Vull dir, i el que diuen ells a vegades no saps si ho diuen ells o ho dius tu.
1: Per això et dic que tu també has fet de periodista, sobretot tu.
0: Clar.
1: Perquè li has donat vida al periodista. Clar. Li has donat vida a l'altre.
0: Uh-huh. El periodista a mi em cau molt simpàtic.
1: Sí, perquè compte, evidentment això genera sorpreses, però després s'ho pren com aquell que diu... Doncs si ens hi hem de posar, ens hi posem.
0: Una vegada superat la primera nit, després sí. ja el tio està molt còmode.
1: I dius, vinga, tirem, tira, que això val molt i molt la pena. Això és una exclusiva, no?
0: Sí.
1: Quasi, eh que sí?
0: I al final recull tot el que té, tot el param i diu, vaig a veure si ho presento a algú. I diu... Sembla que ho he aconseguit.
1: Sembla que ho he aconseguit, que aquest ets tu. Aquest és el Josep Mateu i Jovés. Escolta'm una cosa, Virrei, una història diferent, una història brutal, amb un tractament revulsiu, com diu l'editorial de la història, que nosaltres doncs, recomanem a totes i a tots. Per cert, amb el segell d'una editorial santboiana, com és Espiral, i que trobareu doncs via internet i diferents vies a les llibreries santboianes.
0: Les llibreries santboianes estava totes ara.
1: Està clar.
0: N'hi ha una que no està per motius propis d'ells.
1: Bueno,
0: però doncs... les altres dues els hi tenim i
1: pots dir quines són, perquè els vagin a buscar la gent.
0: Sí, estan a la botiga i a Barbus en aquest moment.
1: I a Barbus. Molt bé. Josep Mateu i Jovés, gràcies un cop més. Jo ja t'ho vaig dir quan vas escriure el primer llibre, Els salts de la llagosta, vaig dir, fes el favor de no aturar-te, fes el favor d'explicar-nos més coses, que ho fas molt bé i ens agrada molt i ens prova a totes i a tots. Gràcies, Josep, que vagi molt bé. Felicitats
0: tu,
1: i endavant.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
3: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
4: Hola, soy Juan Carlos Unzué, el jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
5: Rutlles?
6: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
5: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
6: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
5: A la nostra web larullasamboy.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la Rutlla.
6: Tu rutlles?
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Samboiana.
1: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.

0: 33 minuts passen de les 10 del matí. El No t'ho creuràs avui ens el signa la Diana Camps del Centre d'Educació Didàcticus de Sant Boi. Sempre diem el mateix, ens ho acabem creient perquè ens demostren, tant ella com la Marina, ens demostren que el que diuen n'hi ha per creure-s'ho, tal i com ho expliquen elles. Molt bon dia, Diana, què tal estàs?
1: Bon dia, molt bé. Mira, aquest dematí...
0: Sí, aquest matí.
1: Un show, per venir des de Barcelona... Clar,
0: bueno, li ha passat el mateix a l'Ireneu, vull dir, clar.
1: És que, a mi m'encanta veure aquestes coses, perquè s'han de lluitar pels drets dels infants a les escoles, perquè necessitem recursos,
0: Doncs primer dia de vaga, del sector docent, d'aquests tres dies que es faran, que estan planificats que es facin.
1: Molt bé,
0: dit això, no, que està molt bé que expliquis, ei, i l'Ireneu també ho ha explicat, ei, que quin cacau per arribar a Sant Boi. Molt bé, però ja esteu aquí, que
1: ja
0: això
1: està,
0: és el més
1: sí,
0: important.
1: Ja està, sí, ja estem.
0: Molt bé, escolta'm una cosa, per avui el No t'ho creuràs, ens vols parlar, jo diria, la pregunta seria, la bondat és intel·ligent? Home, doncs segurament, i tu has titulat La intel·ligència de la bondat. Doncs ens hi posem de seguida, a veure la intel·ligència de la bondat per on anirà.
1: Sí, faig una mica de context, vale?
0: Va, fes la intro.
1: Vinga, faig la intro. Potser mai havíem estat tan controlats, pensant que érem tan lliures. I això és difícil de creure, però és així.
0: Molt bé, molt bé.
1: Vale? Abans, el poder era visible. Tenien castells, tenien exèrcits, hi havien reis.
0: Correcte.
1: Avui el poder és invisible. És dins del nostre mòbil. Dins dels algoritmes.
0: El poder, has dit?
1: El poder.
0: Ho dic per deixar-ho clar.
1: Sí, sí, el poder. És dins de la necessitat constant de mirar una pantalla encara que no hi hagi res important. I el més impactant de tot això és que no ens obliguen, amb adeu, i anem nosaltres sols.
0: Una mica com els ramats de borregos, que deien, de vents...
1: Podríem dir això, sí. Hi ha empreses que saben exactament quant temps tardem a avorrir-nos. Saben quina imatge farà que paris.
0: Ni ho dubto.
1: Quin vídeo activarà la teva dopamina. Quina por farà que continuïs fent scroll. Coneixen els nostres hàbits, les nostres hores de vulnerabilitat, els nostres impulsos emocionals. I potser fins i tot et coneixen millor que tu mateix.
0: Molt bé.
1: I aquí és on jo em faig una pregunta bastant inquietant, Amadeu. Si algú controla la nostra atenció, fins a quin punt controlem la nostra vida? Tu què en penses, això?
0: Jo crec que... És que ho hem parlat moltes vegades. Evidentment que arriba un moment que dius aquí algú exerceix un control, però jo saps què penso? Jo li dono quasi el mateix contingut o significat que quan parlem de censura. La pitjor censura quina és? La que tu mateix t'infligeixes. Sí. És a dir, l'autocensura és la pitjor censura que hi ha. Sí. I quin és el pitjor esclavatge al que tu t'imposes? Sí. És a dir, allò de les teories de la conspiració, no? Hi ha algun ent, algú que ens vol controlar a través del mòbil o... Doncs no diré que no n'hi hagi que se'n vulguin aprofitar, evidentment, perquè la gent no són tontos i els experts en màrqueting saben el que han de fer. Però al final... Tu ho has dit molt bé. Al final hi anem nosaltres directes cap allà.
1: Directes.
0: Per tant, qui s'està esclavitzant sobretot?
1: Nosaltres. Per nosaltres. Descomptat.
0: Sí, sí.
1: Perquè al final la nostra atenció és és la nova moneda del món. I ens l'estan comprant molt barata. I a canvi de petites dosis de distraccions. I és que callem. Amadeu, callem. Però callem, però vamos. A la primera. Mirem el mòbil més de 50 vegades al dia. I de debò, això faig una crida a tots els oients, que ho provin. Que comptin...
0: Proveu.
1: Compteu les vegades que en un dia...
0: Proveu.
1: Mires el mòbil, vale? Ens costa veure una pel·li sense mirar notificacions. Ens costa escoltar sense interrompre. Ens costa estar sols. Ens costa pensar. I això no és casual, és disseny. És disseny.
0: Segur.
1: Arribats a aquest punt, hi haurà gent que pensarà. Si tot això que dius és molt profund, però jo demà m'he d'aixecar a les 6 del matí, guapa. I tenen raó. Bueno,
0: i també és veritat, al final t'has d'aixecar a les 6 del matí. Sí.
1: Exacte. Sí, la realitat, la realitat és una altra. La realitat és arribar cansats, és pagar hipoteques que són impossibles, és treballar 10-12 hores, és viure irritats, és no arribar. I aquí crec que hem de ser molt honestos. La gent està, no està esgotada perquè sí. Hi ha un sistema que premia l'esgotament. I vivim en una societat on descansar genera culpa. Amadeu,
0: descansar genera culpa.
1: Descansar genera culpa.
0: No passa en tots els casos, eh? I jo t'asseguro
1: que... Bueno, parlo en general, eh? Hi haurà de tot.
0: Que n'hi ha que... bueno, en fi, és com tota la vida.
1: És com tot.
0: És com tota la... Però t'entenc.
1: Descansar genera culpa. On parar sembla fracassar, on tothom corre, però que ningú sap exactament cap a on va, no? I mentrestant, vale, ens demanen sigues productiu, sigues positiu, adapta't, rendeix, com si fossin màquines. Uh-huh. Però no ho som, Amadeu, no ho som. I aquí és on apareix una idea.
0: No, som màquines, però biològiques.
1: Sí.
0: Per tant,
1: sí.
0: T'entén perfectament què vols dir.
1: Clar. I aquí és on apareix una idea que a mi em travessa profundament.
0: A veure.
1: Vale. Antonio Marina, no sé si el coneixes, és un filòsof que a mi m'encanta, perquè és que és aterra tan bé les coses i és tan fàcil d'entendre, que diu, la gran intel·ligència humana no és només pensar, és saber dirigir el comportament. I això ho canvia tot, al final, no?
0: Segur.
1: Perquè potser una persona intel·ligent no és la que acumula més informació. Potser és la que sap cuidar sense destruir-se.
0: Clar,
1: la que sap escoltar,
0: clar.
1: La que sap posar límits, la que sap continuar sent humana en un món que empeny, vale, anestesiar-se. Perquè és el que està fent, anestesiar-nos.
0: Anestesiar-te, eh?
1: Sí, ens estem anestesiant. I aquí és on entra la intel·ligència de la bondat.
0: La intel·ligència de la bondat.
1: Exacte. No com una idea naïf. No, perquè aquí no anem a posar aquí a romantitzar el tema,
0: no
1: com positivisme, sinó com a resistència.
0: Molt bé.
1: No?
0: Perquè... al final, per ser bo has de ser intel·ligent?
1: Sí.
0: Aquesta seria una pregunta, no?
1: Sí, jo diria que
0: sí. És a dir, tot aquell que és bo és intel·ligent?
1: Sí, però jo crec que sí. Tot el que és bo és intel·ligent.
0: Intel·ligència emocional, sobretot.
1: Exacte. És que ell l'anomena com a intel·ligència de la bondat, però al final és intel·ligència emocional.
0: Sí.
1: És desenvolupar les eines d'aquesta intel·ligència emocional, no? Perquè és molt fàcil endurir-se en aquest món que vivim.
0: Ser freds, no?
1: Sí.
0: Davant de les coses, normalitzar excessivament els cops, les desgràcies, les fuetejades,
1: exacte.
0: Els problemes, etcètera.
1: Lo difícil és no perdre la sensibilitat.
0: Clar.
1: Això és el complicat, no? I potser la gran epidèmia moderna no és només l'ansietat, sinó aquesta desconnexió que tenim. És una desconnexió, perquè permanentment estem... sobreestimulats, però
0: clar, però
1: al final...
0: sobretot desconnectar amb tu mateix.
1: Exacte.
0: Desconnectar
1: de tu.
0: Sí,
1: parlo de tu. Però al final estem profundament sols, no? Famílies que comparteixen espai, però no presència.
0: Clar.
1: Vale? Escoles plenes de continguts, però moltes vegades...
0: Buits.
1: Amb nens emocionalment saturats. I això m'ho trobo constantment.
0: Per tant, continguts buits.
1: Buits.
0: Buits.
1: I aquí és on jo, com a coach educativa, sento que tot comença. No només a casa, no? Sinó també a l'escola. A l'escola passa, perquè un nen passa gran part de la seva vida observant adults per entendre com funciona el món, no? Miren els mestres, miren els professors, miren com reaccionen davant de l'error, davant de la frustració, davant de la diferència... O sigui, moltes vegades no ens donem compte, vale? Però també no només estem transmetent coneixement com a professors o com a mestres, estem transmetent com transformem la nostra vida, com experimentem la nostra vida. I ells aprenen amb aquesta tecnologia emocional, vale? A través d'aquesta mirada. Ells aprenen a través de la mirada. És la seva manera, des de que comencen al col·le a P2, a P1, a P2, ja ens estan observant.
0: Clar.
1: Aquesta és la seva manera d'aprendre, no? La mirada d'un pare, d'una mare, d'un mestre, d'un professor, no? Perquè un nen descobreix que és a través dels ulls de qui el miren. Si un nen està mirant, o sigui, si un profe, un pare, un mare, està mirant des de la pressa, ells estan aprenent que molesten.
0: Clar.
1: Si aprenen, si estan mirant des de la presència, jo miro el meu fill des de la presència, vale? Jo com a nen m'estic donant compte que importo, no?
0: Clar, si... tu transmets al final prioritats. i ells diuen
1: transmets
0: bé, doncs,
1: tu la teva, clar, la teva manera de viure, clar, dius, bueno, transmetent.
0: Aquest té unes prioritats, quines són? Són aquesta, aquesta i sí, aquesta. On estic jo? En quina escala estic jo?
1: Això.
0: El tercer lloc, el quart,
1: clar,
0: potser,
1: perquè, no, perquè aprenen per imitació, clar, al final, no? Uh-huh. Si ens miren només des dels resultats, aprenen només estic valent, vale, si rendeixo.
0: Clar.
1: Clar, llavors, si tu estàs mirant des d'aquí, ells estan pensant, no? Estan interpretant aquest llenguatge no verbal. Al final, és, ells aprenen mitjançant aquest llenguatge no verbal, no? I això marca una vida sencera. Perquè si jo ja me'n vaig amb aquesta creença com a nen, de que si m'està mirant el meu profe des d'un resultat, vale? Jo, i si no em va bé aquest resultat, ja estic pensant que jo sóc tonto, que jo no val, que jo no serveixo. I si jo no serveixo, si no trec bones notes. Si trec bones notes, llavors sí, però si no les trec...
0: Bueno, és que em fas pensar en allò que de vegades ha sorgit aquí, en aquestes taules de debat que tenim aquí a la República, que al final la vida és un examen constant. Des de que neixes fins que te'n vas, és un examen. Aproves o no aproves? Has superat o no has superat això o aquesta prova? O vas experimentant al llarg de la vida, però et van examinant. T'examinen amb tot, t'examinen des de coses absurdes, materialistes, digue-li com vulguis, t'examines a l'escola, t'examines a la universitat, t'examines per entrar en una feina, t'examines per treure el carnet de conduir, et fan exàmens mèdics, sempre
1: totalment
0: t'estan examinant. Sempre estàs sent examinant, no? Sempre. Sí, sí. Això és una temàtica també com per aprofundir-hi, no?
1: Sí.
0: Bueno, i tens aquella sensació de dir, escolta, jo no em vull examinar més. El qui li agradi bé i el qui no, també. Jo sóc això i tinc això. Ja no li agrada, adéu. Li agrada, som-hi.
1: Exacte.
0: Jo ja no m'examino més.
1: Aquí hi ha una temàtica molt profunda, perquè al final...
0: I cada dia és un examen, la teva professió. Cada dia és un examen.
1: Cada dia. Perquè hi ha una expectativa, sempre parlem el mateix. Hi ha una expectativa a nivell de societat, hi ha una expectativa i també hi ha uns judicis. I aquí anem entre l'expectativa, el mereixement i el judici, no? I entre la culpa i el perdó. I aquí entrem aquí en una temàtica molt profunda que podríem estar hores parlant d'aquest tema.
0: Està clar. A propòsit, allò que fem sempre, vols donar una pista del que serà la cançoneta d'avui? Una pista? Una pista?
1: Qui vulgui... Parla d'un mirall.
0: Val, però ho dic perquè qui vulgui s'haurà d'esperar.
1: Sí, sí, però espera un moment, que volia fer un petit incís amb una cosa. No
0: t'ho dic per l'hora que és.
1: Sí? Vale.
0: Digues.
1: Vale, bueno, vinga. Pues enmig de tot aquest soroll, vale, hi ha una cançó vale, que avui és un manifest, encara després de tants anys és un manifest humà, no? I és una cançó que es diu Man in the Mirror, que és del Michael Jackson.
0: Sí, sí.
1: I ara aprofito que està al cine.
0: I tant.

0: Doncs ja n'hi ha prou. Qui vulgui acabar de sentir la cançó sencera, que s'esperi res menys de 10 minutets i la punxarem sencera per acomiadar-lo, no t'ho creuràs.
1: Molt bé. És molt profunda aquesta cançó.
0: Sí, home, clar, a l'altre cantó del mirall què hi ha exactament?
1: Què
0: estic veient aquí?
1: Bueno, aquest tros que ha posat, que han posat, no?
0: Sí, tant.
1: Vol dir, bàsicament, si vols fer un món millor, mira't a tu mateix i fes el canvi, no? Però... No des de la culpa, ojo, perquè sempre la ment és molt perversa i a vegades ens porta sempre a lo negatiu. No des d'aquesta culpa, perquè hi ha gent fent el que pot, no? Hi ha persones sobrevivint emocionalment.
0: Sí.
1: I moltes vegades eduquem des del cansament, contestant missatges, pensant en factures, o en mil coses que ens trobem, no?
0: O examinant-nos.
1: I el nen això ho nota. Nota quan hi ets de veritat i quan no, o quan només hi ets físicament. Els nens tenen un radar brutal, perquè els nens no necessiten al final adults perfectes. No. Necessiten adults disponibles emocionalment, no? Potser el futur no serà dels més intel·ligents, que és el que tu deies, no? Perquè la intel·ligència ja n'estem de creant. Mira la IA, que ràpida va. D'intel·ligència, n'estem creant. La pregunta
0: és així.
1: Què quedarà d'humà en nosaltres? Potser el futur serà dels que encara sàpiguen cuidar, no? O en un món que constantment és acceleradíssim i que ens costa interpretar, no? Que sàpiga escoltar. Un món que monetitza l'atenció, que encara sigui capaç de donar presència, no? I això no és poesia, Amadeu, és supervivència emocional. No? I crec que això avui és un despertar de consciència amb aquesta xerrada, no? Perquè crec que és molt important, perquè el sistema ens va, bueno, és com
0: una voràgine,
1: no? I crec que estem a temps, no per convertir-nos en éssers perfectes, sinó simplement per no perdre completament aquesta humanitat, que la nostra humanitat,
0: totalment,
1: no?
0: És així,
1: perquè també dic que l'algoritme substituirà, o sigui, el que és, cap algoritme pot substituir mai una mirada que digui estic aquí amb tu i estic present.
0: Evidentment que no. Mira, avui és el Dia Mundial de la Infermeria i hem estat parlant amb grans professionals de la infermeria, precisament aquests valors de la humanitat, i que precisament en la infermera veiem que no és tan sols tindre cura físicament, des del punt de vista de la medicina, etc, de la salut, sinó també emocionalment dels malalts, no? És un exemple, no? D'això que tu dius, no? Al final el factor humà no s'ha de perdre.
1: No.
0: I hi ha professions amb les que és impossible, si la perds has perdut la professió en si.
1: Sí.
0: No? És un exemple que avui precisament celebra això, el Dia Mundial de la Infermeria, per exemple.
1: Pues això és la intel·ligència de la bondat al final,
0: clar,
1: no?
0: Clar,
1: és exactament això que tu comentes.
0: Sí, sí, sí.
1: No deixar que aquest món ens endureixi del tot, no?
0: Clar.
1: I arribar cansats, irritats i trencats en moltes ocasions, perquè arribem, malgrat tot això, doncs continuar intentant mirar, escoltar, cuidar i estimar, perquè abans que treballadors o abans que consumidors o perfils digitals o dades, són persones. Són persones, no?
0: Sobretot.
1: I sobretot, potser...
0: no abans, no.
1: No.
0: Sobretot.
1: Sobretot són persones. I és important que això ho tinguem en compte. I no ens n'adonem, perquè la vida va molt ràpida. Molt ràpida, molt ràpida. I és important que això ho tinguem superpresent i que comencem a cultivar-lo. Perquè el canvi està en nosaltres, com diu Michael Jackson. El canvi està en nosaltres, no?
0: Sí. No.
1: I el que deies tu també,
0: la cançó,
1: no?
0: Sí, al final...
1: I el que has dit tu ara, al final. Ens deixem portar per tota aquesta anestèsia del dia a dia, no? Que no ens permet, doncs, d'alguna manera aprofundir en les nostres en la nostra ésser, la nostra essència, la nostra ànima més profunda, no?
0: Però al final et planteges quina és la veritat, aquesta o l'altra, no? I no, entenem, la que et plantegen des del punt de vista més materialista de la societat, d'aquesta mena de camí forçat que no tries, sinó que t'han dit és aquest el camí, i que des de petit ja t'acostumen, no?, a anar en aquestes direccions, no? I de vegades aturar-se, no?, suposo que és cabdal per entendre el què, no?, per entendre la veritat, per entendre realment cap on hem de tirar, no?, i quina és la veritat, que allò que deies del mirall, realment què estic veient en el mirall? M'estic mirant a mi, però què hi ha darrere d'allò, no? D'aquell, qui sóc en realitat, no?
1: Jo penso que, no? Jo per la meva experiència, sí, totalment d'acord, jo penso que per la meva experiència personal i professional, quan tu comences a descobrir qui ets de debò, no? És meravellós el que descobreixes.
0: Segur, segur.
1: És meravellós, de veritat. I jo, i potser penso que la gran revolució dels pròxims, anys serà no oblidar-ho, això. No oblidar que tenim aquesta intel·ligència de la bondat i que és, des del meu punt de vista com a, coach educativa i com a educadora emocional, no? Penso que és vital entrar dins nostre per poder descobrir tot això que hi ha dins, que desconeixem perquè estem anestesiats i que no ens permet el dia a dia, no? Les factures, preocupacions, les hipoteques, tot el que hi ha, els fills, no?
0: Tot això artificial, al final és artificial, eh?
1: Tot això que hi ha aquí darrere i que no ens permet descobrir que som molt més del personatge que estem interpretant. No? I això sí que quan fas el clic, no? quan fas el clic que dic de despertar de consciència, no? I és quan t'adones de que tot aquest temps, vale, has estat vivint una vida que potser no era la vida que tu volies viure.
0: Clar, és allò que dèiem, que et forcen a passar per un camí i a creure't que allò funciona d'aquesta manera, i en realitat, clar, hi ha gent que sí, que arriben a descobrir quin és el seu verdader camí o quina és la seva verdadera vida i què és el que volen realment, no? I, hosti, tot això ha de ser complicat, però alhora molt enriquidor, no? Si mai arribes a tindre-ho clar, no? No sé com dir-t'ho.
1: Al final jo sempre dic que per descobrir-te tu mateix, el primer pas que has de fer, a part de primer observar i escoltar, que això és molt important, no? És despertar aquesta consciència, no? I la consciència és com un món molt desconegut, perquè al final no saps, no? On està el moment en què tu puguis passar de nivell, que dic jo, això és com pantalles del Mario Bros, no?
0: Tu vas
1: passant, vas superant reptes, no? I vas passant de pantalla.
0: Bueno, al final tornem una mica allò de l'examen.
1: Exacte.
0: Si no passes l'examen, no passes de nivell, no?
1: Però, vas passant aquests reptes i a la que vas superant els reptes, passes a la pantalla 2, no? Pues una mica va per aquí la cosa. Quan tu fas el clic, normalment ha de passar algo gros a la teva vida per poder fer el clic.
0: De vegades necessites un motiu.
1: Sí.
0: I de vegades són motius durs, dramàtics, incòmodes.
1: Molt.
0: Tant de bo que tu trobis qualsevol persona trobi el motiu sense haver d'estar en tant risc, no?
1: Sí.
0: Tant de bo.
1: Ui, seria meravellós, però bueno, la realitat és una altra, la realitat que vivim és una altra, no? I al final és això, doncs sobretot transmetre això a les famílies, no? Desenvolupar la intel·ligència de la bondat és la que ens portarà l'èxit, no la informació que tenim, perquè la informació avui en dia està a l'abast de tothom. Avui en dia tothom pot fer un clic a l'ordinador i connectar-se amb la IA o connectar-se amb el ChatGPT o amb el que sigui, i té tota la informació a l'abast. I la tendència en el futur és aquesta, que cada vegada tinguem molta més informació i estigui molt més a la nostra abast. El repte està en treballar la intel·ligència de la bondat, perquè per molta informació que tinguem, si aquesta part de nosaltres no està treballada, seguirem vivint anestesiats,
0: doncs,
1: en aquest món.
0: És així. M'ha agradat això de vivim anestesiats, em quedo amb això, i em quedo amb el tema del mirall, que al final, ara sí, no? Acabem.
1: Sí, vinga, anem a escoltar-la, perquè és molt bonica.
0: Val la pena.
1: Sí, i tant.
0: Moltes gràcies a Diana Camps, del Centre d'Educació Didàcticus. Escolta'm, que tinguis tu també, clar, evidentment, una bona festa major.
1: Home, i tant, la gaudirem a tope.
0: I
1: Com a bona santbullana.
0: I som-hi, que encara tenim molt de contingut pel que queda de temporada. Encara explicarem moltes coses aquí al No t'ho creuràs. I a la White amb el mirall,
1: això,
0: no? Com diu aquest senyor.
1: I tant.
0: Vinga, Diana, que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: A vosaltres, estimades i estimats, gràcies per la vostra confiança. Demà és dimecres i nosaltres som els de la República Santbullana. Aquí estarem.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu. Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi. Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o santboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.

0: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
1: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada. 9 i 38 minuts, us ho dèiem, en començar el programa. Aquest matí, ben d'hora, ben d'hora. Divendres 24 de juliol és el dia proposat com a Dia Internacional de la Rumba Catalana. Aquesta data commemora el dia en què el Parlament de Catalunya va aprovar una declaració institucional per reconèixer aquest gènere com a patrimoni cultural català. I això és el que posem en valor avui a la partitura de la República. Molt bon dia, doctor Peris, Ricard Peris. Què tal estàs?
2: Mira, rumbejant, tu.
1: Rumbejant. Sí, sí. Soldat, molt escaient, tot el que portem
2: sí,
1: avui.
2: Home, no, i tant.
1: Ja, perquè mira. Avui, proposat, com a Dia Internacional de la Rumba Catalana, importantíssim, un gènere molt nostrat, que va néixer aquí i que s'ha fet gran aquí, evidentment.
2: Bueno, n'hi ha un reguitzell de gent que l'ha fet gran, com el convidat que tenim.
1: Com el convidat que tenim avui, que seria un dels, podríem dir, dels més assenyalats. Quan parles de rumba, penses en ell. Per tant, hauries de presentar l'ejus i necessari que ho facis tu.
2: Compositor, pianista, un músic com la copa d'un pi d'aquells grans. Benvingut un cop més al nostre amic Pep Lladó.
3: Bon dia a tothom.
1: Molt bon dia, Pep. Soldem.
3: Bon dia, hòstia, Ricard, aquestes coses que dius. Moltes gràcies.
2: Oh, les que vostè derrotxa.
1: Des de la llunyania, amb el bon sentit de la paraula, perquè avui tenim el Pep via telefònica, però vaja, amb ganes de commemorar, de celebrar això, aquest dia proposat com el Dia Internacional de la Rumba Catalana, que no és poca cosa i que és un gènere, déu-n'hi-do, amb barretina, no?, podríem dir.
3: Home, és un gènere que ens és molt proper, vaja, que és molt nostre, i tant que sí.
1: Déu-n'hi-do.
2: Diríem, Pep, que tu ets un dels fundadors d'aquest moviment?
3: No, Déu-me'n guard.
2: Doncs va, explica'ns-ho.
3: Perquè, entre altres coses, perquè aquest moviment, quan va néixer, jo encara no havia nascut.
1: Però hi ha gent que li dona un punt d'excel·lència i que empeny perquè allò que va néixer no sé quan, hauríem de gratar molt, es faci gran, i tu has estat un dels inductors, com d'altres companys teus. Mira, et sentíem cantar ara per aquí darrere amb els Manolos, per exemple, el Gato Pérez, etcètera, etcètera, no? Explica'ns una mica com ho sents, això.
3: Bé, sí, el que sí puc dir és que molta part de la meva vida me l'he passat fent rumba, això és... I ara ja estem en un moment en què aquesta vida és llarga, ja tinc una edat. O sigui que sí que he fet molta rumba durant tota la vida. Jo no vaig néixer rumbero. A la meva casa meva doncs no s'escoltava massa rumba, potser alguna cosa del Peret, però no gaire més. Més aviat escoltàvem cançó catalana i així, però un dia el destí va voler doncs que els seus camins i els del Gato Pérez s'ajuntessin, i vaig anar a parar a la banda del Gato, i després d'aquí va venir tot. Vaig estar tots aquests anys amb el Gato. Després vaig fer...

0: està parlant, no?, i de que, quina és la incidència cultural de la rumba catalana aquí a dins del país, no? Llavors vaig pensar directament en tu, perquè una mica per el que has apuntat, no?, que, bueno, que d'alguna manera no només feu rumba, sinó que veu treure la rumba d'aquell cau on estava posada, no?, molt uh-huh. particular, Gràcia de Sants, no?, i li veu donar un contingut en català. I aquesta és, al meu entendre, el gran mèrit teu, no? Diguem-ne, d'alguna manera, com us veu començar a trobar amb aquesta gent, a evolucionar una mica, a fer fusió, perquè a vegades la teva música a vegades em sembla, vull dir, que té aquells tocs jazzístics, no? aquells tocs que en fi, que la fan diferent. No sé, tu mateix.
1: Bé, o sigui, quant als orígens de la rumba... Jo em referiré, mira, el Gato explicava que ell veia que aquest gènere que havia nascut, doncs, als anys 30, 40 del segle passat, doncs era en aquell moment, doncs, venien moltes orquestres americanes que tocaven música llatina i tot això, i llavors els que estaven aquí, que majorment eren gitanos, que estaven fascinats. O sigui, hi havia tot el poble gitano que estava fascinat per tot el que feien aquestes orquestres, i llavors ells van intentar tocar aquestes cançons que escoltaven, doncs intentar-les tocar amb les eines que tenien a mà, i les eines que tenien a mà era una guitarra, les palmes i potser com a molt un bongo. I llavors d'aquest intent de tocar estàndards de salsa amb aquestes eines va néixer aquesta manera especial de tocar la guitarra que se'n diu ventilador.
2: El ventilador.
1: I el ventilador és l'essència tècnica de la rumba catalana.
2: Clar.
1: No sé si m'he explicat bé.
2: Totalment.
1: Llavors, aquí comença una llarga història. És una història que encara continua, de fet. Des d'aleshores fins ara han passat moltes coses. La música ha anat canviant, han anat apareixent instruments nous, han anat apareixent moltes coses, i llavors la rumba ha anat seguint aquesta evolució. Per exemple, jo recordo molt bé, perquè ho vaig veure en primera mà, doncs quan el piano, que era un instrument molt elitista, molt car, que només podien portar molt pocs músics i tot això, es va democratitzar amb els sintetitzadors polifònics que tenien so de piano. I llavors, d'una manera molt més barata, es va poder portar el piano als escenaris de la rumba, no? Ostres, això va ser un canvi brutal. Tothom es va apuntar al piano, i d'aquella època, per exemple, han nascut pianistes fabulosos com els dos Jumitos, per exemple, els Jumitos Tutupai, els Jumitos de la Palloia. Han nascut molts pianistes que venen d'aquesta època, en què que el piano ja era una cosa que es podia portar, no? No era un instrument pràcticament amb el que només podies tocar música clàssica, no? I llavors hi va haver-hi una fascinació per això, hi va haver-hi un moment que el Gato va viure, per exemple, també, en la fascinació per l'electrònica, i van haver-hi moments que el Peret va viure també amb fascinació pel funky.
0: Sí.
1: Ha anat, o sigui, tota l'evolució de la música del segle XX i principis del segle XXI ha anat impregnant-se en la rumba, i tot això ha anat fent que arribem a la rumba d'avui.
2: Per cert, l'altre dia vèiem amb un dels teus amics i companys, el Sikus Carbonell, que feia unes declaracions, clar, molt, molt eufòric ell, i molt content amb d'altra gent del món de la rumba, per tot el tema, doncs, de la UNESCO, no?, de que reconeix la rumba com a patrimoni immaterial de la humanitat, no? Al final és un èxit de tot un país o d'uns artistes? Mira com t'ho pregunto, Pep, perquè de vegades no, en aquest, escolta, en aquest país no estem del tot orgullosos en general, no parlo de la rumba o del que sigui, no acabem d'entendre que hauríem d'estar contentes de les coses que aconseguim, no ho acabem de valorar.
1: Home, d'entrada, un aplaudiment pel Sikus. O sigui, clar, és un tio que, ostres, allà on te posa la banya,
2: sí, sí.
1: I va, eh? Ostres, jo el Cicus el conec des de,

0: ell va, vam començar a tocar junts, que ell tenia 16 anys amb el primer disc d'Ai-Ai-Ai, el Ficus va ser el primer cantant d'Ai-Ai-Ai. I des d'aleshores jo sempre li he vist un caràcter, un no, jo, sé, jo des de tota la vida jo li he dit, Ficus, tu que vas ser alcalde de Barcelona.
1: Home, si no, no, escolta, poc li falta. Sí, sí, home, sí, no, no, a veure que...
0: Sí, sí.
1: Molt bé, escolta, llavors, sí, digues, digues.
0: A mi fascina tota aquesta il·lusió per al tema de la rumba com a patrimoni de l'UNESCO. O sigui, aquesta il·lusió tan gran a mi se'm contagia. Vull que potser intel·lectualment tinc els meus dubtes, també ho haig de dir. Uh-huh. Però sobretot, quan veus un amic teu que està il·lusionat per alguna cosa, clar, això clar. Va per davant de tots.
1: Clar que sí.
2: A veure, escolta'm una cosa. Hem començat aquest programa de manera molt festiva, sota la palmera, no?, amb els Manolos, que a més és una cançó entranyable i molt divertida. Però... ara toca una mica centrar-nos en tu i deixa'ns que fem un tast de Quan ens falta l'amor, que si no m'equivoco està en un dels teus treballs, no?
0: I tant.
2: Després de, que es diu Després de la rumba, un dels teus
0: àlbums.
2: Va, fem un petit tast. Quan ens falta l'amor.

0: Doncs brutal, fantàstic. Avui això per nosaltres també hi ha el Dia Internacional de la Rumba Catalana també, i per tant
1: no, però fixa't en
0: era de justícia d'anar punxant coses.
1: Jo he escollit, perquè és sembla que és un dels pocs programes que, en vez de demanar-li al personatge que, amb el que parlem...
0: Sí, t'acaba de dir personatge, Pep.
2: Sí. Personatge.
0: Sóc com els xivatos de la classe.
2: Una mica de personatge. Sí, ja sí.
0: T'acaba d'anomenar... No, a veure, personatge important per la rumba i per la música catalana, sí
1: que
0: és.
1: No, que tu en combinació amb altra gent...
0: Si ja ho sé, Ricard, que aquest cop ha estat triat per aquest programa. Tota la música, ja ho sé.
1: Però les he volgut escollir jo, simplement, i a més per fer la diferència de la que parlàvem fa poquet, eh?
0: Sí.
1: Sortir de lo festiu, d'acord, per posar-se... Fixa't quina rumba, amb quina lletra tan intimista, Pep, i tan...
0: No, bé, és un tractament ben diferent al que estem acostumats, no?
1: Què senties quan vas fer la cançó aquesta, de Quan ens falta l'amor? És meravellosa, tio.
2: Ai, moltes gràcies.
1: No,
2: moltes gràcies.
1: No, home, t'ho dic de debò. No, aquí no sé, vull dir, no fem... No sé, què senties quan feies, quan vas fer...
2: Em costaria explicar-ho, el que sí que és veritat és que penso que la rumba té això, té la possibilitat d'expressar molts registres diferents.
0: Clar.
2: I potser ens hem centrat històricament amb el registre més
1: festiu, sí.
2: Més festiu, sí, i tot això, però la rumba és capaç d'explicar moltes coses. O sigui, jo vaig viure l'experiència, per exemple, jo vaig tenir un moment en què vaig tenir una pèrdua molt important a la meva vida, i vaig enfocar el meu dol en fer un disc de rumba.
0: Entenc.
2: I vaig fer un disc de dol, de rumba.
0: Sí, senyor.
2: I penso que va sortir un treball coherent, formalment, a part de tota la càrrega emocional que portava al damunt, musicalment hi havia coherència. O sigui, la rumba admetia perfectament un registre que no fos tan festiu.
0: Bueno, és que si m'ho permets, Pep, la rumba té una plasticitat, permetem que ho digui d'aquesta manera, que fa que, per exemple, el Pep Lladó hagi interpretat d'aquesta manera que hem sentit aquesta peça, i que, per exemple, parlàvem abans del Sikus, i que si la toca el Sikus li donaria potser un ritme més de festa major que no fa cap mal a la lletra, però que és diferent, perquè admet una plasticitat, admet diferents maneres d'escoltar-ho i d'explicar-ho.
2: Exacte, i això és una gran riquesa. És una cosa en la que val la pena incidir-hi, perquè hem de trobar la rumba és un gènere musical que encara té molts camins per explorar.
0: Segur.
2: I això és una gran cosa que potser amb altres gèneres com el rock, per exemple, és més difícil, perquè sempre tens una sensació, últimament, ja fa temps, fa dècades, tens una sensació de déjà vu, de que ja, això ja ho has sentit. En canvi, a la rumba es poden trobar camins que encara no estan trepitjats, i això és fascinant.
0: Et pots fer riure, pots fer ballar i et pots fer plorar, la rumba.
2: Exacte.
0: Això és el que té. Sí,
1: molt
0: sí.
1: Bé, Pep. Escolta'm, i què tenim a la butxaca per un futur proper?
2: Ara, a l'agost estem a Mataró. Estem a Mataró, a més, a Mataró coincidirem amb tots... les estrelles rumberes de Mataró en un concert pel que tinc entès no ho sé massa bé del tot, però tinc entès que, doncs, que hi ha hagut un grup de rumberos de Mataró han muntat un espectacle en honor al Peret, en memòria del Peret, una mena d'homenatge al Peret. I coincidirem amb ells en un festival on estarem junts, i això doncs em fa molta il·lusió. I després, al novembre, tenim un gran concert a Argentona, on serà la presentació més gran potser que farem del disc del Circ de les Puces, l'últim disc que he publicat, i allà doncs, hi haurà molts músics convidats, serà un concert gran en el Teatre d'Argentona, que serà xulo.
0: Tot una festa major.
1: Escolta'm, digue'ns les dates exactes d'aquests concerts, perquè molt probablement l'Amadeu i jo, que tenim algunes amistats per allà també al
3: Maresme.
2: Sí,
3: Maresme,
2: el Maresme, sí.
1: Que a més te la presentaríem, una dona que t'agradaria molt conèixer-la. Escolta'm, Pep, ja saps que per desgràcia se'ns en va sempre el temps quan la gent és realitat tan interessant i tan estimada com tu mateix, no?
2: Moltes gràcies.
1: Ja saps que tens aquí els micros oberts com sempre, i jo voldria fer la cloenda, no sé si t'agradarà, però l'he escollit jo també, amb una cançó teva que es diu Mar de nit,
0: Mar de nit, carai. Doncs escolta, deixem-ho aquí, que doni temps d'escoltar-la, perquè, que... home, dia internacional, universal, podríem dir, de la rumba, i per tant escau que marxem d'aquesta manera.
1: Quedem que estem en contacte, que ens avises de les dates concretes d'aquests dos esdeveniments, i ho deixem aquí. Una abraçada molt forta i moltes gràcies per la teva presència, com sempre.
2: Moltes gràcies, amics, i felicitats a tots els rumberos i rumberes.
0: Clar que sí, Pep Lladó, moltes gràcies i visca la rumba.
1: Salut i rumba.
2: Salut.
4: Si vingués la teva ombra, busca la meva.
0: I Ricard, la setmana vinent més, que serà el comiat de temporada i, per tant, també festa grossa.
1: Festa grossa.
0: Allò que tu dius.
1: Sí,
0: setmana vinent.
1: Rock and roll.
0: Rock and roll. Foli.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
2: Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o santboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
2: La partitura de la República. L'espai de la bona música.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: Tu rutlles?
3: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
2: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
3: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
2: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
3: Tu rutlles?
4: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
5: Hola, soy Juan Carlos Unzué, el jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Per aquest especial de la commemoració dels 50 anys de la Diada de Sant Boi del 1976, la que va representar la primera manifestació democràtica i tolerada després de la dictadura franquista, hem volgut recuperar la història d'aquell moment, el capítol que ho va fer possible, el record viu que ens permet d'entendre el context polític i l'esdevenir de tot el que vindria a continuació. Gairebé farem un exercici de regressió i viatjarem cap endarrere sense perdre, això sí, la facultat que tenim ara de poder-ho analitzar des del punt de vista actual. Aquella diada, doncs, de l'11 de setembre del 76, va ser convocada per l'Assemblea de Catalunya sota un lema: llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. I va plegar unes 100.000 persones. Pel moment i pels fets, es considera, doncs, la gran represa de la diada en llibertat. De fet, el dictador Francisco Franco va morir el 20 de novembre del 1975, però no pas el seu règim, que encara bellugava la cua a l'ombra d'un país que no acabava de perdre la por, però que ja caminava en direcció a normalitzar, podríem dir, que la democràcia imminent. Un exemple de tot plegat és que, per exemple, l'oposició era encara clandestina i que tot s'havia de pactar, absolutament tot. Es varen fer marxes per la llibertat, es va reclamar l'amnistia pels presos polítics i es van portar a terme moltes accions, però, evidentment, recuperar la Diada de Catalunya no era precisament fàcil de fer-ho possible. Com va anar tot plegat? Per què es va fer finalment a Sant Boi, una vila a l'extraradi de Barcelona, encara amb dificultats per les comunicacions i amb un aparent poder de convocatòria no massa, diguéssim, encoratjador? Qui ho va organitzar tot plegat? Amb quins entrebancs es van trobar? Quin va ser el resultat? Doncs de tot plegat en parlarem amb una persona que no tan sols va viure en directe tot allò, sinó que va ser un dels inductors de que això passés precisament a Sant Boi i que passés tal i com va passar. Ell és el nostre convidat d'aquesta mena de viatge cap al passat que dèiem que, tal i com també havíem dit, mirarem de fer i, sobretot, mirarem d'entendre una mica què va significar aquell moment històric. I mirarem de resumir-ho, perquè no és fàcil, com miraré també de resumir precisament la formació i la trajectòria d'aquest professional que ja tenim, això sí, via streaming. Us hem de dir que això serà pel canal de YouTube, ho podreu veure pel canal de YouTube de Ràdio Sant Boi, i per tant el tenim a forces quilòmetres d'aquí. Ara ho explicarem tot plegat. I si m'ho permeteu, encara us faré esperar una mica per desvetllar-vos de qui es tracta, però jo crec que val la pena d'explicar-ho bé. I mirant de ser breu, com us deia, però almenys just, perquè convé més escoltar-lo que no pas presentar-lo, us deixo anar que amb les seves primeres relacions amb el periodisme professional, el 1972, ja va començar amb el diari Teleexpress de Barcelona, del qual arribaria a ser el sotsdirector. El 1983 va assumir la subdirecció del Telediario 2 de Televisió Espanyola, convertint també el seu paper més enllà de dirigir i

0: president d'Antena 3 Televisió. Durant aquesta etapa, concretament el 24 de maig del 93, va ser el moderador del primer debat cara a cara de la història de la televisió entre dos aspirants a la presidència del govern d'Espanya, José María Aznar i Felipe González, arribant a assolir una audiència del 9,6 milions d'espectadors, que no és poca cosa, és clar. Va ser fundador també i president d'Audiovisual Esport. A partir del 2003 presenta el programa Generació 21, emès primer per diversos canals: Canal Sur, ETV, Castella-La Manxa Televisió, Televisió també de les Canàries, i des del 2006 en la seva versió catalana per Televisió de Barcelona, Barcelona Televisió, vaja, i la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya. El 2008 també a la televisió local Barcelona TV va presentar el programa El Somni de Barcelona. El 2006 va ser elegit president de l'Acadèmia de les Ciències i les Arts de Televisió d'Espanya, amb la qual organitzà i també moderà el 25 de febrer del 2008 el primer cara a cara electoral entre José Luis Rodríguez Zapatero i Mariano Rajoy. Els dos, per diferents raons, actualment també amb molts titulars actualment en els diaris. És director general i conseller delegat de la productora Lua Multimèdia, així com director de l'Institut de Comunicació Empresarial, centre dedicat a la formació de portaveus i als directius de l'àmbit de la comunicació. El 2011, ja vaig acabant, va presentar el programa Los Anuncios de Tu Vida a Televisió Espanyola i és l'impulsor de la red de periodistes rurals que es va fundar al febrer del 2019. I de moment ho deixarem aquí perquè us asseguro que no acabaríem. Ara ja sí, és el moment de desvetllar de qui estem parlant. És el nostre convidat i avui està a l'altre cantó de la càmera i també del fil telefònic i del micròfon, en Manuel Campo Vidal. Molt bon dia, Manuel, i benvingut a l'especial... I benvingut a l'especial de Ràdio Sant Boi per commemorar la diada de l'11 de setembre del 76 a Sant Boi. Què tal estàs?
1: Magníficament i encantat de mirar enrere, com deies abans, perquè 50 anys doncs és molt important, però jo penso que allò, mica en mica, vam anar canviant com era el país, vam anar incorporant gent, i sense aquelles passes no haguéssim arribat on estem ara. Per tant, feliç de mirar enrere, que també és important.
0: Molt bé. Més tard o més d'hora, Manuel, ja t'amenaço amb això, et demanaré que ens expliquis breument què fas ara a nivell professional, com t'ho prens des d'aquest vertiginós recorregut. I jo ja ho saps, m'he deixat coses, és clar, però potser... que t'ho treguis de sobre ara i així, per començar, ens parlis una mica de, a veure, què hi feies tu aquell moment, aquell dia i en aquesta història tan rellevant de la diada. Què et sembla? És perquè t'ho treguis de sobre ja.
1: No. Només vam fer, després dels debats que has dit, vaig tenir l'oportunitat d'organitzar des de l'Acadèmia un Mariano Rajoy per Rubalcaba el 2011, un Pedro Sánchez Mariano Rajoy el 2015, i després en van fer altres com va arribar el que se'n deia la nova política, per cert, pràcticament desaparescuda, tant Ciudadanos com Podemos, amb una posició molt dèbil actualment. Bueno, jo actualment em dedico, segueixo fent documentals, em va encarregar al canal d'Història una sèrie documental que encara s'emet, que es diu 45 anys de democràcia.
0: Correcte.
1: I ara s'haurà d'actualitzar. I presideixo i dono classes en una escola que es diu Next Educació, on fem comunicació, big data, intel·ligència artificial, etcètera. Estic amb un peu important al món de l'educació, però sense oblidar mai que som periodistes i que soc sociòleg i que analitzo la situació. Però realment jo tenia en aquella època, fa 50 anys, una doble activitat. Per una part era un periodista al TEDxPress, i per altra banda era un activista per la democràcia des de feia molts anys, i era el representant, un honor, de Cornellà i en general del Baix Llobregat a l'Assemblea Clandestina de Catalunya.
0: En parlarem.
1: A no confondre amb l'Assemblea Nacional actualment.
0: Correcte. Perquè,
1: que no hi hagi, diguem-ne, aquesta confusió. Però

0: Mira, allò va ser molt important al país i, sincerament, per mi va ser molt important també, no? Un dia em van preguntar, vostè on va començar a...
1: exercir.
0: On va aprendre a moderar debats? Dic jo, a l'Assemblea de Catalunya, amb reunions clandestines, un diumenge al matí, amb una parròquia, amb un convent, depèn, anàvem canviant, i veia aquell home tan extraordinari, en Pere Portabella, director de cinema, que era el coordinador, era el moderador, era el que començàvem a les 10 del matí i les posicions entre tots els partits polítics i les organitzacions territorials estaven completament allunyades i, en canvi, unes hores després, doncs, tot s'aprovava per unanimitat. Una maestria, la d'aquell home, extraordinària. Va ser el gran professor de debats que jo vaig tenir.
1: Comunicador i que feia pensar aquelles persones que quan parlen fan pensar a la gent.
0: Fan pensar. Pere Portabella, gran tipus, interessant.
1: Molt bé. Escolta, deixa'm aprofitar per explicar que al llarg d'aquesta transmissió, és clar, tu i jo no ho podem veure així en directe, però que s'aniran veient imatges d'aquells moments, d'aquells temps.
0: Molt bé.
1: Si et sembla, comencem doncs a aquesta mena de regressió que dèiem. Potser la gent més jove que ens veu i que ens escolta no acaba d'entendre el potent context polític i social, deixa'm dir-ho d'aquesta manera, Manuel, d'aquell capítol de la nostra història. Com ho recordes per tal de transmetre el millor possible els sentiments que segurament que encara portes a dins i de tot plegat? Com recordes, com ho resumiries per la gent jove, això?
0: Mira, aquella era la primera diada nacional de Catalunya després de la mort d'en Franco. Per tant, una poca cosa. Franco va morir, ho recordaves, en novembre del 75 i estem parlant de l'11 de setembre del 76. S'havien fet manifestacions, sí. Algunes legals, algunes il·legals i també algunes tolerades. Per exemple, 15 dies després, aproximadament, de la mort d'en Franco, els primers dies de desembre del 75, en el Parc de les Aigües de Cornellà, el Parc de les Aigües, que està a camí de Sant Boi.
1: Sí, senyor. Sí, senyor.
0: Sortint de quatre camins, van fer, sota, diguem-ne, el cartell del Congrés de Cultura Catalana, una autèntica manifestació, i allà va participar, per exemple, en Jordi Soledura.
1: Correcte, sí, sí.
0: Després, redactor de la Constitució Democràtica Espanyola, va participar el nostre estimadíssim Ignasi Riera, el van perdre l'any passat.
1: Sí, senyor.
0: Va participar tota una sèrie de persones, i jo ja ho vaig, diguem-ne, percebre com estem entrant en la llibertat. És veritat, la policia estava a la porta, però no va intervenir. Estàvem jugant, algunes manifestacions eren legals, altres il·legals i altres tolerades. I aquella, doncs, diguem-ne, la vam tolerar. Però a l'11 de setembre del 76, celebrem 50 anys, era la primera diada nacional de Catalunya després de la mort d'en Franco. I aquesta era la profunditat de que allò tenia.
1: Deixa'm dir, ara en parlarem d'alguns punts que jo crec que són molt, molt, molt interessants d'entendre també, fins i tot ara que estem al segle XXI. Explica'ns una mica la idea de la diada que es portés precisament a Sant Boi. Aquí hi ha un què i un per què, i aquí hi ha tota una història que més o menys es coneix, però esclar, tu la vas viure a primera línia. Les trobades, les reunions, has parlat de noms molt rellevants, la situació, aquella reunió acabada, la matinada, que encara no teníeu clar el què ni el com, i que, a més a més, no sé si hi havia por o no, això també és una pregunta que et vull fer, però bueno, tota aquella situació. Com va sorgir, sobretot, la idea de que això anés a espetegar al final a Sant Boi de Llobregat?
0: Bueno, en realitat, jo, com he dit, era el representant de Cornellà i de vegades de l'Assemblea de Catalunya al Baix Llobregat, perquè si no venia un altre, que de vegades si venia una persona del Prat, o venia una persona de Gavà, o venia una persona de Martorell, però no era normal, jo era el representant, per tant, assumia, juntament amb una persona extraordinària, que es deia Francisco Ruiz Cumplido, que havia estat detingut unes quantes vegades, entre elles també, com a conseqüència de l'Assemblea de Catalunya. Jo, afortunadament, cap de les reunions que vaig participar eren clandestines, però no van ser localitzades per la policia, o van decidir no intervenir. Aquesta és la veritat. Aleshores, quan s'acostava l'11 de setembre i a l'Assemblea de Catalunya, abans de l'estiu ja, es va dir, hem d'aprofitar que és el primer, la primera Diada Nacional després de la mort d'en Franco, per fer una gran manifestació a Catalunya, una manifestació popular, jo vaig demanar la paraula a l'Assemblea. Tenim una foto, a més, perquè ens van demanar permís per fer fotografia. I es va publicar amb una revista, la revista L'Avenç, i la tinc. I em veig, i se'ns veu altres persones.
1: Déu-n'hi-do, quin record.
0: Us la puc enviar, perquè crec que és un document.
1: I tant.
0: La tinc emmarcada. Jo vaig demanar la paraula per dir, escolteu, us haig de fer una gran manifestació, jo ho proposo que es faci a Sant Boi de Llobregat, jo era el representant del Baix, i per tant ho proposava, perquè a la seva església tinc entès que està enterrat en Rafael de Casanova. Diguem-ne, no es va riure, però hi van haver unes bromes. Ja. Com tires cap a casa teva? No?
1: Clar, com escombres cap a casa, eh? Sí.
0: I com escombres cap a casa seva? I a mi em semblava que allò era raonable, però la proposta doncs no es va prendre en consideració, però allà va quedar. Quan arriba i s'acosta a l'11 de setembre, el secretariat de l'Assemblea de Catalunya, amb molt bon criteri, sempre coordinat per en Pere Portavella, creu que s'ha de negociar perquè sigui una jornada de festa, de manifestació, d'explosió, que es puguin sumar famílies, i no una manifestació més corrents tots davant de la policia armada en aquell moment. Que es deia així.
1: Així mateix.
0: Hi va haver una negociació de matinada, una negociació que va començar a les 8 de la nit, segurament, i va acabar a la 1 de la matinada o més tard a la casa particular del governador civil de Barcelona, Sánchez Terán.
1: Carai.
0: Salvador Sánchez Terán era el substitut de Rodolfo Martín Villa.
1: Sí, senyor.
0: A ser ministre ja de Relacions Sindicals en aquell primer govern que hi havia en aquell moment, en aquell primer govern. No? Aleshores, en allà ja estàvem al govern Suárez, en aquell moment.
1: Sí, sí.
0: No? Es va dir, autorizo la manifestación, pero con una condición.
1: A veure.
0: Tiene que estar fuera del término municipal de Barcelona. Amb això, el govern civil, el govern espanyol, buscava menys repercussió, menys impacte social, no era el mateix 100.000 persones per la Gran Via o el Passeig de Gràcia que, diguem-ne, a Montserrat.
1: Com menys incidència, millor.
0: I aleshores el pacte va ser aquest, però el secretariat de l'Assemblea de Catalunya va dir, escolteu, si vam tenir el representant del Baix Llobregat, en Manuel Campo, que va fer la proposta de Sant Boi, aprofitem la proposta de Sant Boi perquè és veritat que aleshores, cuidao, no hi havia, naturalment, telèfons mòbils, no hi havia ajuntaments democràtics, no es podia telefonar a cap servei ni de protocol, havies d'anar a la teva organització.
1: Està claríssim.
0: Amb la qual jo, que no era membre del secretariat de l'Assemblea de Catalunya, havia fet aquella proposta amb una permanent, amb una assemblea general, em trobo quan arribo a dinar a casa dels meus pares a Barcelona, que ja havien deixat de viure a Cornellà i vivien a la Gran Via, va dir, t'han trucat 15 vegades i et busquen urgentment en Pere Portavella i tal, i no sé què. Vaig a veure immediatament i em va dir, escolta, aquella proposta que tu tenies de Sant Boi, la tenim que portar endavant.
1: Imagina't.
0: Activeu el Baix Llobregat tant com pugueu per rebre aquesta manifestació.
1: Clar, suposo que arribat a aquest punt tu tenies contacte directe amb dos enllaços a Sant Boi com eren el Pere Pugès i el Jaume Rabassa.
0: Jo coneixia moltes persones, tampoc els noms exactament ens se les sabia, però en qualsevol cas coneixíem gent de Sant Boi, com coneixíem de Gavà, com coneixíem del Prat, jo recordo que durant molts anys amb aquell gran historiador del Prat de Llobregat, en Jaume Codina.
1: Sí, senyor, sí, senyor.
0: Jo anava a explicar coses de les inundacions.
1: Imagina't.
0: Uns anys abans, pels pobles del Baix Llobregat, també amb l'Ignasi Riera, i reiem molt perquè en el Jaume Codina, que era el senyor gran, per entendre'ns, sinó del PSUC, i jo, ens deien el Carrillo i el Calvo Seder. Era en aquell moment els que havien fundat la Junta Democràtica, no?
1: Déu-n'hi-do.
0: A l'any 75, a París. En qualsevol cas, vam activar allò i jo ho recordo, a partir d'aquell moment, viure-ho com una festa. La gent de Cornellà, milers que vam anar caminant. Vam sortir pel a Cornellà li diem quatre camins, davant justament del Parc de les Aigües, clar. I vam anar caminant per aquella carretera fins a travessar el pont del Llobregat i fins a arribar a la plaça on es va fer la
1: plaça manifestació. Plaça Catalunya, sí, sí.
0: Jo crec que va ser una jornada, diguem-ne, sí, extraordinària, de clar, tot punt de vista, i després, com que jo era activista, però també era periodista, quan vaig acabar de fer d'activista aquella nit, vaig marxar cap al Teleexprés a fer de periodista.
1: A fer la crònica.
0: I en allà, a més, òbviament, doncs, d'escriure sobre el que havíem viscut i organitzar les pàgines, i jo tenia en aquell moment alguna petita responsabilitat en aquell diari, vam viure un espectacle sensacional. I és que des de tot Espanya, particularment des dels diaris de Madrid, trucaven, no només al Teleexprés, suposo, però al Teleexprés trucaven, oye, mira, soy un compañero del periódico ABC o del que sigui de Madrid.
1: Clar.
0: Oye, que ha habido una manifestación muy grande, efectivamente, ha sido extraordinaria. No, es que hay aquí alguna información, pero no localizamos el sitio. ¿Cómo que no localizamos el sitio? No, estoy mirando el mapa aquí, unos compañeros y también...
1: Y no trobem Sant Boi.
0: Desde hace media hora y no encontramos Sant Boi. Digo, escucha, ponte ahí en el río Llobregat. ¿Lo encuentras o no lo encuentras? Sí. Ponte en la desembocadura. Aquí estoy. Sube por el río. Caray. Pon el dedo. El Prat, sí. Y después más arriba hay un pueblo a la derecha que era Cornellà.
1: Sí, sí. Fil parranda,
0: Y a la izquierda queda uno que se llama Sant Boi. Dice, no, se llama Sant Baudilio.
1: Sant Baudilio.
0: Digo, estupendo. Ya se me aclarí. Aquí tenemos el problema. Aquí tenemos el problema porque mucha gente no sabía que Sant Boi potser no sap avui. Volia, es traduïa com Sant Baudilio.
1: Anava a dir-te que hi ha una idea molt potent amb tot això, hi ha una idea molt potent i és que, clar, el governador que intenta que com més incidència millor, d'acord, això ho hem explicat, però jo crec que ens hem d'aturar una mica la idea de que precisament una comarca històricament obrera, una comarca de força presència immigrant, al final es converteix en la clau de l'èxit de la convocatòria.
0: Sens dubte. Absolutament va ser així. Una comarca obrera, una comarca batalladora, una comarca que ja havia viscut dues vagues generals i una comarca que, segons se'm va traslladar a mi, a l'alcalde de Cornellà, Ferrer Panadès, Ferrer Panadès, que va ser subgovernador de Barcelona, per tant, que era el número dos d'aquell Ministeri Civil,
1: sí,
0: va dir, vinc. Va dir, ho va dir en públic, no només a mi, jo era un jove corresponsal del Teleexprés, abans de redactor i subdirector d'això, vaig ser corresponsal a Cornellà i allà vam aprendre molt, i va dir, vinc de Madrid, vinc d'una reunió al Ministeri Interior, i allà un general ha dit, Espanya tiene dos problemes, la ETA i el Bajo Llobregat.
1: Imagina't.
0: Home, em va semblar...
1: Déu-n'hi-do, quina frase.
0: Extraordinàriament urgent. Exactament va dir... La ETA i Cornellà, però Cornellà entès com a, com a la capital política, diguem-ne, del Baix Llobregat. No? Vam quedar tots realment molt espantats. Quina concepció tenia aquella gent? Comparar el moviment obrer sindical, també moviment dels barris, perquè havíem tingut les manifestacions demanant la canalització de Llobregat. Comparar-ho amb la ETA era una cosa absolutament aberrant.
1: Bueno, però deixem que recordi la nostra audiència que tu, que ja venies, ho has explicat abans, del món reivindicatiu, de la lluita clandestina, des de Cornellà, precisament, hi ha un capítol molt important, i ara hi penso i no puc deixar-ho passar, hi ha un capítol molt important de tu i dels teus veïns, és clar que en aquell moment crec que el veu anomenar el Manifest dels 22,
0: sí.
1: Tu vas ser conscient que allò et permetia, a banda de tot plegat, formar part del que després quedaria escrit en els llibres d'història, Manuel?
0: Bueno, eren les activitats que nosaltres teníem i vam dir en un moment determinat que 22 persones de Cornellà era una sortida de la ja no era clandestí, era amb el teu cognom i el carnet d'identitat a sota. Nosaltres... 22 persones de Cornellà, fem un manifest demanant ajuntaments democràtics. I, diem-ne, era un pas entre que no estàvem, que estàvem a l'Assemblea de Catalunya, diem-ne, clandestinament, perquè això era associació il·legal, però a 22 ciutadans, un darrere l'altre, que demanàvem ajuntaments democràtics. Bueno, jo crec que allò va ser molt important. Jo, de tota aquella època, vaig a dir que no solament guardo grans records, sinó que també he tingut posteriorment la possibilitat de dialogar amb alguns dels sectors d'aquell moment.
1: Correcte.
0: Jo he parlat, lògicament, amb Pere Portabella i altres persones que estan amb el senador Josep Benet, que és el que va parlar en representació de tots,
1: sí, senyor,
0: a la plaça de Catalunya de Sant Boi, però també he parlat amb Salvador Sánchez Terán, perquè ell, que era enginyer de camins, jo me'l trobava, amb alguna freqüència, al col·legi d'enginyers de camins canals i ports de Madrid.
1: Curiós.
0: a quines aules vam començar Next Educació. Y yo hablaba, oiga, Salvador, ¿y usted se acuerda de la manifestación? Hombre, me acuerdo perfectamente de la negociación con Pérez Portabella y lo que aquello supuso. Oiga, pero qué orden, qué bien funcionó aquello, porque ya no iba a haber un problema, porque es lo que volíem aconseguir. Y sorprendrás, también vaig parlar uns anys després amb Rodolfo Martín Villa. Rodolfo Martín Villa, que era un personatge interessant, era un home que venia del món del moviment i de la falange, per tant, però bueno,
1: totalment, però clar.
0: Aperturista i per tant, línia Suárez.
1: Una mica Suárez, això anava a dir, una mica Suárez.
0: Però tenia una memòria prodigiosa i la segueix tenint. No hi veu.
1: Carai.
0: 85, 80, potser més a prop de 90 anys, i no hi veu, però té una memòria prodigiosa. I en un moment determinat, jo, quan vaig acabar el telediari de les 9 de la nit, d'un divendres, ho feia gairebé sempre, tots els divendres, anava a saludar el meu amic José Luis Balbín de La Clave, que s'estava fent la pel·lícula, i durant la pel·lícula doncs estava, diguem-ne, sopant...
1: Sí, allà, sí, fent una mica de temps i xerrant amb la gent.
0: Amb els convidats d'aquella nit. I en un moment determinat, Balbín, molt amable, em va dir, hombre, Rodolfo, ven aquí, te quiero presentar a Manuel Campo Vidal, que es nuestro chico, el del telediario. Y diu Rodolfo Martín Villa, oye, conozco muy bien a Manuel Campo Vidal. Cuando él estaba en el Telexpress, y en realidad militaba en el PSUC y en la Asamblea de Cataluña, muy amigo de Juan Ramos, que luego fue diputado del PSUC-PC, en el Parlamento de Catalunya. Clar, carai, José Luis Balbín va quedar absolutament parat. Diu, aquest home té la fitxa policial...
1: Sí. Et tenia controlat, a tu i a tothom, esclar. Sí, sí.
0: A mi i a tothom.
1: Déu-n'hi-do. Jo, escolta, jo en la presentació, Manuel, que t'he fet, no, em va ressaltar precisament que tu has moderat el cara a cara de polítics que han marcat la història d'aquest país, i ho dic així pensant... no només en polítics, sinó gent que han acabat influint i de moltes maneres, no? I tornant una mica a la primera diada del 76, tu ja has recordat alguns noms, però quins destacaries una mica d'aquella represa de les llibertats i la democràcia, i en concret dels que van protagonitzar i que tu vas conèixer i que tu et vas adonar que aquella gent no era xerrar per xerrar, sinó que s'ho creien realment?
0: Home, l'Assemblea de Catalunya era una avançada del que seria després el Parlament, perquè tu miraves les primeres files que hi havia allà, si veus la fotografia que t'enviaré, jo estic pel darrere, però bueno, està molt bé. Jo representava una organització territorial, que era l'Assemblea de Catalunya a Cornellà o al Baix Llobregat, però davant hi havia l'Antoni Gutiérrez Díaz, l'home clau dintre del PSUC, en Ramon Trias Fargas, que va ser conseller amb Jordi Pujol. Jordi Pujol no va venir mai, però sí que hi havia en Miquel Sellarés, que després va dirigir la policia autonòmica, que era el que representava Convergència.
1: En Roca, havia... crec, també?
0: El Roca va venir algunes vegades, al final, efectivament. Hi havia en Josep Benet,
1: clar.
0: Hi havia en Rafael Ribó.
1: Sí, senyor.
0: Ells representaven el que se'n deia l'Assemblea d'Intel·lectuals, Altres eren assemblees territorials i altres eren partits polítics directament. Jo allà vaig veure l'Heribert Barrera, que era l'home
1: d'Esquerra. Per exemple, i tant.
0: Esquerra Republicana. Vaig veure en algun moment en Josep Pallach. Diguem-ne que va ser un gran avenç, diguem-ne, del que era el que després van ser parlaments i, com deies bé, no només del món de la política, per exemple. Allà hi havia José Miguel Abad. José Miguel Abad, que era el president del Col·legi d'Aparelladors de Catalunya, després va ser primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona i conseller delegat dels Jocs Olímpics de 1992.
1: Imagina't.
0: aquell home també estava allà. Però, cuidado, allà hi havia dos fiscals, el fiscal Jiménez Villarejo i el fiscal Mena. Jo quan vaig saber que aquests dos senyors que estaven asseguts allà eren fiscals, ja sé que eren unes excepcions, però fiscals del règim franquista reunint-se clandestinament amb partits polítics, amb gent com nosaltres, activistes, amb un convent, i no només els vaig veure una vegada, però recordo, per exemple, el convent del carrer Dolcet, darrere de la facultat de dret de la Diagonal, o recordo una altra localització, més d'una vegada vam estar allà, i més d'una vegada vam estar a la plaça aquella que hi ha dintre del barri gòtic, diguem-ne. Darrere del carrer que hi ha els canonges i el passeig, el passadís aquell entre els dos.
1: Molt bé.
0: Entre la presidència de la Generalitat i la residència, diguem-ne, de la Generalitat. Jo quan vaig veure aquelles persones m'adonava que allò era un fidel reflexe de la societat catalana que volia, que reclamàvem, llibertat, amnistia i estatut
1: d'autonomia. Però a banda dels polítics també vas estar a prop de gent del món de la cultura, que t'he de dir, cantants, gent que després, doncs, amb la seva veu, amb la seva guitarra, també li van donar força i li van donar, doncs, digue-li, aquest romanticisme tot plegat, romanticisme, però també amb por. És doble pregunta que et faig. La part, sí, la gent de la cultura, el romanticisme i la por.
0: Bueno, por hi havia sempre, perquè vivíem en una dictadura, el que passa que la por anava baixant. Jo recordo que era estudiant a París. Jo era alumne de Manuel Castells i de Pierre Vilar a París, estudiant una maestria. El 20 de desembre del 73, total era 3 anys abans, tampoc és, sí, sí, estem parlant d'una dècada, no. 3 anys abans, quan estava prenent un cafè després de dinar a la facultat, i sento dos camarers que li diu un a l'altre: a veure què passa ara a Espanya amb la mort del general. Ostres, jo no sé ni si vaig pagar el cafè o ja havia pagat, no sé com va, però vaig començar a córrer i vaig pujar 4 pisos fins al despatx de Manuel Castells, la secretària: monsieur, monsieur, ni monsieur ni res. Vaig entrar tremendament allà dintre, molt excitat, i vaig dir, Manuel, se ha muerto Franco. I em va dir: carai, no, han matat a Carrero. Hosti, tu.
1: Imagina't.
0: Jo en aquell moment, clar, a on va anar el meu pensament? El meu pensament va anar a la presó Model de Barcelona, perquè allà hi havia alguns detinguts encara de la reunió de l'Assemblea de Catalunya que es va fer en aquella església que es deia Maria Medianera de totes les gràcies, que deia, totes les gràcies, menys la de la seguretat.
1: Déu-n'hi-do, i tant, i tant, i tant, i tant, i tant.
0: Perquè allà van entrar els famosos 113 detinguts.
1: Sí.
0: Alguns havien sortit, sí, altres no. Era el mes de novembre. Jo estava estudiant a París i per això no vaig ser detingut. Però, clar, aquell dia vaig pensar, i a més, havia detingut la policia en el meu gran amic, dissortadament desaparegut, Carles Navales, que era el líder de la ELSA de Cornellà, i el líder, i seria després el líder de la ELSA de Cornellà, però que ja era un personatge, diguem-ne, molt important. Clar, jo vaig tenir por, com tota Espanya, que aquella nit hi hagués, el que se'n diu, una noche de cuchillos largo.
1: Sí, senyor.
0: I
1: sí, senyor,
0: grups extremistes a treure aquella gent, diguem-ne, i a massacrar-los. Clar, això és el punt més àlgid de la por, a la que tu m'estàs preguntant.
1: Clar.
0: I a partir d'aquí anem descongelant, perquè quan ja ens atrevim a signar el document públic dels 22, està molt bé com ho hagis marcat, tot,
1: sí,
0: això...
1: El manifest dels 22, eh?
0: El manifesto de los 20, el manifest dels 22.
1: Sí, senyor.
0: Efectivament. Hi havia por, sí, però hi havia una por més continguda.
1: Més controlada.
0: Més controlada, perquè ja no estàvem en una dictadura, però tampoc estàvem en una democràcia encara. Per tant, estàvem en una transició i, afortunadament, allò no ens assenava, si es pot dir d'alguna manera, suavitzant.
1: T'he preguntat una mica per la gent de la cultura, no, no tan sols escriptores i escriptors que n'hi havia i que van fer molta feina, alguns a l'exili, etc. També per cantants, per gent que després esdevenen doncs la música important en aquest sentit, no?
0: Sí, sí.
1: No sé qui destacaries, i que ja ho sé, que aquí cap tothom, ja ho sé, però així a nivell personal, que tu diguessis, hòstia, aquesta persona és especial.
0: Bueno, jo vaig tenir molta relació amb l'Ovidi Montllor.
1: Molt bé.
0: I l'havíem portat a Cornellà unes quantes vegades. Ell era un cantant, però també un actor. Uh-huh. Ell era valencià, exactament d'Alcoi, Alcoi, província d'Alacant. I després vaig tenir, ja una miqueta més endavant, molta relació personal, i ens apreciem i tal, amb en Raimon.
1: Molt bé, en Raimon.
0: Jo, amb en Raimon no el van portar a Cornellà a fer un... Va venir, però no el van portar jo directament, diguem-ne, amb el grup que jo treballava. Vaig aconseguir que a Televisió Espanyola li fes un especial, perquè vaig convèncer, ja en democràcia, jo feia el telediari, el director de gales o d'eventos, no sé què, de Televisió Espanyola, vaig anar a veure i li va dir, oye, tu ets un demòcrata, no? Com jo, sí. ¿Sabes quién es Raimon? Hombre, ¿cómo no voy a saber quién es Raimon? Ell era Paco Cervantes, un andaluz. Digo, oye, Paco, vamos a ver. Que una televisión democrática no haya dado nunca un espacio para que cante Raimon, es que el que tú, en tu legislatura, mientras estás en esta dirección, lleves a Raimon, estás certificando con tu decisión que estamos en un régimen distinto, afortunadamente, de democracia. Y en Badir, me has convencido.
1: Ten raó.
0: I li va fer i va tenir i va tenir Raimon un
1: Déu-n'hi-do, molt bé.
0: Un especial, diguem, de Televisió Espanyola, o sigui, era com un agent, per
1: sí,
0: entendre.
1: Sí, sí, sí.
0: No un manager, però en tot cas,
1: en
0: una posició que ho podia plantejar i afortunadament doncs
1: i així va ser, molt bé. Escolta, tornem a aquella plaça Catalunya de al final del meu poble, jo tenia, sí, sí, en aquells moments jo tenia 8 anys i jo recordo, t'ho dic sincerament, Manuel, jo recordo, me'n recordo perfectament, jo recordo els carrers de Sant Boi plens de gom a gom, les dificultats per arribar a la plaça Catalunya, tot i que, ja t'ho dic ara, amb els pares vivíem molt a prop, però la dificultat per arribar a la quantitat de gent. Tinc imatges del carrilet arribar a Sant Boi amb gent mig penjada de les portes d'aquelles baranes que hi ha a l'exterior del tren. La gent, doncs, era una festa, era riure, era cridar, era cantar. Clar, aquest sentiment, una cosa és el que a mi em queda el record com un nano de 8 anys en aquell moment, aquella plaça Catalunya que feia por. Nosaltres estàvem al balcó d'uns amics de la família i veure tota aquella gentada era no ho havia vist mai a la vida, una cosa així. Però, sí, esclar, tu allà darrere d'aquell escenari, segurament per allà a prop, quin és el sentiment que creus que... no tan sols que transmetia la gent, sinó aquell sentiment que tu vas tindre en aquell precís instant que comença tot.
0: Bueno, jo tenia una sensació, sincerament, de felicitat, perquè cada pas que donàvem cap a la democràcia i cap a la lliure expressió, el podíem realment degustar i dir, escolta, avui tenim una festa. Uh-huh. No és que tenim una gran manifestació que ha anat molta gent, que hagués anat molta gent corrents davant de la policia, sinó que avui tenim una festa i poden sortir de casa les famílies, i segurament la vostra també, etc etc. I recordo fins i tot, fixa't, la conversa de tornada a Cornellà, que vam seure allà a prendre... Hi havia una gasolinera, si no sé si és encara.
1: Sí, una benzinera, segurament m'imagino quina deu ser, i tant que sí.
0: Allà al costat del riu.
1: Sí, sí.
0: Allà al costat del riu. I vam seure amb uns quants, entre ells, en Joan Tardà. I el Joan Tardà, que venia molt emocionat, també, que eren bons amics de Cornellà, de l'època, i lluitadors antifranquistes, em va dir, hosti, però això canviarà i aquí vindrà uns ajuntaments democràtics. I què pot ser l'alcalde de Cornellà? Tu, em deia, tu pots ser l'alcalde de Cornellà? Dic, no, home, jo no, jo, o el Prieto, o el Freddy Prieto, que després ho va ser.
1: Sí, sí.
0: O podria ser aquest, o podria ser l'altre. I ell tenia una emoció desbordada perquè en aquella manifestació de Sant Boi el que vam veure és que la llibertat, ja hi havíem entrat a la llibertat a partir d'aquell moment. I mira el que és la vida, que després el que va ser diputat va ser ell.
1: Sí, sí que és veritat, te la volia col·locar tu i al final va,
0: no,
1: va acabar ell.
0: A mi, a l'altre, els que estàvem... Però ell volia imaginar-se, volia posar noms propis, diguem-ne, en aquell nou decorat, afortunadament, democràtic, que al final... les coses les fan les persones. I havíem d'omplir. I qui pot ser el que mani a Espanya? Bueno, ja veurem aquí, allà i tal. I al final, el gran diputat, que va ser un extraordinari diputat, jo vaig sentir molt que se n'anés, en Joan Tardà,
1: sí,
0: i tinc pendent una conversa amb ell, el trucaré i el trucaré aquests dies perquè sí? Avui, cada vegada que ens ho diem, diem-ne per recordar tot això, no? I recordar aquells moments d'eufòria i de felicitat.
1: Home, de fet, si el truques, dóna-li records, perquè tampoc farà massa va passar per aquí, per la República Santboiana, eh?
0: Gran tipus i gran persona.
1: Sí,
0: gran.
1: Sí, sí. I com va passar, doncs, algú que també en aquells moments ja exercia d'advocada, com és Laura Vich, tu l'has coneguda també, crec, oi? Sí. De prop. I també ja exercint de ben joveneta, no?
0: Jo mateix. Bueno, realment, d'aquells personatges es podien veure qui seria. De vegades es veia, de vegades no es veia, et portes una sorpresa. Segur. Però ja es veia, efectivament, que a més del compromís i del talent professional, a el que fos.
1: El compromís, tu ho has dit.
0: En el cas de l'economia, o en el cas del que fos, doncs ja es veien alguns personatges extraordinaris.
1: Molt bé. Escolta'm una cosa. Van passant els anys, evidentment, i es commemora, com havia de ser també d'aquesta manera, els 25 anys de la Diada. I aquí sí. És quan tu ja tu presentes l'acte. Jo, amb la meva memòria, que tampoc és que sigui massa important, però et recordo perfectament presentant aquell acte, et recordo com la persona, el periodista, que li don forma, li don cara a tot plegat. Com ho recordes? Tenies la sensació de que havíem vençut, finalment?
0: Ho recordo, diguem-ne, molt agraït, perquè jo, en realitat, en què tenia un exercici del periodisme que anava per tot Espanya, perquè estava al telediari, estava en altres coses, però em donava... Però vivia a Madrid des de feia molt temps. I va ser una entrevista al País que li van fer amb Pere Portabella.
1: Sí.
0: I Pere Portabella és el que va dir... Bueno, volíem fer la manifestació a Barcelona, el governador civil ens va exigir que fos fora de Catalunya i allà hi havia Manuel Campo Vidal, que representava el Baix Llobregat, i que ens va dir per què no la fem a Sant Boi. I per això la vam fer a Sant Boi. I probablement aquella frase publicada al País en els organitzadors directes, que ja no sé qui eren, d'aquell moment els va portar a dir, bueno, doncs truquem a Manuel a veure si vol ser el presentador, i naturalment que ho vaig acceptar, i va ser un honor extraordinari, perquè jo estava parlant, i ho recordo bé, on vaig sentir 25 anys abans parlar amb Josep Benet.
1: Clar, clar.
0: I per tant vaig sentir aquella emoció, perquè el que va una manifestació...
1: I l'honor.
0: L'honor, és una manifestació, és realment una emoció, però efectivament aquí vaig... on pots parlar des de dalt, sents l'emoció i sents l'honor i l'agraïment dels que t'han convocat.
1: Sí, senyor.
0: Per tant, recordo molt bé el que va passar fa 50 anys i el que va passar fa 25 anys.
1: I el que va passar fa 25. Escolta'm, com a bona periodista que ets, saps que el pas dels anys, això ja ho tenen, a vegades ens poden confondre, fins i tot ens fa oblidar coses o incloure coses excessivament, també. Però què tens clar que no hauríem mai d'oblidar? I, sobretot, què és el que tu no oblidaràs mai? No sé si des del punt de vista més emotiu o des del punt de vista periodístic, allò que dius, senyores i senyors, el que no heu d'oblidar mai és aquest precís moment.
0: Bueno, jo tinc una qüestió de fons. No em d'oblida mai que Espanya era una dictadura durant 40 anys que va seguir amb una guerra civil cruelíssima de 3 anys on encara hi ha gent que no s'ha trobat el cos i que està por ahí, amb una cara.
1: Les cunetes, que diuen, no?
0: Les cunetes. Això no s'ha d'oblidar mai. I jo, de vegades, quan veig particularment joves, filles meves, o també tinc fills, barons, però bueno, o altra gent, els dic, escolteu, fins que va arribar la democràcia, tu no podries obrir una compte corrent sense demanar permís al teu pare o al teu marit.
1: Correcte.
0: No podries firmar una societat o no podries comprar-te un pis. Amics, la dictadura està allà i s'hi pot tornar sempre. I, per tant, igual que vam tenir doncs, aquelles empentes extraordinàries, emotives, com la manifestació de l'11 de setembre a Sant Boi, camí de la llibertat, dissortadament, tinc por de que es puguin viure doncs, episodis més lents, més dissimulats, més manipulats de retrocés.
1: Ja t'entenc.
0: Que aquella extraordinària emoció no ens porti en una situació difícil perquè la democràcia s'ha de cuidar, s'ha de treballar i no s'ha d'oblidar mai que no la regalen.
1: Perquè a veure, si tu haguessis de fixa-t'hi, com tu formulo, si haguessis de prendre un bocinet del que va ser aquella primera diada, que diguessis, això ja està aconseguit, això ho hem aconseguit, però també una mica pensant, i què és el que faltaria, què és el que creus que no s'ha aconseguit, si és que no s'ha aconseguit alguna cosa, si és que creus també que els missatges han canviat, s'han transformat, també et pregunto, s'han bescanviat per d'altres coses? No ho sé, amb aquest poti-poti, tu què creus que sí que tenim el sac ben lligat i què creus que no s'ha aconseguit o què corre perill de perdre?
0: Jo crec que s'ha aconseguit el mantenir la convivència i la concòrdia. I això que són paraules que es poden dir fàcilment,
1: sí.
0: Doncs, veiem que, per exemple, hi ha llocs, altres països, per exemple, que la convivència de tanta immigració, i més que en vindrà, perquè Europa cada vegada és més vella i, per tant, necessita més gent, doncs ha d'ordenar molt bé la seva convivència. I a Catalunya es va ordenar bastant bé la convivència. I tu ho has dit abans, i efectivament, en el fragor de la batalla, ho hem passat una mica per alt, particularment jo, però... Tu has dit, l'empenta fonamental la va donar una comarca obrera e immigrant.
1: Correcte.
0: I això, és probablement, si s'hagués portat amb una altra comarca de Catalunya, no l'ho has llogat, amb una altra història, amb un altre nivell de conscienciació, perquè la història te la dona el nivell de conscienciació perquè ha tingut més conflictes, perquè ha tingut més participació, perquè ha generat més solidaritat, perquè hi ha una església probablement més propera. Hi ha una amb aquests comitès de vaga, etcètera, etcètera, doncs jo penso que aquí està la clau, aquella convivència que no podem perdre.
1: Molt bé. Tu, com a periodista, has viscut moments molt durs. Tu has hagut d'explicar molts atemptats de l'ETA, per exemple, però compte, tu també estàs vivint com a professional, com un servidor i com tothom, un moment en què l'ultradreta sembla que està agafant força arreu del món, ja no arreu d'Europa o d'Espanya, arreu del món, amb amenaces i amb coses que és molt difícil d'entendre que el jovent d'avui en dia s'ho creguin i caiguin en el parany. No sé si pots treure algun extracte d'aquell 11 de setembre, de tot plegat, per una mica com a remei del que estem vivint.
0: Bueno, aquell 11 de setembre va ser un espectacle molt sentit, molt viscut, de llibertat, i diguem-ne, els valors que representa l'extrema dreta era tot el contrari. Era tensió, és persecució, és marginació i és trencadissa, diguem-ne, de la convivència. Això ho tenim claríssim. I realment aquests perills existeixen, com tu els planteges, jo també els veig, i per tant s'ha de combatre sempre i en tot moment. Allò ho tenim que mantenir. És clar que és diferent, però el fons de la qüestió és que un país progressa si té llibertat i la gent viu bé si té realment viu en democràcia, i una democràcia que no sigui formal sinó real.
1: I que no ens hem de conformar mai, hem d'anar sempre més, suposo, no? També tu ets una mica així, que mai ho dones per tancat. Un capítol.
0: No ho donem per tancat, però sobretot mantenim el que tenim.
1: Segurament. Passa que, clar, també els temps, una mica, Manuel, marquen el missatge, no? I com dèiem amb Miquel Martí i Pol, tot és possible, tot està per fer, o al revés, tot està per fer i tot és possible. I jo et pregunto què és possible i què tot està per fer, sobretot pensant en l'amenaça de l'ataca feixista que també va creixent.
0: L'ataca va creixent i s'ha de lluitar contra ella. Jo no em plantejo més que formar bé a la gent i que s'expliquin les coses. No pot ser, per exemple, que els alumnes ni del País Basc no estudiïn el que és l'ETA. I quan hem viscut l'aniversari 29 de l'assassinat de Miguel Ángel Blanco, però de tants altres, que van ser 1.000 els morts, això s'ha d'explicar molt bé. No es pot dir aquí no passa nada. Cuidado, senyors. Vigilem i defensem. La democràcia existeix, però s'ha de cuidar.
1: Molt bé, i per anar acabant, Manuel, ara ja sí, tu també vas estudiar sociologia, potser això et dona cert avantatge per contestar-me però com a periodista i sobretot com a persona que de ben jove ja vas procurar d'estar a tot arreu, t'agradava estar a tot arreu, què t'ha ensenyat al final la vida i sobretot la professió, aquesta professió de periodista, amb sinceritat i sense prejudicis? Què és el que t'enduràs sempre com a periodista, sobretot professionalment parlant?
0: A mi m'agrada molt ser periodista i m'agrada perquè podies investigar, conèixer les persones, conèixer les intencions, però la sociologia et permetia analitzar-lo. Que no és exactament el mateix, una cosa és conèixer-la i una altra cosa és analitzar-ho. I aquesta fórmula del periodisme analitzat, doncs jo la vaig intentar aplicar a Hora 25, quan he pogut a la televisió, fent els documentals i tal, i m'he sentit molt bé professionalment, diguem-ne, amb aquesta combinació. Però sobretot, el que m'emporto és el respecte del ser humà. Jo he vist gent molt arrogant i, en canvi, no era ni la més intel·ligent ni la que tenia dret a fer aquestes coses. Jo he conegut un Premi Nobel, recordo,
1: sí, senyor.
0: Mario Molina, Premi Nobel de Química, 1989, amb una senzillesa i un atractiu personal realment extraordinària. He vist molta gent compromesa i he vist molta gent sincera i treballadora, també a la política. No tots són iguals, igual tampoc a l'empresa, igual tampoc a la universitat. Per tant, a mi el periodisme, si és el fons de la pregunta, m'ha permès conèixer el paisatge humà, apropar-lo i enriquir-me, a la mesura del possible, de tantes persones interessants que he trobat pel camí.
1: Doncs és fantàstic això que dius. I finalment, Manuel, et demano, tu que ja hi estàs avesat, que deixis anar de manera potser improvisada, no sé, un titular per entendre aquesta diada de l'11 de setembre del 2026, d'ara, de 50 anys després del que es van vèncer en aquells moments que eren molts fantasmes de la dictadura i moltes pors. Quin seria el titular del Manuel Campo Vidal per aquesta diada?
0: Doncs jo diria, aprofitem perquè la història no es pot mai oblidar. La història no es pot oblidar.
1: La història no es pot oblidar, aquest és el titular. Fantàstic. I deixa'm dir, i saps que ho dic de tot cor, que jo crec que molt important reivindicar, que jo ja ho sé que potser no et fa falta i que ja està prou entès, però la implicació directa del Manuel Campo Vidal, tant amb la lluita antifranquista com amb l'organització d'aquesta diada tan i tan important i que va marcar tant a Sant Boi de Llobregat, i també en aquesta professió, el periodisme, que al final tu has marcat també camí i has estat mestre de molts mestres. Mira què et dic. Moltes gràcies.
0: Però aprenem sempre. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, Manel.
0: Gràcies per aquesta oportunitat de recordar totes aquestes coses.
1: Doncs fantàstic, una abraçada santboiana, gràcies per haver invertit el teu temps i per haver-te explicat també aquí a la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Gràcies, una abraçada.
0: Una abraçada.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.

0: Més de 45 anys amb tu. Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per a alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
2: La República Santboiana.
3: Amb l'Amadeu Alemany.
4: I fins aquí aquest programa festiu especial de la República Santboiana. Esperem que continueu gaudint de la festa i ens escoltem properament.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Avui escoltareu un programa Dies de Ràdio especial. A continuació us oferim un recull d'entrevistes i espais ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1. Moltes gràcies per escoltar-nos.

0: Continua la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio. Iniciem tot seguit l'espai mensual amb el Servei de Rehabilitació Comunitària del Complex Assistencial en Salut Mental Benito Men. I ells són els podcasters. Que avui ens presenten els Tardeos. I comencem per les salutacions. José, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Luis, benvingut.
2: Gràcies, bon dia.
0: Felipe, bon dia. Imma, què tal?
3: Hola, bon dia, Albert, bon dia, Mònica.
0: Bon dia, Estefania.
4: Hola, bon dia.
0: José, benvingut. José, benvingut.
5: Bon dia.
0: I el monitor d'aquest grup, que és el David Bastor. Què tal? Benvingut.
6: Bon dia.
0: Doncs som-hi, presentem el tema d'avui, que són els Tardeos. Ara anirem analitzant doncs, cadascú de vosaltres per ells i per elles què implica això dels Tardeos, però primer comencem per introduir aquest tema amb la següent sintonia.

0: I la introducció ens la fa el David.
1: Hola, bon dia. Pues sí, parlarem una miqueta de on surt aquest, això del tardeo. I bé, al principi, bueno, dic que començava que el terme tardeo prové de la paraula tarda i es refereix a una activitat que comença després del migdia i abans del vespre. A diferència de la festa nocturna, el tardeo combina gastronomia, begudes i música des de la mitja tarda. És Albacete la província que assegura haver inventat el tardeo. Segons es diu, va ser la costum d'allargar els àpats de cap de setmana als bars del seu nucli antic, el que va donar origen a aquesta nova costum que trencava amb la tradició de sortir només a la nit. Tanmateix, també té un dur competidor, Alacant. En el seu cas, a més, compta amb un avantatge a seu favor, el bon clima i l'ambient animat dels seus estius. Però tal se val qui portés a terme la iniciativa. El que està clar és que la moda s'ha estès com la pólvora, fent que molts joves hagin substituït el sol per les llargues nits d'estiu. Una de les grans característiques del tardeo és que no té límit d'edat. A ell s'uneix els més joves que veuen aquest pla una oportunitat per aprofitar més la diversió del cap de setmana, però també els més grans, als quals la idea de sortir per la nit els sedueix una mica menys. El que en un principi semblava una moda local, avui és una tendència nacional que ha transformat la manera de sortir, socialitzar i gaudir de la gastronomia. Dit això, els meus companys explicaran una miqueta millor en què consisteix un tardeo, però abans, per mi, i ara que arriba la calor, començar un tardeo amb Ràdio Futura és el millor que hi ha.
0: I sona així.

0: Som-hi, arribem a la recta final d'aquest espai amb els podcasters des del Servei de Rehabilitació Comunitària del Complex Assistencial en Salut Mental. Avui hem parlat dels tardeos, però no marxem sense abans fer un repàs a les efemèrides. 1891.
1: En Madrid se coloca la primera piedra del edificio de la Real Academia Española.
0: 1897.
2: Bram Stoker publica la famosa novel·la Dràcula.
0: Any 1980.
3: La OMS declara oficialment la erradicació del virus de la viruela en tot el planeta.
0: Any 1990.
4: La OMS elimina la homosexualitat de la llista d'enfermetats mentals.
0: Any 1997.
5: Desde este año se celebra el Día Internacional de los Museos.
0: Doncs arribem al final d'aquest espai. Moltíssimes gràcies al José. Fins la propera.
2: Hasta la próxima.
0: Gràcies al Luis també, que ha hagut de marxar, però que des d'aquí li agraïm la seva intervenció. Gràcies al Felipe.
3: Gràcies.
0: Fins la propera, Imma.
1: Sí, fins la propera, i gràcies a vosaltres i als radioients.
0: Gràcies, Estefania.
6: A tu, merci.
0: Al José també, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies.
0: I al monitor d'aquest grup, que és el David Pastor. Gràcies, David.
4: A vosaltres.
0: Doncs som-hi, arribem al final, com sempre, amb la darrera cançó, que resumirà una miqueta el que avui hem explicat sobre el món dels tardeos. Qui la presenta?
2: Estefania.
0: Estefania, som-hi.
6: Pues aquesta és una cançó, bueno, que ya entra dentro de los tardeos, y sin ella no es un buen tardeo. Como un burro amarrado en la puerta del baile.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.
2: Comerç de proximitat, un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç.
1: Moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, i obrim també aquesta segona hora del programa avui amb Comerç de proximitat, aquest espai quinzenal del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç. I avui teníem nosaltres el president de Sant Boi Comerç, que és el Joan Ros. Amb ell valorarem aquesta temporada, però també donarem a conèixer una nova convocatòria d'ajuts del programa Futur de l'Ajuntament de Sant Boi, i també unes subvencions del Consorci de Comerç, unes, per cert, ajuts que tenen ara mateix les seves dates importants. Una fins al 31 d'octubre, però l'altra fins al 12 d'agost. Doncs saludem el president de Sant Boi Comerç, Joan Ros. Què tal? Molt bon dia, benvingut novament al Dies de Ràdio.
3: Molt bon dia, moltes gràcies, Mònica.
1: Doncs ara de seguida ens hi posem a parlar del comerç local i d'aquests ajuts que tenim, però no vull que marxis d'aquí sense valorar el que hem estat parlant durant tota l'hora anterior, perquè hem estat parlant del Sant Boi Talent, de la 7a edició. S'ha esmentat, evidentment, Sant Boi Comerç, però també la teva empresa, i tu, que has estat mentor i que has estat, jo crec que des del minut zero, en la col·laboració, en l'organització, en estar al costat del foment de l'emprenedoria a la nostra ciutat, entre els nostres joves. Doncs ja que tenim avui amb nosaltres, també et volia fer aquesta pregunta i aquesta reflexió, Joan.
3: Bé, el projecte Talent per mi és dels projectes d'emprenedoria més importants que tenim al Baix Llobregat, perquè ja no només és Sant Boi, sinó tot el Baix Llobregat, i és on impliques a la joventut, a la gent jove, amb projectes que prometo són projectes molt interessants. Aquest any ha sigut per mi excepcionalment projectes molt, molt interessants. L'any passat va haver-hi projecte, el guanyador va ser també un genial, i a més amb una cosa molt important, que crec que fan referència a les necessitats que ells troben i que són reals, i molt adaptats als familiars, gent gran, gent amb problemes que es troben al dia a dia. Jo crec que ells veuen la idea, busquen la possibilitat i presenten uns projectes impressionants. Primer, perquè hi ha tot l'estructura de Talent, que és molt important, Talent Factory. Després, molt important, la figura dels mentors, i sobretot també la figura dels centres educatius i dels professors, que ajuden a portar a terme un concepte, una idea, fins a portar-la amb una presentació, amb uns nervis que passen increïbles, però són uns nervis molt agradables, que jo crec que són nervis d'aquests que valorar molt amb el futur. I jo crec que el Talent és talent de Sant Boi, és talent propi de dintre.
1: I des del sector empresarial i comercial de Sant Boi, abans s'ha esmentat les empreses i el suport que els hi doneu, que ja han esmentat abans, que és imprescindible, no?
3: Imprescindible que fer aquesta col·laboració de mentors, però també només no de mentors, que al final també tots els col·laboradors, totes les empreses, Sant Boi Comerç, Sant Boi Empresarial, tot el teixit econòmic de la ciutat es creu el projecte, i al creu del projecte fem créixer que el projecte sigui un projecte molt interessant per a l'emprenedoria, però més per l'emprenedoria, també per la gent jove, implicar-les amb això de talent samboià, no? Que crec que és aquest ecosistema del talent que jo crec que el tenim que aprofitar, i jo crec que idees d'aquestes a per totes.
1: I tant. Doncs clar, ja que teníem nosaltres, volíem fer-te aquesta reflexió i preguntar-te per aquesta 7a edició del Talent Sant Boi, que de fet també, com hem dit, que valoraríem aquesta temporada des del sector comercial i empresarial. Bé, aquesta seria la primera de les valoracions, no? Haver participat novament en aquest concurs del Talent Sant Boià.
3: En principi, la idea principal del Talent és un projecte, però aquest projecte no es porta a terme si no hi ha el comerç, l'empresa a darrere de donar suport, visibilitat. Jo crec que entre tots, primer que els mentors també crec que a les nostres mateixes empreses ens estimulen molt a veure com pot créixer. Jo he après molt, sempre ho diré, aquest any he après molt, l'any passat, tots els anys, vull dir, jo crec de 7 en porto 6, crec que he fet, i crec que és una aportació d'un, com li diem els que tenim, que portem molts anys dintre del món de l'empresa, és un espírit nou, és una llavor que l'aprofito. Jo he après moltíssim de la gent jove, de tots, perquè cada un té la seva perspectiva, i he après molt també dels professors, dels col·legis, de la implicació de les empreses, d'aquest fer pinya entre totes les empreses. El dia que vam fer la gala final, que va ser a Sant Joan de Déu, que és un altre... aquest any també s'ha incorporat, no? Vull dir, obrir aquest Sant Joan de Déu al talent, sí. Jo crec que també és molt important. Jo crec que al final va ser un acte molt maco, molt emotiu per la gent jove, però també molt emotiu per tots nosaltres.
1: Doncs, Somi, era una de les valoracions que et volíem demanar,
3: un 10,
1: venies avui al programa.
3: Al final, totes les idees que surten aquí, segur que moltes d'elles tindran futur. És veritat, i tirar una mica cap al comerç de proximitat, això és, que és molt tecnològic, molt app, molta...
1: És el que ve, és el que ells tenen entre mans, també,
3: però,
1: no?
3: Intentar que aquesta tecnologia també es porti a la botiga física, jo crec que també és important que al final el comerç de proximitat tingui un paper rellevant a les ciutats.
1: Sant Boi Comerç, comerç local, comerç de proximitat, de quilòmetre zero, quina valoració faríem d'aquest curs, d'aquesta temporada? Ara, qui més qui menys, està pensant en fer uns dies de descans, de vacances, jo no sé si podem valorar com ha anat.
3: Això de les vacances és un...
1: un descans, uns dies.
3: Un mite urbà, sí. Del comerç de proximitat. Bueno, és veritat que fent referència al període de vacances, també Sant Boi ha canviat moltíssim. Els últims temps la gent ja no desapareix de la ciutat com desapareixia.
1: Que va, i menys tot un mes.
3: Aleshores, el comerç de proximitat molt segueix actiu. Sempre hi ha la setmana del 15 d'agost, que és aquesta setmana que... i aquest any és dissabte, vull dir que són setmanes senceres. Però sí que és veritat que és un període que la feina, hi ha sectors que augmenta, però sectors que més o menys s'estabilitza, i altres que aprofiten per fer descans, no? Però, per exemple, és curiós perquè hi ha gent que està fent vacances al juliol, vull dir,
1: sí.
3: I això, bueno, perquè al final juliol-agost és un conjunt, no? Vull dir, no és només agost, i les ciutats ja no perden l'activitat que perdien fa 10 anys o 15 anys que perdien activitat. És el que passa. En resumen de l'any, tenim noves apertures, tenim nous locals que han obert, tenim nous locals que han tancat.
1: Alguns d'ells perquè no hi ha relleu generacional, això ens fa molta pena, és pena realment.
3: Avui he fet una formació que es feia de comerç de la Universitat de Barcelona sobre la situació del comerç de proximitat i les línies d'actuació del futur, i tots coincideixen en el mateix, és a dir, el comerç de proximitat a Catalunya crec que ha perdut 30.000 comerços en els últims 5 o 8 anys, però és a dir, hi ha un descens de l'activitat, sobretot ha pujat els serveis, vull dir, els serveis segueixen mantenint la ciutat viva, molts serveis ens has estat aquí amb la nostra companya de guanyadora del talent com a empresa, com a mentor d'Osteobaix, no? Vull dir, serveis com Osteobaix, serveis com a centre auditiu, perruqueries, fisios, clíniques dentals, és un servei que la gent segueix a la ciutat, però els equipaments a la persona pues costa que arrencar nous establiments, no? I després molts establiments de restauració, la gent surt a passejar, la gent surt a disfrutar de la ciutat, i és una manera de disfrutar-la d'una manera de passeges, i al final acabes fent
1: És una manera important de quedar-se a Sant Boi també, amb aquesta excusa marxar fora, això vol dir doncs, que també la gent aprofita, no, la nostra ciutat
3: és important, perquè fixa't el baròmetre de les redes socials, no? que surt nou, pues hem tingut fa poc dos diguem no virals, perquè no s'han convertit virals de tot, però dos mencions especials a la geleria Víctor, sí, que com a gelats de categoria, i el Tàstam, que és un establiment del carrer Girona, i a més això vol dir que, bueno, que al final hi han activitats que són atractives i ho fem bé. Vull dir, el gelats Víctor, si continueu a les redes socials, és una passada, vull dir, la seva publicitat, i el Tàstam igual, vull dir que és molt interessant a l'estar a les ciutats actives, i per això necessitem, que és el que parlarem també, de les ajudes perquè aquesta activitat funcioni. Però realment al final la campanya, diguem, ara és una mica de stand-by, ja ha preparat la campanya de Nadal com a campanya més excel·lent del comerç de proximitat.
1: I ara que estem enmig de les rebaixes també, que la gent aprofiti.
3: Sí,
1: eh?
3: Però també has vist que el tema de les rebaixes és un
1: tema canviant i que ja no és aquelles dates. Exactament, en concret. Sí, ja. Però que la gent les espera igual, que ja s'apropa Sant Joan i diu, bueno, ja em preparo per les rebaixes.
3: Te'n recordes, no? Aquelles
1: entrades
3: famoses,
1: als comerços.
3: Als comerços, que era el primer dia de juliol, allà fent cua la gent per les rebaixes.
1: Tot això ha canviat.
3: Ha canviat molt. Les rebaixes, les ofertes estan posades durant tot l'any, i també és veritat que, bueno, la incorporació del comerç electrònic, pues, bueno, és el dia a dia, que és el que tenim que treballar-lo com a experiència de compra de ciutat.
1: Doncs som-hi, ens hi posem amb això que dèiem, aquests ajuts, aquest recolzament que podem obtenir o que pot obtenir algun comerç que encara ens pugui estar escoltant. Parlem del programa Futur. El termini per presentar les sol·licituds ja està obert, finalitza el 31 d'octubre i està destinat a persones autònomes, emprenedores o microempreses. En què pot aportar, què li pot aportar aquesta empresa o aquest autònom al programa Futur d'aquest 2026?
3: Hi ha dues línies d'actuació, vull dir, una que ja és els comerços per ajudar a l'apertura, però amb despeses ja fetes des del 2024, vull dir, comerços que han obert les seves portes durant el 24, 25 i 26, i després la part també interessant, que són les millores dels negocis existents, no? L'accessibilitat, la il·luminació sostenible, tota una sèrie de mesures per a fer que el comerç sigui molt més atractiu. Digitalització, el tema és que aquí és el més important dels plans futurs de Sant Boi, que és un pla que va néixer també en època, recordem que teníem aquí, estem en un programa de ràdio que va sortir del pla de ciutat, aquest pla de ciutat que surt pel senyor Covid, i crec que ens ha fet una mica de canvi amb els hàbits de consum. Va ser una època després del Covid molt bona, però lògicament tot es va tornant a la seva... Però queden coses molt interessants, com aquest programa de ràdio.
1: I tant, i que continuarà, la propera temporada continuarà.
3: I tant. I a més t'hi dic una cosa, els comerços que saps que venen cada 15 dies estan supercontents de la publicitat que tenen, i també a part de publicitat i que la gent escolti, és ells mateixos explicar el seu projecte. Jo crec que aquí és molt interessant que cada un expliqui el seu projecte. Hi ha projectes de vida, vull dir, gent que ha obert el seu negoci perquè és el seu projecte de vida. Jo crec que això és molt important, i el suport d'una ràdio municipal com Ràdio Sant Boi crec que és una de les seves principals missions que té en quant a comerç.
1: No, i tant, i obligacions, et diria jo, la nostra, home, nostra, sí, obligació com a mitjà públic.
3: Devoció també, perquè
1: també.
3: Tu també ho vius com una devoció, perquè també has portes molts anys i saps l'important que és el comerç de proximitat.
1: I tant. I per això, per mantenir el comerç local, per ajudar el comerç local, insistim que hi ha aquest programa Futur, les sol·licituds ja obertes, acaben el 31 d'octubre. Què ha de fer qualsevol comerç que ara ens escolti i vulgui participar?
3: Primer, les condicions són molt fàcils, és a dir, tu has fet unes obres, has de tenir unes factures, això és importantíssim per no tindre problemes, és a dir, factures, i una cosa que és importantíssim, haver un pagament, i no pot ser amb efectiu. És a dir, és important remarcar això, perquè la gent té de tindre la factura pagada, i que sigui per transferència bancària, targeta de... però mai amb efectiu, no? Aquest aquesta d'això et don, aquesta vegada també et don punts, vull dir, al final és un procés de que tu entres, llavors se te valora el teu projecte per una sèrie de paràmetres de puntuació. I aquí és interessant veure que l'Ajuntament ha incorporat paràmetres també molt locals, és a dir, si per exemple qui ha fet obres i ha contractat empresa local té més puntuació que una persona que no hagi.
1: Perquè ha fomentat també l'empresa i el comerç local, està clar, es retroalimenta.
3: Aquesta economia circular,
1: sí,
3: no?
1: Sí.
3: Després, important també, si col·labores amb l'estructura associativa, no? Si estàs tant empresa com a comerç, també tens diferents petits diferències, no són gaires. I després també hi ha coses molt interessants que perquè no siguin repetitius, si has participat o no has participat, també tens una puntuació diferent. Això és important perquè això anima la gent que diu, home, no, és que no m'ho donaran perquè sempre... No, aquí està obert a tothom. I després també importantíssim, sabeu que Sant Boi, una de les coses que Sant Boi Comerç fomenta moltíssim és l'estructura de l'urbanisme comercial, no? Pues aquest urbanisme comercial que molta gent ha patit d'obres durant aquells anys, com pot ser carrer Balmes o com pot ser diferents carrers de Sant Boi, sobretot el Balmes perquè és l'últim que d'això, també té més puntuació per haver patit aquestes obres, no? I això al final també te dona una mica de dir, ostres, anem a intentar ajudar el màxim possible amb un 70% de la inversió, fins a un màxim de 2.000 euros, lògicament, perquè al final també els recursos ojalà no fossin limitats, però són limitats, i amb una inversió mínima de 500 euros. És a dir, no tens que fer una gran inversió i pots rebre el 70% de la teva inversió. És a dir, els números que tenim dels altres anys, el 90% de la gent arriba als 2.000 euros d'inversió perquè s'ha gastat més. Vull dir, el 70% és un paràmetre important. Per exemple, la Generalitat és el 50%, no és el 70%. Vull dir, Sant Boi és el 70%.
1: Doncs animaríem a la gent a participar, a fer efectiva la seva sol·licitud per aquest programa futur. Recordem, fins al 31 d'octubre, Joan?
3: I exactament. I aquí també va als mercats municipals. També queden les parades del mercat municipal. Sabeu que aquí Sant Boi hem tingut s'ha tancat un mercat municipal, que és Torre de la Vila, i és una cosa que hem de aviam com podem entre tots mirar com podem recuperar aquest espai, però també tenim dos mercats municipals més el de la cooperativa, que és l'altre mercat, donem tota l'activitat possible, perquè realment el mercat municipal són motors del comerç de proximitat.
1: I tant. Doncs aquest era un dels ajuts als que volíem parlar, que és el programa Futur. Tota la informació a www.santboi.cat. Si busqueu allà, trobeu el programa Futur.
3: I a Sant Boi Comerç, es podeu posar en contacte amb Sant Boi Comerç, que també tenim una de les línies d'actuació de Sant Boi Comerç, és ajudar els socis de Sant Boi Comerç en aquest cas, però bueno, si algú es fa soci, doncs també tindrà l'ajuda per... al final són tràmits administratius que nosaltres ja tenim la dinamitzadora, tant la Raquel com la Vanessa, ja especialitzades en moltes ajudes, i és molt ràpid, ràpidament amb un checklist es pot fer ràpidament qui pot entrar i qui no pot entrar. Jo crec que tota l'ajuda que necessiteu, santboicomerç@gmail.com, perquè la C trencada cada no la tenim aquí
1: malauradament,
3: o a la nostra pàgina web, deixar les dades i ens posarem en contacte
1: molt bé
3: amb ells.
1: I ja que estàs aquí, i així de manera breu, perquè també és breu els dies que queden per fer aquesta sol·licitud, hi ha una guia de subvencions des del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, que és fins al 12 d'agost, però ja que venies...
3: Aquí van ràpid, la Generalitat.
1: Havíem de donar la informació també, no? Que si algú pot aprofitar aquest altre ajut, doncs que ho faci.
3: Aquí també és important que són compatibles, eh? Vull dir, Pla Futur és compatible amb ajudes de la CECAM, que és el Consorci de Comerç i Artesania de la Generalitat. Són dos programes, aquí bueno, hi ha diferents programes, ells fan línies de diferents. Nosaltres tenim la, la programa 4 i 5, que ens pot ajudar. Una és l'obertura i reforma, també, sí. I l'altra la, la transformació digital. Aquí sí que és el 50% de la inversió, però fins a 5.000 euros com a, com a màxim de donar. I també és veritat de que són inversions una mica més, més grans, eh? 2.000 euros en un cas i 1.000 euros en l'altre.
1: Molt bé.
3: No. I després, per coses que surten interessants, una línia, ara em deixes fer aquí una cosa molt interessant de, sí, de lligar. Han tret una línia que no comença ara, però començarà amb, crec que al setembre, però ja està escrita, que és fer baixar les activitats econòmiques dels primers pisos a les plantes baixes. Saps que el comerç de proximitat o les ciutats tenen un problema amb els locals buits, i una de les accions que es volen promoure és baixar aquestes activitats que estan al primer pis a planta baixa, per poder fer dues missions: la continuïtat urbana del mercat de menys locals buits i alliberar espai d'habitatge, que és una de les necessitats que té la ciutat. Però és veritat que això és ràpid. També és veritat que aquest any també ha canviat moltíssim. No va per l'entrada, no és qui entra primer agafa, sinó també hi ha unes puntuacions on els tècnics de la Generalitat, en aquest cas, valoraran cada projecte i aquí pot sortir.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies avui a l'Espai de Comerç de Proximitat, aquest espai del Pacte de Ciutat, amb la col·laboració de Sant Boi Comerç. Hem tingut el president de Sant Boi Comerç, Joan Ros. Joan, moltíssimes gràcies per donar tota aquesta informació i fins la propera.
3: Sempre es fa cura estar aquí.
1: I tant que sí.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.

0: obrim el dies de ràdio l'Espai Salut. És aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitari i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. I avui, a propòsit d'una notícia, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu suma una teràpia de cura innovadora a la cirurgia especialitzada per a la resolució de ferides complexes. I per això ens acompanya l'infermer especialista i membre de la Unitat de Ferides Complexes del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Pere Coca. Què tal, Pere? Molt bon dia, benvingut novament a l'IES de Ràdio.
1: Hola, bon dia.
0: I l'adjunt al Servei de Traumatologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, el doctor Òscar Izquierdo. Què tal, Òscar? Molt bon dia i benvingut.
2: Molt bon dia. Moltes gràcies.
0: El Parc Sanitari Sant Joan de Déu suma una teràpia de cura innovadora a la cirurgia especialitzada per a la resolució de ferides complexes. Aquest treball, coordinat entre especialistes de diferents disciplines, ha permès la recuperació completa del primer pacient tractat amb sèrum autòleg ric en citoquines. És una teràpia innovadora que complementa la intervenció quirúrgica. El pacient, David Moreno, ha estat en seguiment hospitalari durant un any fins a recuperar-se totalment i tornar a practicar esport. Aquest abordatge multidisciplinari, amb la intervenció d'infermeres de pràctica avançada i traumatòlegs especialistes en microcirurgia i cirurgia reparadora, ha estat clau en la resolució d'un dels casos més greus de la Unitat de Ferides Complexes del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. És el cas del David Moreno, com dèiem, que va arribar a l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi amb una ferida amb afectació òssia. Aquesta lesió i les que es va produir posteriorment eren tan greus que van requerir diverses intervencions quirúrgiques complementades amb cures d'infermeres d'alta especialització centrades en la prevenció de complicacions, la gestió del dolor i l'optimització de la cicatrització. Com a recordatori, perquè ja ens han visitat a més d'una ocasió des d'aquesta unitat, la Unitat de Ferides Complexes del Parc Sanitari Sant Joan de Déu està acreditada com la unitat excel·lent pel Grup Nacional per a l'Estudi i Assessorament amb Úlceres per Pressió i Ferides Cròniques. L'atenció que ofereix és multidisciplinària en coordinació amb professionals de diferents especialitats, com ara medicina interna, traumatologia, malalties infeccioses, cirurgia vascular, diagnòstic per la imatge, dermatologia, entre d'altres. Doncs, Fomí, iniciem aquesta conversa. Estem d'enhorabona i és una afirmació que faig al Pere Coca i a l'Òscar Izquierdo. Estem d'enhorabona, oi, Pere?
1: Doncs sí, perquè vull dir, jo crec que el cas del David pues, exemplifica una mica el dia a dia o el que fem el dia a dia dintre de la unitat de ferides i dintre dels diferents serveis que estem implicats a l'hora de donar resposta a aquest tipus de situacions complexes, no? És una mica és la feina en equip, que és l'única manera d'abordar aquestes circumstàncies tan greus.
0: Òscar?
3: Totalment, d'enhorabona. Vull dir que és un èxit poder estar aquí celebrant que el David estigui absolutament retornat a la seva vida diària i esportiva, que era al final el que ell buscava, i per ende la resta.
0: Per cert, que al David Moreno li enviem des d'aquí una forta abraçada. S'havia d'incorporar en aquesta conversa, finalment no ha estat possible, però sabem que està bé, que es troba molt bé, i des d'aquí li enviem una fortíssima abraçada. Que el David Moreno practica bàsquet en cadira de rodes, i que finalment ha aconseguit el que ell volia, oi? Deies?
3: Sí, sí. Bueno, de fet, és un esportista no només bàsquet.
0: Bé, principalment de bàsquet, bàsquet i derivades.
3: Sí, sí, fa pàdel, fa...
1: Tenis.
3: Ara crec que tenia la intenció de començar handball, i és un pacient, un xaval, que la seva vida és és l'esport. Uh-huh. I llavors pues aquest, aquesta úlcera que va tenir pues li va trencar això i bueno, pues ha sigut la seva força el fet d'intentar curar per retornar a el que volia fer, que era l'esport.
0: I tant. Principalment dic bàsquet i el club de bàsquet Roser, per més dades. Mm-hmm. Doncs, amic, què us trobeu? Quan arriba o quan coneixeu el cas del David Moreno, què us trobeu a la unitat de ferides complexes? Perquè va entrar directament per aquí?

0: Per tant, l'abordatge era greu i urgent.
1: Sí, en aquest cas sí. En aquest cas sí, es va implicar doncs, des del primer moment el servei de traumatologia, el servei d'infeccioses també, per cobrir a nivell els potencials problemes infecciosos que poguessin haver-hi, i nosaltres com també doncs, donant suport a l'hora de mantenir i de fer el tractament local d'aquestes lesions.
0: Per tant, entra per urgències, a partir d'aquí ja entra tot l'equip que formeu part de la unitat, doncs mans a l'obra, no?
1: Exacte, i ens coordinem i llavors doncs, en aquest cas doncs intervé el doctor Izquierdo i l'equip de traumatologia, de microcirurgia, perquè en un primer moment, bueno, ho explicarà ell potser, no? S'havia de fer una bona neteja quirúrgica i veure les alternatives de reconstructives que hi havia en aquest cas.
0: Per tant, doctor Izquierdo, som-hi.
2: Sí, és una mica el que ha explicat el Pere. En aquests casos, en els que no només hi ha un defecte, sinó que hi ha pues una afectació ja fins a un pla tan profund com el pla ossi, de tal forma que els ossos, en aquest, el sacre i la turquesa esquiàtica, en el cas del David, doncs estaven exposats a l'aire, per entendre'ns, doncs el primer pas és netejar tota aquesta ferida i això el que implica doncs, és fer-la més gran. Pot semblar una contradicció inicialment, però és el primer pas imprescindible per intentar curar aquestes ferides, que és tenir un llit, que nosaltres diem un llit de la ferida el més net possible. Si això implica doncs haver-la de fer més gran perquè has de treure teixit circundant, doncs s'ha de fer. Lògicament s'ha de fer tenint els recursos que tenim al parc sanitari amb possibilitats de reconstrucció posterior, i això s'ha de fer lògicament doncs, de forma planificada, però el primer pas és aquest i és el que es va fer a vegades. No va ser el cas del David inicialment, però fins i tot a vegades en alguns pacients doncs, necessitem fer aquesta neteja de forma seriada, perquè es neteja i al cap de 2 o 3 setmanes doncs, veus que no ha quedat suficientment net i has d'entrar a quiròfan novament per netejar-lo.
0: Estem parlant de l'any 2024, és correcte? Sí?
1: Sí.
0: Sí, per les dades que tinc seria l'any 2024, perquè ha estat un any, oi? Per recuperar-se al 100% aquest pacient que, insistim, es diu David Moreno. A partir d'aquest moment la ferida ja està neta, clar, això passa un temps també, doctor.
2: Sí, passa un temps i una vegada està neta, surt de quiròfan amb allò pues, net, pues, el Pere i l'equip de cures doncs aquí tenen un paper pues, fonamental, que és mantenir allò net. L'equip d'infeccioses igualment, perquè han de treballar en esbrinar quins són les bactèries que han contaminat i que han infectat aquesta úlcera, donar el tractament antibiòtic corresponent, i quan això es compleix, quan el tractament antibiòtic es compleix, doncs planifiquem la segona intervenció, que és la cirurgia reconstructiva. En aquest cas el David, doncs el que vam fer, sense entrar massa en termes tècnics, doncs el que vam fer és canviar una sèrie de músculs que a més amb la condició del David, que és paraplègic en cadira de rodes, doncs són uns músculs que ell no té funcionants, però sí que els té vius. Doncs aquests músculs el que fem és treure'ls d'on estan, mantenint la seva vascularització per portar-los a aquell defecte tan gros que tenia el David per cobrir aquest defecte. Posteriorment, sobre aquests músculs s'implanta pell, que també traiem del propi pacient, i posteriorment a això doncs s'han de seguir una sèrie de cures molt estrictes que pues, el Pere capitaneja, per dir-ho així.

0: perquè, bueno, ara ell ho explicarà molt millor, perquè una vegada surt de quiròfan, pues, la dificultat és en mantenir allò com surt de quiròfan. Llavors, això, a la realitat, el Pere i jo, pues, ja tenim més casos i sabem que en aquesta localització allò gairebé és impossible de mantenir, perquè han de fer una sèrie de cures postura, de cures posturals que són massa estrictes i és impossible. Llavors hi han dehiscències de ferida, a vegades s'ha de tornar a entrar a quiròfan per fer petits retocs, però aquí fonamentalment està, pues, la teràpia que fa el Pere i l'equip d'infermeres per acabar de completar aquesta curació, que sense ell, pues, pues moltes vegades estem abocats al fracàs. Nosaltres plantem, com diem habitualment, plantem la llavor i després el Pere és el que la va cuidant i tal.
1: Fa la màgia.
2: Bueno, sí. L'Òscar és una mica modest, perquè en aquest sentit la màgia també es fa quiròfan. Sí. Però bueno, és aquí el que explica l'Òscar és ben bé així, que vull dir, això és una feina d'equip molt especialitzada a nivell mèdic, a nivell d'infermeria i de més, i llavors s'ha de donar resposta a situacions complexes, no? I en el cas de ferides també localitzades en el sacre o zones és més complicat, perquè això per una banda limita el pacient, perquè has de mantenir el pacient amb cert repòs, evitant fins i tot que es pugui assentar, i utilitzant tractaments locals avançats com és la teràpia de pressió negativa i altres tipus de tractaments, que el que mirem d'aconseguir és assegurar que el llit de la ferida continuï net, a poder ser si hi ha creixement de teixit o que aquest teixit sigui el més òptim pel segon pas quirúrgic, que és el procés de reconstrucció.
1: Doncs avui estem parlant d'aquesta notícia. El Parc Sanitari Sant Joan de Déu suma una teràpia de cura innovadora a la cirurgia especialitzada per a la resolució de ferides complexes, i per això ens acompanya l'infermer especialista i membre de la unitat de ferides complexes del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, el Pere Coca, i l'adjunt del Servei de Traumatologia de l'Hospital Sant Joan de Sant Boi, el doctor Òscar Izquierdo. Estem fent referència en tot moment, ara continuarem el cas del pacient David Moreno, però en tot moment estem parlant de ferides complexes, d'aquesta unitat, exactament quan parem, està clar, ferides complexes és una ferida molt important, però per les persones que ara mateix ens escolten, i jo mateixa, doncs que no en sé d'això, quan parlem de ferida complexa, de què estem parlant exactament?
2: Doncs, per definició, una ferida complexa vindria a ser el que és una ferida crònica, no? És un concepte molt ampli, però de fet és dintre d'aquest concepte tan ampli es podria dir que són aquelles ferides que no cicatritzen en un temps fisiològicament estàndard, que vindria a ser 21 dies o així. Són ferides que per diferents motius doncs es cronifiquen, no? Passen a no són ferides que no acaben de tancar. Bé, per la pròpia, perquè no es pot tractar o perquè no es tracta dientment la causa que provoca la ferida, en el cas del David, per exemple, la causa és la pressió, o perquè hi ha malalties o hi ha processos que acompanyants d'aquesta ferida que impedeixen o dificulten que la ferida cicatritzi. Bàsicament això vindria a ser una ferida complexa, una ferida crònica en aquest cas.
1: Clar, el perfil de pacient també és un concret d'aquest tipus de ferides.
2: Sí. Habitualment una ferida es cronifica per la idiosincràsia, en aquest cas, d'aquest tipus de pacients, per malalties concomitants que tenen, o per circumstàncies concretes, o per complicacions pròpies de la ferida, que hi ha una infecció i de més, que això comporta que aquesta ferida doncs tingui les característiques de la ferida complexa.
1: I per pressió? És perquè aquesta ferida, doncs això, està en pressió contínua, no?
2: Exacte. Dintre de la definició així de ferides que tenim, bàsicament el que les defineix és la causa que produeix la ferida o que impedeix que es tanqui, no? I dintre d'aquestes causes hi ha les lesions relacionades amb la dependència, i dintre de les lesions relacionades amb la dependència trobem les ferides, les lesions relacionades amb la pressió, que com tu dius, es produeixen doncs per mantenir pressió lesió durant massa temps en un punt concret de, del cos, generalment són prominències òssies com els talons, el sacre i demés, que això comporta doncs, que no arribi la sang i es, es produeixi un infart, que el teixit, que la, la pell o els músculs es morin, per dir alguna cosa, i llavors això generi aquest forat, aquesta, aquesta, aquesta lesió. I aquesta, aquestes lesions per pressió normalment són secundàries doncs, a, un, a una dependència, una, una situació de que fa que la persona doncs, mantingui doncs, una postura durant massa temps amb la mateixa postura i això comporti o acabi puguem comportar aquest tipus de ferides.
1: El cas del pacient David Moreno, hem dit abans a la presentació que és un dels casos més greus atesos a la unitat de ferides complexes del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Això és, doctor Izquierdo, principalment perquè va afectar l'os?
0: Sí, sí, bàsicament perquè va afectar a l'os. O sigui, hem tingut altres, altres casos similars al, al David o, i amb altres localitzacions que no, no el sacre amb, amb aquest tipus d'úlceres en les que els ossos estan, estan exposats. Però en tots aquests casos sí, es considera greu per la potencialitat d'aquestes, d'aquestes úlceres, és a dir, quan un os està exposat a l'ambient extern doncs està exposat a una sèrie de microorganismes infecciosos que potencialment doncs, poden ser molt lesius. I llavors això, això és el que defineix aquesta, aquesta gravetat.
1: Hem dit que és un model de treball compartit que van entrar en aquest cas i de fet en general a la unitat de ferides complexes del Parc Sanitari Sant Joan de Déu a les especialitats entre altres de medicina interna, traumatologia, infeccioses, vascular, diagnòstic per l'imatge, dermatologia, entre moltes altres, segurament no, segur que és la clau de l'èxit, no? En qualsevol treball, que treballa en xarxa, però especialment en el vostre és la clau, Pere.
2: Sí, totalment, perquè vull dir les ferides moltes vegades aquest tipus de lesions tenen una, un origen, però cada persona, cada pacient té unes circumstàncies que a vegades cal que estiguin ben organitzades o ben resoltes perquè aquesta ferida tanqui. Són ferides molt importants que si es presenta una infecció o si el pacient no té una bona nutrició, per exemple, està desnutrit o no menja el que toca, a més, doncs aquesta ferida, per molt bon tractament local que facis o molt maneig especialitzat en aquest cas, aquesta ferida doncs no tanca. Per això és important que diferents serveis mèdics, infermeria especialitzada i altres serveis transversals com nutrició, etc., doncs intervinguem de manera coordinada doncs, per donar resposta, perquè moltes vegades no és únicament focalitzar-se en la ferida, sinó obrir el focus i mirar totes les circumstàncies que pugui tenir alterades aquesta persona i que facin que aquesta ferida no cicatritzi o costi més de cicatritzar.
1: Ara insistirem en el cas d'aquest pacient, el David Moreno, que hem de dir que després d'un tractament d'un any doncs està molt bé, està recuperat al 100% i ha pogut tornar al que ell més volia, que és la pràctica esportiva, però quan començava doncs, aquest espai, quan feia aquest resum, deia que aquest treball coordinat ha permès aquesta recuperació completa del pacient amb, a veure si ho diem bé, sèrum autòleg ric en citoquines. Ho he dit bé?
2: Sí.
1: Sí? Exactament, ho traduïm al que acabo de dir.
2: Sí, el sèrum ric en citoquines és un tractament de medicina regenerativa que com els factors de creixement i altres tipus de tractaments que similars o bueno, que existeixen, que consisteix en a través de la sang del propi pacient d'on obtenir en aquest cas un sèrum ric en citoquines, que són unes proteïnes que entre altres coses estan implicades en el procés de cicatrització. El que es fa d'alguna manera és concentrar aquestes citoquines en un vial per entendre'ns i infiltrar aquestes citoquines a la ferida amb l'objectiu d'aquest procés de cicatrització que deia abans estava alterat, doncs posar ordre en aquest procés de cicatrització perquè reactivi d'alguna manera, oferint també un augment de factors de creixement per accelerar el procés de cicatrització, i en el millor dels casos, doncs, que amb aquest tractament juntament amb el maneig de la lesió sigui suficient per tancar la ferida. En el cas del David això va ser complementari, però no va ser el més decisiu. En aquest cas, vull dir, estàvem parlant de tres lesions molt importants. L'objectiu del tractament en citoquines era intentar millorar el llit de la ferida i en els millors dels casos, si es podia tancar o reduir alguna de les tres lesions, doncs ja els donàvem per satisfets, però en aquest cas va ser algo complementari a la cirurgia, que en aquest cas va ser el que va solucionar els defectes i les ferides importants que tenia el David. En el cas del sèrum ric en citoquines, sí, i els factors de creixement plaquetaris que també tenim a disposició al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, l'objectiu és això, és on, en el cas de la unitat de ferides complexes, no? Tractem ferides complexes, doncs llavors necessitem tractament avançats per donar resposta a aquests pacients. Llavors, doncs, dintre de la cartera de serveis dels tractaments, doncs tenim aquest tipus de teràpies els factors de creixement i el sèrum ric en citoquines, que realment ens estan donant molt bons resultats en pacients com en el cas de pacients amb ferides de peu diabètic i altres tipus de lesions.
1: Que s'estreu, per el que has dit, de la mateixa sang del pacient?
2: Sí, de fet és un procés relativament senzill, vull dir, és una, a través d'una extracció com la que ens podem fer per fer-nos una analítica amb un volum d'uns 30 mil·lilitres o així, com podria ser una jeringa gran, doncs amb això, a través d'un procés de centrifugació i un procés que ja està preestablert, diguéssim, doncs s'obté aquest sèrum. Es tracta d'un derivat sanguini del propi pacient que després s'infiltra en aquest cas en la ferida, doncs aconseguint, com ja dic, una millora substancial i en alguns casos fins i tot el tancament de la ferida.
1: Doctor Izquierdo, hem dit que diríem exactament com està ara el pacient, el David Moreno. Està bé, però va haver d'estar un any de seguiment, sí?
0: Sí. Ara actualment està perfectament. De fet, vam tenir l'oportunitat, sí, el Pere i jo, d'assistir al seu primer
1: debut després de... No? Sí, perquè això crec que va ser una juguesca, no? Sí, va dir, vinga, quan estiguis bé, vindrem a veure't a la pista.
0: Sí, va ser una cosa així que va sortir de forma una mica espontània durant una consulta en la que, bueno, durant tot aquest temps, doncs, lògicament, el pacient emocionalment passa per tot tipus de fases, des de fases de molta eufòria perquè ha superat la cirurgia, perquè les coses van bé, fins a després, reintervencions, vol dir que les coses no van tan bé com un esperava, és a dir, emocionalment passa això. I en una de les consultes, doncs, no, és que jo el que vull és tornar a jugar i no sé quantos, i què faré jo si no puc tornar a jugar. Llavors, el Pere i jo li van dir, escolta, farem tot el que estigui al nostre abast perquè tornis a jugar. D'això no pateixis. No te podem assegurar que tot surti bé, però farem el possible. I llavors, vam fer la cosa aquesta de dir, i escolta, i a més, el primer partit que juguis, anirem a veure't. I bueno, la cosa va quedar així, van continuar amb el treball i al final, pues, quan es va curar tot, ens ho va recordar i va dir,
1: vau dir que estaríeu, no?
0: que vindríeu i bueno, però molt de gust vam anar, perquè a més és una cosa que, vaja, jo sóc practicant d'esport i a mi em sembla absolutament increïble el que fan.
2: Realment,
1: va ser emocionant,
2: sí,
1: no?
2: És molt gratificant, és posar el llacet a aquesta circumstància. Cal pensar que, vull dir, en aquest cas el David va limitar la seva vida, va quedar totalment limitada per aquesta ferida i per tot el procés i amb tot el que això comporta, no? Llavors, el fet de poder reprendre la seva activitat normal, doncs això, doncs qualsevol persona doncs és un, i poder assistir a més a aquest reinici un altre cop d'aquesta activitat, però realment per nosaltres jo crec que va ser també molt, molt, molt gratificant veure realment, no, l'esforç, i veure realment que la feina i té recompensa veient que aquesta persona ha pogut recuperar la seva vida.
1: Ho fa referència a l'estat psicològic, clar, l'estat psicològic del pacient en qualsevol malaltia, I també en aquest cas tan greu, és fonamental, oi? Aquest acompanyament també psicològic.
2: Sí.
0: Dale.
2: No, dic que totalment, no deixa de ser moltes vegades un procés de dol, a vegades hi ha una pèrdua, no, pues de funcionalitat, algunes vegades reversibles, com el cas del David, però a vegades són irreversibles, tot i que es pugui solucionar el problema o la ferida, a vegades aquesta persona deixa pel camí certes circumstàncies, a vegades inclús alguna extremitat, per desgràcia, no? I llavors tot això doncs és un procés de dol que s'ha d'acompanyar moltes vegades, i aquí fer menció també a la unitat de psicologia, de psiquiatria, sí, també de dintre del parc sanitari i de que en aquest cas doncs complementen la feina més física o més aspecte a nivell local de la ferida.
1: Per tant, el que dèiem abans, un treball en equip, i igual que el bàsquet, no?, que és el que volia tornar al pacient, aquí és un paral·lelisme perfecte, no? El treball en equip és el que funciona després perquè la pilota entra a la cistella, no?
0: Sí, totalment. Perquè és que a més, durant un procés tan llarg, el pacient passa per aquestes fases emocionals, i jo diria que els professionals també. Perquè no és el mateix, pues, un pacient que es trenca un dit, l'operes, rehabilitació, i el normal és que quedin bé. En aquests casos, que són tan llargs, pues, doncs jo crec que també és lògic que nosaltres passem per tot tipus de fases, i aquí el treball en equip i el fet, no, de tenir aquesta confiança que tenim entre nosaltres, doncs també és molt important, perquè a vegades les cirurgies, pues, no surten lo bé que tu penses, i el Pere, pues, està allà per dir, pues, vinga, ara entrem nosaltres i ja veuràs com això ho remuntem, i viceversa, no? O sigui que a nosaltres també ens passa i és normal.
1: Aquest cas tan greu, que hem dit que és un dels més greus atesos a la unitat de ferides complexes del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, ha ajudat, així entre cometes, vol dir que aquesta intervenció us ha donat eines, maneres d'actuar per a futurs pacients o per a actuals pacients, que potser ja teniu algun o alguna pacient o més d'un o més d'una, doncs que ja ha pogut, ja l'heu pogut utilitzar amb eines que heu utilitzat amb el David?
2: A nivell tècnic, a nivell quirúrgic, no ho sé. Però
0: jo crec que a nivell quirúrgic continuem fent servir les mateixes cirurgies, no hem inventat, per dir-ho així, res nou que no haguéssim aplicat prèviament. Jo crec que aquí més la novetat ha estat en la introducció d'aquesta teràpia que ha explicat el Pere de les citoquines, que ha acabat per no, posar el broche final al tractament, i crec que sí que la fem servir, no?
2: En peu diabètic, de fet, estem fent un estudi, una sèrie amb 10 casos, i estem veient que
1: 10 casos, 10.
2: Sí, amb aquest tractament, i estem veient que estem valorant l'evolució de la ferida i l'evolució de la qualitat de vida també de les persones, i sembla que els resultats són
1: positius.
2: Són positius. Però una mica sí que és un cas molt greu, però és, forma part també una mica del dia a dia nostre, perquè la nostra manera de treballar amb persones que tenen ferides ja és una mica
1: així.
2: Aquesta treball en xarxa, doncs, amb traumatologia, no? A nivell de la unitat de ferides complexes, a nivell d'infermeria, també en general, perquè en el cas del David, doncs, va ser una va ser un bastant força temps ingressat en hospitalització a domicili, no? Llavors les companyes d'hospitalització a domicili, tant el metge com sobretot les infermeres que feien les cures domiciliàries, doncs aquest seguiment, aquesta complementarietat entre els diferents serveis és bàsic, i una mica potser és la dinàmica de quan abordem ferides, i potser sí que cada pacient aprens, i cada pacient és diferent, i t'emportes coses per poder aplicar en altres casos. Això sí que és així.
1: Pere, deies al principi que potser el David va arribar una miqueta tard a urgències.
2: Sí.
1: Quin és el consell? Quan realment s'ha d'acudir a un centre hospitalari d'urgències, quan aquella ferida doncs no pinta gaire bé?
2: Sí, potser el fracàs és haver de venir a un servei d'urgències hospitalari, no? En aquest cas el maneig de les lesions per pressió, de les lesions relacionades amb la dependència, té molt a veure amb la prevenció, que pugui fer la mateixa persona o la mateixa família i els professionals que estan involucrats. S'ha de, en aquest cas de persones amb dependència, s'han de vigilar molt, o els seus cuidadors molt, la pell, l'estat de la pell en general, i de seguida que hi ha alguna lesió, una petita lesió per tonta que sembli, consultar amb l'equip d'atenció primària, no? Consultar amb les infermeres d'atenció primària per poder donar aquesta primera resposta. L'èxit en aquest cas de la lesió per pressió és que no es produeixi. Aquest és l'èxit. Uh-huh. Evidentment, quan hi ha una ferida d'aquesta magnitud, sí que l'atenció hospitalària és imprescindible, una mica per el que hem comentat abans, no? Pel risc que tenia i per l'exposició ja de teixits profunds i d'os, que això és imprescindible. Però en aquest cas l'èxit és no arribar en aquest punt.
1: Clar.
2: En el cas del David es complica també pel tema de la sensibilitat, o de, no, per la seva circumstància no té sensibilitat, i potser va minimitzar una mica el que li anava passant, no? en aquest cas.
1: Hem dit que el David, el vostre pacient, el David Moreno, es troba bé, ha tornat a la pràctica esportiva. Ara ha de tenir unes cures especials, ha de tenir, doncs, això que dèiem, no? Una vigilància especial per no repetir alguna d'aquestes ferides?
2: Sí, vull dir, ha de una mica el que deia, ha de mantenir la prevenció. El David ha après de l'experiència i precisament això, vigilar, anar, precisament una mica el que l'ha anat, l'esport és bàsic, és super recomanable, però també s'ha de vigilar, no? S'ha de vigilar de l'accés, no? En aquest cas, doncs, potser un accés de pràctica esportiva, però sí, potser descuidar la prevenció en aquesta pràctica esportiva és el que pot comportar aquesta circumstància. Per tant, és sobretot a nivell de prevenció, de no tornar a reproduir-se, que reprodueixen aquestes ferides.
1: I ha tornat a la pràctica esportiva, la ferida està curada, òssiament, és a dir, l'os ha quedat perfecte, per tant, per la pràctica esportiva ha de tenir un seguiment especial o no?
0: No, en aquest cas, afortunadament, l'os que ell tenia exposat, doncs, només serveix de recolzament, o sigui, no té una funció biomecànica, per dir-ho així, i més en el seu cas, i el que s'havia de fer era descartar que no tingués un procés infecciós que fos encara més complexa de tractar. Per lo demés, bé, però és el que ha dit el Pere. Ell haurà de vigilar això al llarg de tota la seva vida, ell i tots els usuaris de cadires de rodes. Això és una cosa que ells ho saben, i bueno, doncs el David va ser també una mica un excés de confiança, segurament, perquè ell és molt metòdic i molt cuidadós, però bueno, doncs aquesta vegada doncs se li va anar una mica de les mans, sí. Però sí, ho haurà de fer durant tota la vida.
1: Doncs avui estem parlant a propòsit d'aquesta notícia. El Parc Sanitari Sant Joan de Déu suma una teràpia de cura innovadora a la cirurgia especialitzada per a la resolució de ferides complexes. I ja que hem parlat moltíssim de la unitat de ferides complexes del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, hem explicat que està acreditada com a unitat excel·lent pel Grup Nacional per a l'Estudi i Assessorament amb Úlceres per Pressió i Ferides Cròniques. M'agradaria, doncs, que el Pere Coca expliqués quin és el dia a dia d'aquesta unitat i també el teu, Pere.
2: Doncs la unitat de ferides complexes està composada per tres infermeres, la Cristina Jiménez, la Montse Martí i jo mateix, i bàsicament el que fem és atendre persones amb ferides complexes de tot tipus i de tota etiologia. Comptem amb una consulta externa, on veiem pacients doncs, que venen del seu domicili, una consulta externa i fem visites també a l'hospital de dia, i a banda doncs, fem les interconsultes, veiem pacients que els companys de tot el parc sanitari doncs, si consideren que hem de valorar un pacient o hem de seguir un pacient mentre s'està ingressat doncs, en relació amb alguna ferida, doncs també ho fem. I formem part també de l'unitat de peu diabètic. La unitat de peu diabètic doncs, tracta persones diabètiques amb ferides o amb risc de patir-ne els peus, no? En aquest cas és un equip multidisciplinar també, vull dir, l'Òscar i els traumatòlegs estan juntament amb infeccioses, amb endocrinologia, amb cirurgia vascular i diagnòstic per l'imatge i alguns companys formen part de l'unitat de peu diabètic, i en aquest cas doncs, fem valoracions multidisciplinars dels pacients, i en funció de la ferida o del pacient doncs, algun dels equips o diversos doncs, intervenen en aquest sentit. I el nostre dia a dia bàsicament és això, atendre persones de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, i a consulta externa i quan estan ingressats a qualsevol unitat del parc sanitari.
1: Això pel que fa a la unitat de ferides complexes del parc sanitari Sant Joan de Déu i aquest infermer especialista i membre de la mateixa unitat, que és el Pere Coca. Com a adjunt al servei de traumatologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, el doctor Òscar Izquierdo, quin és el teu dia a dia?
0: Doncs el servei de traumatologia del parc sanitari està dividit, per dir-ho així, en subunitats, cadascuna amb la seva especialitat. Jo concretament, juntament amb la doctora Pilar Aparicio, formem la subunitat de cirurgia de mà i cirurgia reconstructiva, que és el que vindria a denominar-se avui en dia la ortoplàstica, és a dir, nosaltres dos tenim formació i pràctica, perquè ja això doncs, els anys van passant i ho portem fent des de fa doncs, 17 anys, i tenim formació i pràctica en tècniques quirúrgiques de traumatologia i tècniques quirúrgiques que serien pròpies o més pròpies de la cirurgia plàstica. Això és el que vindria a ser l'ortoplàstica. Llavors, com a unitat d'ortoplàstica, doncs donem suport, doncs en aquest cas, a la unitat de ferides complexes, quan hi ha algun cas, com el del David, en el que hem de cobrir algun defecte, i a més, doncs, ens dediquem a la cirurgia reconstructiva de l'aparell locomotor, això sí, sempre dintre de l'aparell locomotor, doncs, tant sí com doncs, de nervis, de la cirurgia pròpiament de la mà. Rebem casos d'altres hospitals de Catalunya. Jo crec que això és important dir-ho, que Sant Boi...
1: Ara mostra't... M'has llegit la ment?
0: Vale.
1: No, és que ara mateix no va dir, digue-ho tu, però jo no va dir que és un luxe poder tenir aquestes especialitats, aquestes unitats a Sant Boi de Llobregat, perquè estava segura, i ara ho confirmes tu, que teniu pacients d'altres llocs que no és de Sant Boi.
0: Absolutament, jo crec que és un honor a mi, vaja, jo ho visc així i ho sento així. Jo crec que és un honor que el parc sanitari i Sant Boi pues, pugui tenir aquests professionals en un hospital relativament petit, però que bueno, que està pues, ple de professionals de la categoria, pues, del Pere, pues això, del servei de dermatologia, que fa que altres hospitals que no tenen aquests recursos, doncs, ens demanin consell, ens deriven pacients perquè nosaltres els puguem tractar, o en ocasions, doncs, nosaltres ens desplacem. No és la norma, perquè preferim, com diem, jugar a casa i tractar els pacients al nostre hospital, però jo crec que això, pues, s'ha de posar en rellevància, perquè jo crec que és un èxit de l'hospital.
1: Sí, sí, és un luxe, Pere, oi?
2: Sí, la veritat que sí. Jo crec que el model d'atenció global a aquestes persones, jo crec que és la clau de l'èxit, no? I potser és el que és important reproduir altres centres o altres regions.
1: Hem parlat d'aquesta teràpia innovadora avui, l'hem posat sobre la taula, l'hem explicat exactament en què consisteix, per tant, la recerca, igual que en moltes altres especialitats, és fonamental.
2: Sí, en aquest cas, a l'unitat de ferides complexes també treballem, la nostra visió, el nostre paper és d'infermeres de pràctica avançada. Dintre d'aquest rol s'inclou també la investigació, i això és bàsic. A vegades ho oblidem, sobretot les infermeres, que no sembla que no sigui una cosa que tingui a veure nosaltres, i és molt important, perquè tan important és tenir la disponibilitat de tractaments o que siguin efectius com demostrar l'eficàcia d'aquests tractaments en aquests pacients, precisament per donar valor, donar contingut i d'alguna manera doncs assegurar o poder mantenir aquest tipus de tractaments. I en aquest cas, doncs, en la nostra petita parcel·la, que és l'atenció a pacients, a persones amb ferides complexes, doncs sobretot estem molt vinculats a la investigació, en el maneig del dolor local en ferides, i ara, doncs, en l'ús d'aquest tipus de tractament, per realment donar contingut a la nostra feina.
1: Doncs arribem pràcticament al final de l'Espai Salut d'avui. Aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitària i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. Avui, a propòsit d'aquesta notícia, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu suma una teràpia de cura innovadora a la cirurgia especialitzada per a la resolució de ferides complexes, i ens han acompanyat l'infermer especialista i membre de la Unitat de Ferides Complexes del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, el Pere Coca, i també l'adjunt al Servei de Traumatologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, el doctor Òscar Izquierdo. Des d'aquí li enviem una forta abraçada al pacient del qual hem estat parlant avui, que és el David Moreno. I arribem al final, i si voleu, fent, doncs, mira, unes recomanacions així molt generals per no arribar a aquest punt, Pere, el que dèiem, no? Que potser per no arribar tard, què és el que ha de fer una família, què és el que ha de fer, doncs, una persona en situació de dependència que sospiti que alguna cosa no va gaire bé amb aquella ferida que té.
2: Doncs, sobretot això, prevenció, mobilització, en el cas que sigui possible, mobilització activa de la persona o passiva amb l'ajuda dels cuidadors, i davant de qualsevol dubte, consultar amb la infermera d'atenció primària i, en el cas necessari, amb la unitat de ferides complexes del Parc Sanitari.
1: Sí, doctor Izquierdo, en aquest cas va arribar l'os, per tant...
0: Sí. Bueno, és reiterar el que ha dit el Pere. El més important d'això és la prevenció, i quan nosaltres hem de fer aquest tipus de cirurgies, aquest tipus de tractament, en realitat, és el que ha dit el Pere molt bé, és el fracàs del que s'ha fet prèviament. O sigui, això, per suposat. Però bueno, a vegades les coses, pues, no van com una espera. Llavors, bueno, la recomanació és aquesta, és reiterar el que ha dit el Pere. La profilaxis és el més important i és el millor. I si la cosa no va com s'espera, doncs s'ha de consultar amb especialistes amb experiència en aquest tipus de tractament.
1: Doncs moltíssimes gràcies a l'infermer especialista i membre de la Unitat de Ferides Complexes del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Pere Coca. Moltíssimes gràcies i enhorabona.
2: Moltes gràcies, un plaer.
1: Gràcies també a l'adjunt del Servei de Traumatologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, el doctor Òscar Izquierdo. Enhorabona per aquesta feina i fins la propera. Gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
1: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
2: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
3: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
3: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
4: De la Ciutat Cooperativa.
5: L'estadi Valdiria Déu Sala. Grandíssima victòria!
3: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Acabeu d'escoltar un recull d'espais i entrevistes ja emesos al programa Dies de Ràdio de Ràdio Sant Boi. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilari, que us ha parlat, la Mònica Santacreu. Moltes gràcies per sintonitzar-nos.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una mirada santboiana.
6: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
7: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern apel·la a la unitat en la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, que enguany commemora els 50 anys de la primera manifestació en democràcia. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment la confluència de l'extrema dreta i de l'esquerra independentista aquesta tarda al Fossar de les Moreres de Barcelona. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya, el seu president Josep Vila ha explicat a la xarxa com encara en aquesta diada.
2: En esperem un punt d'inflexió, un moment de dir... Prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
0: És dijous 10 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Arrenca l'any judicial marcat per la crisi de Ceuta, Sònia Kerr.
3: Jutges i fiscals titllen de greus les acusacions de Lawfare i reclamen al món polític respectar la seva independència en l'acte celebrat al Tribunal Suprem. Isabel Perelló és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre que Teresa Paramato és la fiscal general de l'Estat.
4: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar.
5: Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
0: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu.
3: Tot i això, augmenten les ideacions suïcides, al mateix temps les persones que demanen ajuda. Avui és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi.
0: El Banc Central Europeu està reunit i tot apunta que pujarà un quart de punt els tipus d'interès, fins al 2,5%.
3: L'augment generalitzat de la inflació a causa del conflicte a l'Iran fa preveure que l'ENS continuarà la política d'augments de tipus iniciada al juny.
0: El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada.
3: L'operació sortida ha començat al migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà. Els Mossos faran més de 1.000 controls, tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries.
0: Avui el sol es torna a imposar després de les pluges d'ahir. Volem saber si ha de seguir així la resta del cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, el temps ha canviat 180 graus una altra vegada avui a gran part de Catalunya. Deixem enrere les fortes tempestes d'ahir. Recordem gairebé 100 litres per metre quadrat a la vila de Ripoll o 80 litres per metre quadrat al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona capital. I sobretot, ens ha quedat un ambient molt més renovat. Aquest matí ha despertat la temperatura gairebé de tardor i, per exemple, en algunes valls sardanes, com és el cas de Bolvir, hem baixat a 1 grau de temperatura mínima, 9 graus, per exemple, hem tingut a Vic, o arran de mar poc més de 16-17 graus, cas dels que hi ha hagut al centre de Barcelona capital. Aquesta tarda, un temps que serà suau, que serà càlid, però no pas gaire. Estarem parlant de màximes a tot estirar de 27-28 graus al Pla de Lleida. Sempre amb pocs núvols, no tindrem tempesta i esperant a una diada que també serà plàcida, tranquil·la, de meravella per fer activitats al ras. Però compte al matí, que serà ben fred. N'estem pendents a la xarxa.
0: En cultura aquest vespre comença la 46a edició de Fira Tàrrega i ho fa amb l'espectacle Incontinuo.
3: Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure i el podreu veure dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
0: Als esports, la waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell, Joan Barberà.
7: La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui arrenquen els actes de la Diada Nacional de Catalunya, que se celebra demà. Aquesta tarda i vespre ja n'hi ha de convocats, tant per part de les institucions com al carrer. Preocupen especialment els dos previstos aquesta tarda al Fossar de les Moreres, on confluiran per primera vegada l'extrema dreta i l'esquerra independentista, que no vol que s'ocupi aquest espai memorial als qui van morir al setge de 1714. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El Parlament i el president fan avui actes amb motiu de la Diada. A quarts de vuit es farà l'hissada solemne de la senyera davant el Parlament i després el president Salvador Illa farà el discurs des del Palau de la Generalitat. El govern apel·la a la unitat dins la diversitat, tot recordant la gran manifestació d'ara fa 50 anys, la del 76, a Sant Boi de Llobregat, la primera massiva després de la mort de Franco. Pel que fa al carrer, al Fossar de les Moreres centrarà l'atenció. L'esquerra independentista ha convocat una concentració contra la presència de l'extrema dreta, representada per Silvio Oriols, que hi han convocat en i també aquests per primera vegada. Demà al matí hi haurà les ofrenes florals d'institucions, entitats i partits al monument a Rafael Casanova i a la tarda la manifestació convocada per l'ANC i Òmnium Cultural, entre d'altres entitats. En declaracions al Notícies en Xarxa, el president de l'ANC, Josep Vila, explica què n'espera.
2: N'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
8: Aquestes manifestacions seran simultànies a Girona, Barcelona i Amposta.
0: Doncs no deixem la política catalana perquè el Tribunal de Comptes ha d'aplicar aviat la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i també a l'acció exterior del procés. Entre ells hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig.
3: Segons Catalunya Ràdio, la decisió és imminent i arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei d'amnistia i descartés que les actuacions investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea ja fa gairebé 2 mesos.
0: Això serà a Madrid i encara a la capital. Jutges i fiscals han titllat avui de greus les acusacions de Laufer i reclamen al món polític respectar la seva independència. Ho han fet en la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida com cada setembre pel rei Felip VI. Un inici del curs judicial marcat enguany per la investigació de l'Audiència Nacional sobre la crisi de Ceuta i també per la recent decisió del Suprem de suspendre el dret de vot dels espanyols nacionalitzats per la llei de nets. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Sí, durant la presentació de la memòria anual, la presidenta del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem ha denunciat una sistemàtica deslegitimació de jutges i tribunals, desqualificacions generalitzades al Poder Judicial i ha demanat també l'absència d'ingerències polítiques en la justícia. Això mentre que la fiscal general de l'Estat ha alertat de la desqualificació dels fiscals com a instrument de pressió, diu, per part de l'estament polític. Totes dues han exigit que es respecti la independència judicial de jutges i fiscals per garantir les estat de dret, tot plegat davant la confrontació protagonitzada per alguns membres del govern en relació a decisions judicials dels darrers mesos i també per part de l'oposició al govern. Escoltem Isabel Parelló i Teresa Pere Mato.
4: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma

0: 2,25% a la zona euro.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu. Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. El Departament de Salut adverteix que es tracta d'un problema important de salut pública i que cal més prevenció, i ho fa avui, que és el dia per a la prevenció del suïcidi. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. L'any passat es van treure la vida 556 persones a Catalunya. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el 17% menys que el 2022. La corba ha anat baixant lleugerament, coincidint amb el desplegament el 2021 del primer pla de prevenció del suïcidi impulsat per la Generalitat. I igualment ha anat en descens en global a tot l'Estat, un 10%. La ministra de Sanitat, Mònica García, troba esperançadora aquesta evolució, però ressalta que són més de 3.800 les persones mortes per suïcidi l'any passat. El govern crearà un registre de suïcidi estatal.
4: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal de suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más. Contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las políticas que estamos impulsando están funcionando.
3: Un telèfon gratuït per a la prevenció de les conductes suïcides és el 024.
2: No deixem de parlar de salut, perquè avui la consellera del RAM, Olga Pané, i també la ministra, Mònica García, han parlat sobre l'anunci de vaga indefinida que han fet 7 sindicats mèdics a partir del mes d'octubre.
0: Pané ha dit en una visita a Hostalric, a la Selva, que vol evitar l'aturada, i la ministra ha deixat clar en paral·lel a Madrid que les comunitats autònomes tenen diners per millorar les condicions laborals dels metges i metgesses.
5: Nosaltres, en aquest sentit, intentarem ajudar a que millorin les condicions perquè aquesta vaga no consolidi, no es faci realitat, i ja ho saben els metges que han tingut sempre la porta oberta per parlar amb ells dels temes que ens afectin aquí.
4: Les administracions, en este caso las administraciones que tienen las competencias, que son las comunidades autónomas, tienen que reforzar la plantilla. Esto supone que viene de una demanda de las comunidades que dicen: nosotros no tenemos dinero, ¿no?, para hacer esto. No, no es verdad.
0: Metges de Catalunya ha convocat 12 mobilitzacions al llarg del darrer any per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen.
1: La xarxa de comunicació local.
6: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada. L'operació sortida ha començat ja aquest migdia a les 12 i acabarà a les 3 de la tarda de demà.
0: Els Mossos faran més de 1.000 controls tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries. També s'habiliten carrils en sentit contrari a l'habitual, inversió de prioritats a les rotondes, carrils d'incorporació i dispositius de senyalització avalisats amb cons per incrementar la capacitat viària. El dispositiu especial acabarà diumenge a la nit.
2: Doncs no deixem la mobilitat. Les obres de desdoblament de la línia de Rodalies R3 entre Parets del Vallès i la Garriga estaran acabades al febrer i després ja no trigaran a circular-hi trens. Això segons el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. Avui el representant del govern espanyol ha visitat les obres juntament amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a l'alçada de Granollers. Anem fins allà. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
7: La consellera i el secretari d'Estat han assegurat que l'R3 és una part molt important del pla de Rodalies i, segons Sílvia Paneque, és molt necessària per garantir la mobilitat massiva. La consellera ha marcat el calendari fins a aconseguir l'excel·lència del servei.
8: 27-28, algunes millores, i a partir de 2030-2040 els objectius, com els havíem indicat, de millora i d'excel·lència en el sistema ferroviari.
7: Les obres avancen, tot i que durant la seva execució s'han produït fet robatoris de coure. El Ministeri ha hagut de destinar 5 milions d'euros addicionals a comprar 70 quilòmetres de cable. José Antonio Santano s'ha mostrat contrariat pels actes vandàlics avui mateix a Puigcerdà en què algú ha tallat la fibra òptica. El Ministeri té la intenció de posar en servei alhora el tram de Montcada després de l'esllavissada d'un talús i aquest de Parets a la Garriga.

0: on ja hi ha fetes les obres de seguretat i accessibilitat i remodelació de les estacions.
1: I la plataforma Dignitat a les Vies denuncia que encara no ha rebut cap informació sobre l'operatiu de ferroviari de Rodalies, just un mes després del caos per l'eclipsi solar del 12 d'agost. A més, la plataforma assegura que aquell dia es van acabar oferint un centenar menys de places del que és habitual per anar de Barcelona a Tarragona. Lluís Mata.
2: L'acumulació de gent per tornar a casa des d'estacions com Tarragona, Torredembarra o Altafulla van ser les imatges més visibles del caos ferroviari després de l'eclipsi. Però la manca de trens no va ser l'única incidència en un dia d'alta demanda. Malgrat que encara no ha rebut resposta a la petició d'informació que va fer, Dignitat a les Vies ha calculat que l'increment de places per anar de Barcelona a Tarragona va ser de menys d'un miler i que finalment van acabar sent menys que el dia anterior per l'avaria d'un tren de reforç. Anna Gómez és la portaveu de la plataforma.
3: I si hagués sortit tot perfecte, és a dir, que no hi hagués hagut la incidència i que no s'hagués cancel·lat un tren, sol no hi va haver un poc més de 900 places. De Barcelona a Tarragona sols s'oferissin 115 places, menys que el dia anterior. Sabem que totes les dades que han donat fins ara no són correctes. I com vull pensar que ningú ens vol enganyar, vull saber d'on surten aquests números i, sobretot, que deixin d'encobrir-se entre ells.
2: Gómez reclama explicacions per un dispositiu que diu no va ser suficient per un dia laborable i assegura que estan tips del maltractament continuat que reben els usuaris de Renfe.
4: Notícies en xarxa.
1: És un quart de tres. Atenció a aquesta innovació perquè han creat una aplicació que permet mesurar amb intel·ligència artificial el calibre de les pomes directament al camp. S'anomena Fruit Measure App i l'han creat la Universitat de Lleida i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, és a dir, l'IRTA. L'eina és gratuïta i funciona amb un suport imprès en 3D acoblat al telèfon. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
5: La tecnologia permet obtenir i ordenar les dades sobre el terreny, fet que pot facilitar decisions sobre la clarida, la collita i la comercialització de la fruita, i estalviar temps i recursos respecte de la presa. En aquest sentit, el professor de la UdL i responsable del projecte, Eduard Gregorio, ha explicat per què és important conèixer el calibre dels fruits.
6: Conèixer el calibre dels fruits és molt important per als fruticultors. Per exemple, s'utilitza per optimitzar els inputs, els fertilitzants que s'han d'aplicar, la quantitat d'aigua, també per fer prediccions de la collita, també per determinar el moment òptim de fer la clarida, en general per planificar la recol·lecció també, o sigui, hi ha moltíssimes aplicacions i de fet els agricultors avui en dia doncs estan fent mesures amb mètodes manuals habitualment.
5: A més, Gregorio ha subratllat que el principal avantatge que presenta l'aplicatiu és l'estalvi de temps per als agricultors, ja que és una nova forma d'ordenar la informació digitalment.
1: Anem ara fins a Girona. Allà la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'adquisició, el dipòsit i la distribució il·legal d'armes i que tenia magatzem a Figueres, a l'Alt Empordà. El principal investigat ha ingressat a presó i el cas continua obert. Avui n'han donat detalls des de la capital gironina. Girona FM, Pau Villafañe.
7: L'operació s'ha saldat amb 7 detinguts i la incautació d'un dels arsenals clandestins més grans d'Espanya. 644 armes, 16 de les quals de foc real, més de 220 ja modificades i les altres pendents de ser modificades, així com silenciadors, milers de cartutxos i maquinària per transformar-les. Tot ocult en un traster de Figueres. El líder de la trama era expert armer format a l'exèrcit rus i convertia armes de foqueig en armes reals, que després es distribuïen a xarxes de narcotràfic i segrestos mitjançant enviaments postals amb identitats suplantades des de la Comunitat Valenciana cap a altres punts del país. La investigació, iniciada a principis d'any, va portar a escorcolls a Girona, Badajoz i València i la darrera detenció el 31 d'agost a Barcelona de la persona encarregada del transport de les armes.
1: I la policia ha detingut avui a Calella Carlos García Roldán, conegut com a Charlie, condemnat a 14 anys i 9 mesos de presó pel cas Lujo Casa, una estafa milionària comesa a les Illes Balears. La detenció estaria relacionada amb l'ordre judicial de recerca, detenció i ingrés a presó dictada per l'Audiència Provincial de les Balears. Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
8: García Roldán va ser condemnat el desembre de 2025 a 14 anys i 9 mesos de presó per la seva responsabilitat en el cas Lujo Casa, una presumpta estafa milionària relacionada amb la venda de cases fantasma a Mallorca. La mateixa resolució judicial també establia el pagament de més de 2 milions d'euros en indemnitzacions als perjudicats. Malgrat la contundència de la condemna, es trobava en llibertat provisional, ja que la sentència podia ser recorreguda. Ara l'Audiència Provincial n'ha ordenat la detenció i ingrés a presó després que no comparegués a una vista judicial per revisar la seva situació cautelar.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La policia local de Lloret de Mar arresta un home de 61 anys per fer tocaments a una menor de 14 a l'estació d'autobusos.
9: És un home de 61 anys. Els fets van passar diumenge al vespre, quan l'agressor es va acostar a la noia, li va demanar el nom i se'l va anotar en una llibreta. La menor es va seure en un banc més allunyat, però l'home la va seguir i li va tocar els braços, les cames i va intentar fer-ho també a la zona genital. El conductor d'un dels busos, que es va donar de la situació, va avisar la policia local, que van detenir l'home al lloc mateix dels fets.
1: Els bombers de Barcelona treballen en un incendi que crema la muntanya de Montjuïc de Barcelona.
9: El foc s'ha produït a la carretera de Miramar, a la falda de la muntanya que hi ha just a sota del castell de Montjuïc, i a tocar dels jardins de mossèn Costa Llobera. Es tracta d'una zona de matolls i vegetació. 5 dotacions treballen ara mateix per poder sufocar l'incendi.
1: El Banc de Sang fa una crida a la donació després d'una baixada de gairebé el 20% durant l'estiu.
9: Enguany el Banc de Sang també tem una menor donació al setembre, perquè la previsió de tempestes per ahir va fer suspendre les campanyes previstes als territoris en alerta, així com pel pont de la Diada. Tot i això, demà al matí es podrà donar a l'Hospital Clínic, al de Sant Pau i a la Mutua de Terrassa.
1: És moment per la cultura. Tàrrega inaugura aquest vespre la 46a edició de Fira Tàrrega amb l'espectacle Incontinuo de la companyia catalana Kamchatka. Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure, i el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
9: El certamen oferirà un total de 57 espectacles, el 60% dels quals són gratuïts.
1: Tàrrega Televisió, Miquel Àngel de Viu.
10: El lema d'aquesta edició és Celebrem, un concepte que vincula la festa amb el fet de compartir en un espai amb desconeguts que viuen experiències semblants, entendre altres maneres de veure el món i admirar i respectar les capacitats i els talents dels altres. Ho explica Anna Giribet, directora artística del certamen.
11: Mundialment parlant, estem en un context social complicat i nosaltres volíem fer una mica de contrapès i reivindicar l'esperit de la fira, l'esperit que va néixer la fira amb l'esperit de festa reivindicativa, també alegre, celebrar, i hem trobat que aquest any més que mai tocava sortir als carrers, disfrutar-los, reivindicar la trobada, reclamar aquest espai públic de tothom i per a tothom, on cada presència, cada cosa i cada veu ja hauria de tenir cabuda.
10: Al llarg dels 3 dies de fira s'estrenaran 20 de les 57 peces programades, 4 de les quals faran el seu debut a l'Estat espanyol. El mercat de les arts escèniques preveu acollir fins a 1.300 professionals del sector.
1: L'Ajuntament de Badalona ha iniciat els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra i, atenció, convertir-lo en un museu sobre el descobriment d'Amèrica. La decisió s'ha pres després que el consistori rebés una proposta de compra i ha considerat que l'expropiació és l'opció més favorable econòmicament.
9: Això sí, el de Sant Jeroni no serà l'únic immoble que es preveu expropiar a la ciutat.
1: Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
12: Segons l'Ajuntament, els propietaris dels terrenys de Sant Jeroni de la Murta van rebre una proposta en fer per comprar el monestir. Al tractar-se d'un bé cultural d'interès nacional, l'ens local té reservat el dret de tanteig, és a dir, pot entrar a negociar. Segons fons municipals, el consistori ja va intentar comprar el monestir fa un any i mig, però no es va arribar a un acord i per això han decidit iniciar els tràmits per expropiar-ne els terrenys. Escoltem l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
13: Que un tràmit que necessàriament hem d'iniciar abans del dia 30 de setembre. Per què? Perquè el dia 30 de setembre és quan tenim que comunicar a la propietat si anem al dret de tanteig o no. Jo crec que any i mig, dos anys, ja podrem tindre la propietat.
12: Des de l'Associació d'Amics de Sant Jeroni de la Murtra asseguren que el pas a mans públiques de Sant Jeroni és una oportunitat, però alerten que cal preservar-ne l'ànima i escoltar la ciutadania per respectar aquest patrimoni.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. La waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell.
14: Bon dia, Marta. La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
15: I nada. Perdón. Tuve que ir asimilando la situación. Pero bueno, yo no quise creerme que era verdad. Pensé que en algún momento ellos recapacitarían la situación y me dirían que no, que se estaban equivocando y que me querían en el equipo.
14: I avui en la presentació oficial com a nova jugadora del Sant Andreu ha confirmat que denunciarà el seu antic club.
16: Crec que és bastant evident. No sé si ho vaig fer públic, també hi vaig parlar dilluns a l'entrevista. Estic amb el meu equip jurídic i bueno, s'està tramitant tot això, ho estan portant elles i en breu hi haurà, sí, encara no s'ha rebut, però sí.
14: Públicament, el Club Natació Sabadell no ha respost ni tampoc ha donat la seva versió del cas, on per motius esportius ha decidit no renovar el contracte d'una de les millors jugadores de la història del waterpolo femení. En futbol, el Barça goleja el Feyenoord per 5-1 en el primer partit de la fase Lliga de la Lliga de Campions. Doblet de Rafinha, un golaç de falta de Lamine Yamal, que ahir per primera vegada va lluir el braçalet de capità en un match on Adeyemi va veure porteria, i cal destacar també el primer gol del nou fitxatge Gabriel Jesús amb el club blaugrana. Escoltem el futbolista del Barça, Joao Cancelo.
17: Queríamos empezar bien porque sabemos que cuanto más puntos hicimos, más vamos adelante, y bueno, era importante ganar, ganamos, hicimos un gran partido de todo, la defensa, el mediocampo y el ataque, y merecimos la victoria. Bueno, siempre es especial jugar en el Camp Nou por el Barça, en esta competición más aún, porque tengo la ilusión de ganarla con el Barça, y bueno, vamos a hacer de todo para hacerlo. Obviamente que queda mucho paso a paso y bueno, estamos en un buen camino.
14: En bàsquet en marxa, la Lliga Catalana ACB a Tarragona, ahir victòria de l'Ilern Lleida contra la Joventut 89-84, i també triomf del Quixanàs Manresa contra l'Andorra per 83-74. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
18: Tot i un inici dubitatiu on els andorrans van agafar una renda d'11 punts al primer quart, els manresans van reaccionar a la represa, retallant la diferència fins a anar-se'n al descans amb 3 punts d'avantatge. La igualtat va regnar fins als 10 darrers minuts, quan l'efectivitat de Benítez, màxim anotador de l'equip amb 14 punts, i el control del ritme de joc per part dels manresans van permetre assegurar el triomf als moments finals. Diego Campo és l'entrenador del Quixanàs Manresa i explicava que alguns jugadors van començar el partit més alterats del compte, a la vegada que ja pujava l'exigència pels seus jugadors de cara als següents partits.
19: Bueno, hemos salido al partido quizá con excesiva tensión por el escenario y porque, bueno, hay muchos jugadores que os tengo que explicar muy bien y detalladamente qué jugamos, qué es este torneo, por qué venimos aquí. Y bueno, contento de la progresión del equipo dentro del partido, pero ya tenemos que dejar de decir, eso no es la única vez que lo digo, de que hay jugadores nuevos. Es una excusa, ya no son nuevos. Han jugado aquí, se han bautizado.
18: El conjunt del Bages no tindrà gaire temps de descans, ja que aquest mateix divendres disputarà la seva segona jornada de la Lliga Catalana a Tarragona contra el Barça a partir de les 9 del vespre.
14: Una autèntica gran competició aquesta Lliga Catalana ACB que se celebra al Palau d'Esports Catalunya a Tarragona.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però seguim amb més notícies de seguida. Fins ara.
20: La xarxa de comunicació local.
21: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
22: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
23: Fisioteràpia en l'esport de base.
24: La fisioteràpia és fonamental en l'esport de base, ja que ajuda a prevenir lesions i millora el rendiment dels joves esportistes. Mitjançant l'avaluació i correcció de la tècnica, l'enfortiment muscular i l'estirament adequat, els fisioterapeutes asseguren que els esportistes desenvolupin una base sòlida i segura per la pràctica esportiva. A més, la fisioteràpia contribueix a una recuperació més ràpida i efectiva en cas de lesions, minimitzant el risc de recaigudes. Invertir en fisioteràpia des de les primeres etapes esportives no només protegeix la salut física dels joves, sinó que també promou hàbits saludables que perduraran al llarg de la seva vida esportiva.
22: Salut Activa.
24: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
0: Nosaltres com a fisioterapeutes intentem promocionar molt l'esport, llavors per la mainada que comença a fer esport és molt important, ja que de cara a un futur prevenim possibles malalties com pot ser l'obesitat o com poden ser un caràcter més sedentari i demés. Heu de tenir clar que quan la mainada comença a fer esport és important que hi hagi una progressió dins d'aquest esport. Sempre recomanem que hi hagi un escalfament previ on hi hagi una mobilitat, on els nanos comencin a moure's una miqueta. Llavors passaríem al cost del treball, on podria ser l'entrenament més general, no? I acabaríem sempre amb una part final d'estirament de relaxació muscular, per així evitar que hi hagi possibles lesions futures i demés. És important tenir clar que la mainada no és com un adult. Sempre recomanem que les càrregues no siguin molt intenses. No fa falta sempre córrer cada dia, dilluns, dimarts, dimecres, sinó que recomanem que les càrregues siguin progressives i adaptades al que pot ser l'infant.
22: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern apel·la a la unitat en la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, que enguany commemora els 50 anys de la primera manifestació en democràcia, un 11 de setembre. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment la confluència de l'extrema dreta i l'esquerra independentista aquesta tarda al Fossar de les Moreres. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya, el seu president, Josep Vila, ha explicat a la xarxa com encaren aquesta diada.
3: N'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
1: És dijous 10 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Arrenca l'any judicial marcat per la crisi de Ceuta. Sònia Kerr.
4: Jutges i fiscals tinguen de greus les acusacions de l'Ofer i reclamen al món polític respecte a la seva independència en l'acte celebrat al Tribunal Suprem. Isabel Perelló és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre que Teresa Peramato és la fiscal general de l'Estat.
5: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar.
6: Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
1: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu.
4: Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. Avui és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi.
1: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès un quart de punt i el situa al 2,5%.
4: L'ENS ha fet bones les previsions i apuja els tipus per segona vegada enguany, empès per l'augment continuat de la inflació a la zona euro a causa del conflicte a l'Iran.
1: El Servei Català de Trànsit preveu que 550.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada.
4: L'operació sortida ha començat a migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà. Els Mossos faran més de 1.000 controls, tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries.
1: Avui el sol es torna a imposar després d'una jornada de pluges i volem saber si ha de seguir així la resta del cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, el temps ha canviat 180 graus una altra vegada avui a gran part de Catalunya. Deixem enrere les fortes tempestes d'ahir. Recordem gairebé 100 litres per metre quadrat a la vila de Ripoll o 80 litres per metre quadrat al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona capital i, sobretot, ens ha quedat un ambient molt més renovat. Aquest matí ha despertat la temperatura gairebé de tardor i, per exemple, en algunes valls sardanes, com és el cas de Bolvir, hem baixat a un grau de temperatura mínima, 9 graus, per exemple, hem tingut a Vic, o arran de mar poc més de 16-17 graus, cas dels que hi ha hagut al centre de Barcelona capital. Aquesta tarda, un temps que serà suau, que serà càlid, però no pas gaire. Estarem parlant de màximes a tot estirar de 27-28 graus al Pla de Lleida. Sempre amb pocs núvols, no tindrem tempesta i esperant a una diada que també serà plàcida, tranquil·la, de meravella per fer activitats al ras, però compte al matí, que serà ben fred. N'estem pendents a la xarxa.
1: En cultura aquest vespre comença la 46a edició de Fira Tàrrega i ho fa amb l'espectacle In Continuo.
4: Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure i el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
1: Als esports, la waterpolista Maica García denunciarà el Club Natació Sabadell. Joan Barberà.
8: La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista, passant 4 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Avui arrenquen ja els actes de la Diada Nacional de Catalunya. Aquesta tarda i vespre n'hi ha de convocats tant per part de les institucions com al carrer. Preocupen especialment els dos previstos aquesta tarda al Fossar de les Moreres, on confluiran per primera vegada l'extrema dreta i l'esquerra independentista, que no vol que s'ocupi aquest espai memorial als qui van morir al setge de 1714. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. El Parlament i el president fan avui actes amb motiu de la Diada. A quarts de vuit es farà l'hissada solemne de la senyera davant el Parlament i després el president Salvador Salvador Illa farà el discurs des del Palau de la Generalitat. El govern apel·la a la unitat dins la diversitat, tot recordant la gran manifestació d'ara fa 50 anys, la del 76, a Sant Boi de Llobregat, la primera massiva després de la mort de Franco. Pel que fa al carrer, al Fossar de les Moreres centrarà l'atenció. L'esquerra independentista ha convocat una concentració contra la presència de l'extrema dreta, representada per Silvio Oriols, que hi han convocat a anar-hi també, aquests per primera vegada. Demà al matí hi haurà les ofrenes florals d'institucions, entitats i partits al monument a Rafael Casanova i a la tarda la manifestació convocada per l'ANC i Òmnium Cultural, entre d'altres entitats. En declaracions al Notícies en Xarxa, el president de l'ANC, Josep Vila, explica què n'espera.
3: En esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
9: Aquestes manifestacions seran simultànies a Girona, Barcelona i Amposta.
1: Actes que en alguns punts del territori s'avancen ja aquest vespre. És el cas de la capital de la Garrotxa, d'Olot, on aquest vespre es fa una baixada de torxes fins al centre. Òmnium, l'ANC i el CDR fan una crida a les mobilitzacions de demà a Girona, Barcelona i Amposta. Olot Televisió, Natàlia Moreno.
10: A Olot, l'11 de setembre, se celebrarà amb un acte previ aquesta nit a partir de les 10 amb una baixada de torxes des de l'espai cràter direcció a la Basílica de Sant Esteve, on s'il·luminaran unes estelades i llegirà un manifest. És l'acte que les entitats Òmnium Garrotxa, ANC Garrotxa i el CDR d'Olot i la Garrotxa duran a terme abans que l'endemà cridin a la mobilització a Girona, Barcelona o Amposta. Des d'Olot s'espera que surtin un parell d'abusos i que una part important de la gent hi vagi amb el seu vehicle. En parlen Glòria Bassets, presidenta d'Òmnium Garrotxa, i Manel Planella, secretari de l'ANC de la Garrotxa.
11: La idea de les entitats que organitzen l'11 de setembre és precisament reivindicar la transversalitat, la diversitat i sobretot reivindicar el dret i la defensa de la nostra cultura i de la nostra llengua.
12: Cada any apretem perquè la gent es mobilitzi i hem posat el nom Hi Som perquè realment els polítics se n'adonin que encara hi som.
10: Un any més s'ha optat per descentralitzar les manifestacions, un fet que no acaba de convèncer a certes persones d'algunes de les entitats que hi participen.
1: Era el nostre company Gerard Puigdemont d'Olot FM qui ens oferia aquesta crònica, i no Natàlia Moreno, com havíem dit. També Mataró ja ho té tot a punt per la Diada. Si l'any passat la pluja va marcar l'11 de setembre, enguany s'espera que els actes puguin celebrar-se amb sol i una calor més o menys suportable. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
13: A Mataró, la celebració de la Diada inclou actes de dimecres a dissabte, tot i que el gruix de la programació es concentra aquest divendres, 11 de setembre. A 2:15 del matí es farà un homenatge al president xilè Salvador Allende al Nou Parc Central, en un acte organitzat pel grup de recerca de memòria històrica. I més tard, a les 11, tindrà lloc l'ofrena institucional a Rafael Casanova. L'acte comptarà amb la participació de partits polítics i entitats i preveu les actuacions del Cor Madrigalista de Mataró i de les Bart Dansaire, Mestres del Gai Saber. A més, aquest dijous al vespre s'ha programat la marxa de torxes per la independència, un sopar popular i un final de festa a la plaça de l'Ajuntament. La celebració, però, acabarà el dissabte amb sardanes a la plaça Santana.
1: En matèria judicial, el Tribunal de Comptes ha d'aplicar aviat la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades tant al referèndum de l'1 d'octubre com a l'acció exterior del procés. Entre ells hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, però també l'exvicepresident Oriol Junqueras o els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig.
4: Segons Catalunya Ràdio, la decisió és imminent i arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei d'amnistia i descartés que les actuacions investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea ja fa gairebé 2 mesos.
1: Doncs no deixem els tribunals, perquè avui jutges i fiscals han titllat de greus les acusacions de l'Aufer i han reclamat al món polític que respecti la seva independència. Ho han fet en la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida, com cada setembre, pel rei Felip VI. Un inici de curs judicial marcat enguany per la investigació de l'Audiència Nacional per la crisi de Ceuta i també per la recent decisió del Suprem de suspendre el dret a vot dels espanyols nacionalitzats per la llei de nets. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Durant la presentació de la memòria anual, la presidenta del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem ha denunciat una sistemàtica deslegitimació de jutges i tribunals, desqualificacions generalitzades del Poder Judicial i ha demanat l'absència d'ingerències polítiques a la justícia. Això mentre que la fiscal general de l'Estat ha alertat de la desqualificació dels fiscals com a instrument de pressió per part de l'estament polític. Totes dues han exigit que es respecti la independència judicial de jutges i fiscals per garantir, diuen, l'estat de dret. tot plegat davant de la confrontació protagonitzada per alguns membres del govern en relació a decisions judicials dels darrers mesos i també per part de l'oposició al govern. Escoltem Isabel Perelló i Teresa Peramato.
5: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar. Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
14: En relació a la crisi migratòria de Ceuta, la fiscal general de l'Estat també ha anunciat l'enviament de 3 fiscals a la ciutat autònoma i ha destacat la necessitat de preservar el principi de legalitat i de retorn a una situació de normalitat sense que estigui en contradicció, diu, amb el respecte a la dignitat dels migrants.
1: I un apunt econòmic perquè ja tenim decisió del Banc Central Europeu que finalment ha pujat els tipus d'interès un quart de punt. Per tant, oficialment ja se situen al 2,5%.
4: L'ENS ha fet bones les previsions i apuja els tipus per segona vegada enguany, empès per l'augment continuat de la inflació a la zona euro a causa del conflicte a l'Iran. Caldrà veure si en les properes reunions s'opta per mantenir l'estabilitat dels tipus o es continua amb una tendència a l'alça.
1: Vint minuts i seran les 3 de la tarda. Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu. Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. El Departament de Salut adverteix que es tracta d'un problema important de salut pública i que cal més prevenció. Ho fa coincidint avui amb el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. L'any passat es van treure la vida 556 persones a Catalunya. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el 17% menys que el 2022. La corba ha anat baixant lleugerament, coincidint amb el desplegament el 2021 del primer pla de prevenció del suïcidi impulsat per la Generalitat. I igualment ha anat en descens en global a tot l'Estat, un 10%. La ministra de Sanitat, Mònica García, troba esperançadora aquesta evolució, però ressalta que són més de 3.800 les persones mortes per suïcidi l'any passat. El govern crearà un registre de suïcidi estatal.
16: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más. Contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las polítiques que estamos impulsando están funcionando.
15: Un telèfon gratuït per a la prevenció de les conductes suïcides és el 024.
1: Una jornada que avui també es commemora al carrer. És el cas de Terrassa, que s'omple pel setembre groc d'activitats amb motiu del Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Es tracta d'una manera de donar visibilitat a aquest greu problema. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
17: Aquest setembre el groc no és un color més. És l'emblema de la prevenció de la mort per suïcidi, una causa que commemora aquest dijous el seu Dia Mundial. L'associació Els Dols el celebra a la plaça Vella. Escoltem Candy Guerrero.
18: Esperem que vingui molta gent perquè hem de fer molt de soroll, però és l'inici d'un mes que serà intens. Recal parlar, acompanyar-nos i que la gent sàpiga que estem aquí per si ens necessiten.
17: S'han programat parades informatives, tallers infantils, música i la lectura d'un manifest.
18: Amb veus de diferents persones que han perdut una persona estimada i que avui s'atreveixen a parlar, trencar aquest tabú, aquest silenci i a compartir aquest dol.
17: Durant tot el mes s'han organitzat una trentena d'activitats. Encara queda molta feina a fer.
18: El sistema encara s'ha de posar molt les piles. Falta molta feina, però és que primer ens hem de treure la por de dir la paraula suïcidi.
17: Però l'autèntica prevenció comença obrint la conversa.
18: Si alguna persona veus que no es troba bé, que verbalitza, no li treguis importància. Busca amb ella algun tipus de recurs. No minimitzis les seves emocions.
1: Són gairebé 3:45. El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada. L'operació sortida ha començat ja aquest migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà.
4: I atenció, perquè els Mossos faran més de 1.000 controls tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries. També s'habiliten carrils en sentit contrari a l'habitual, inversió de prioritats a les rotondes, carrils d'incorporació i dispositius de senyalització avalisats amb cons per incrementar la capacitat capacitat viària. El dispositiu especial acabarà diumenge a la nit.
1: No deixem la mobilitat, ja que les obres de desdoblament de la línia de Rodalies R3 entre Parets del Vallès i la Garriga, al Vallès Oriental, estaran acabades al febrer i després no trigaran gaire a circular-hi trens. Això segons el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. El representant del govern espanyol ha visitat les obres aquest migdia juntament amb la consellera de Territori, amb Sílvia Paneque, a l'alçada de Granollers. Anem doncs fins allà. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
19: La consellera i el secretari d'Estat han assegurat que l'R3 és una part molt important del pla de Rodalies i, segons Sílvia Paneque, és molt necessària per garantir la mobilitat massiva. La consellera ha marcat el calendari fins a aconseguir l'excel·lència del servei.
20: 27-28, algunes millores, i a partir de 2030-2040 els objectius, com els havíem indicat, de millora i d'excel·lència en el sistema ferroviari.
19: Les obres avancen, tot i que durant la seva execució s'han produït robatoris de coure. El Ministeri ha hagut de destinar 5 milions d'euros addicionals a comprar 70 quilòmetres de cable. José Antonio Santano s'ha mostrat contrariat pels actes vandàlics avui mateix a Puigcerdà, en què algú ha tallat la fibra òptica. El Ministeri té la intenció de posar en servei alhora el tram de Montcada després de l'esllavissada d'un talús i aquest de Parets a la Garriga, on ja hi ha fetes les obres de seguretat i accessibilitat i remodelació de les estacions.
2: Notícies en xarxa.
1: Atenció a aquesta innovació, perquè s'acaba de crear una aplicació que permet mesurar amb intel·ligència artificial el calibre de les pomes directament al camp. S'anomena Fruit Measure Application i l'han creat la Universitat de Lleida i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA. Es tracta d'una eina gratuïta i que funciona amb un suport imprès en 3D que funciona acoblat al telèfon. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
21: La tecnologia permet obtenir i ordenar les dades sobre el terreny, fet que pot facilitar decisions sobre la clarida, la collita i la comercialització de la fruita, i estalviar temps i recursos respecte de la presa. En aquest sentit, el professor de la UDL i responsable del projecte, Eduard Gregorio, ha explicat per què és important conèixer el calibre dels fruits.
22: Conèixer el calibre dels fruits és molt important per als fruticultors. Per exemple, s'utilitza per optimitzar els inputs, els fertilitzants que s'han d'aplicar, la quantitat d'aigua, també per fer prediccions de la collita, també per determinar el moment òptim de fer la clarida, en general per planificar la recol·lecció també. O sigui, hi ha moltíssimes aplicacions i de fet els agricultors avui en dia doncs estan fent mesures amb mètodes manuals habitualment.
21: A més, Gregorio ha subratllat que el principal avantatge que presenta l'aplicatiu és l'estalvi de temps per als agricultors, ja que és una nova forma d'ordenar la informació digitalment.
1: Passem avui també pel Ripollès, on tanquen un estiu marcat per les restriccions d'accés al Parc Natural de les Capçaleres del Ter, en concret en punts com Daió o Fontalba, tot plegat a causa de l'increment de visitants. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
23: Des de la pandèmia, el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser ha detectat un increment dels visitants, sobretot en els mesos d'estiu i de bon temps. Els tècnics asseguren que la majoria actuen correctament, tot i que també hi ha casos a l'altra cara de la moneda. Els excursionistes que no tenen sensibilitat amb l'entorn, la fauna i la flora. El problema més freqüent, els gossos deslligats. Escoltem a Xavier Gribé, tècnic d'ús públic i educació ambiental del Parc Natural.
24: Recordem que estem en un parc natural amb molta presència de ramaderia i la presència de gossos desligats sovint és incompatible amb la ramaderia. Llavors tenim molts informadors a tot el Parc Natural, 6 zones d'informació itinerants i 4 centres d'informació per mirar de fer aquesta tasca sensibilitzadora envers a les bones pràctiques del visitant.
23: Després de la temporada estival, la muntanya es prepara per un altre període de molta afluència, la temporada boletaire. Perquè els efectes de la petjada humana siguin menors, des del Parc Natural contemplen reforçar la tasca informadora.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La policia local de Lloret de Mar arresta un home de 61 anys per fer tocaments a una menor de 14 a l'estació d'autobusos.
4: Els fets van passar diumenge al vespre, quan l'agressor es va acostar a la noia, li va demanar el nom i se'l va anotar en una llibreta. La menor es va seure en un banc més allunyat, però l'home la va seguir i li va tocar els braços, les cames, i també va intentar fer-ho a la zona genital. El conductor d'un dels busos que es va donar de la situació va avisar la policia local, que el van detenir l'home al mateix dels dos fets.
1: Els bombers de Barcelona treballen en un incendi incendi que crema la muntanya de Montjuïc.
4: El foc s'ha produït a la carretera de Miramar, a la falda de la muntanya que hi ha just a sota del castell de Montjuïc i a tocar dels jardins de mossèn Costa i Llobera. Es tracta d'una zona de matolls i vegetació. 5 dotacions treballen per sufocar el foc.
1: El Banc de Sang fa una crida a la donació després d'una baixada de gairebé el 20% durant l'estiu.
4: Enguany el Banc de Sang també té una menor donació al setembre perquè la previsió de tempestes per ahir va fer suspendre les campanyes previstes als territoris en alerta, així com també pel pont de la Diada. Tot i això, demà al matí atenció es podrà donar a l'Hospital Clínic, al de Sant Pau i a la Mutua de Terrassa.
1: És moment per a la cultura. La capital de l'Urgell inaugura aquest vespre la 46a edició de Fira Tàrrega. I ho fa amb l'espectacle Incontinuo de la companyia catalana Kamchatka. Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure. I el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
4: El certamen oferirà un total de 57 espectacles, el 60% dels quals són gratuïts.
1: Tàrrega Televisió, Miquel Àngel Daviú.
0: El lema d'aquesta edició és Celebrem, un concepte que vincula la festa amb el fet de compartir en un espai amb desconeguts que viuen experiències semblants, entendre altres maneres de veure el món i admirar i respectar les capacitats i els talents dels altres. Ho explica Anna Giribet, directora artística del certamen.
3: Mundialment parlant, estem en un context social complicat i nosaltres volíem fer una mica de contrapès i reivindicar l'esperit de la fira, l'esperit que va néixer la fira amb l'esperit de festa reivindicativa, també alegre, celebrar, i hem trobat que aquest any més que mai tocava sortir als carrers, disfrutar-los, reivindicar la trobada, reclamar aquest espai públic de tothom i per a tothom, on cada presència, cada cosa i cada veu ja hauria de tenir cabuda.
0: Al llarg dels 3 dies de fira s'estrenaran 20 de les 57 peces programades, 4 de les quals faran el seu debut a l'estat espanyol. El mercat de les arts escèniques preveu acollir fins a 1.300 professionals del sector.
1: Encara en cultura, una gran producció dedicada als grans mestres del barroc arribarà el 18 d'octubre a Vilafranca del Penedès. Serà en el marc del programa Cultura amb Ànima, que té finalitats socials i ho farà més de la mà de la Fundació PINAE. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
6: El proper diumenge 18 d'octubre a les 7 de la tarda l'Auditori Maria Rosa Juncosa de Vilafranca del Penedès acollirà el concert Art i Glòria, Purcell, Luli i Vivaldi. Aquesta producció solidària de gran format que arribarà també a Vilanova i la Geltrú el dia 25 comptarà amb la direcció de Julià C.C., la participació de diversos artistes, l'Orquestra Barroca Catalana i el Cor Vilafranquí Chamusia, que enguany fa el seu 25è aniversari. La presidenta de l'entitat, Anna Faset, afronta el concert amb il·lusió.
7: Hi ha persones que creiem que el barroc només és Vivaldi, no? Italià, i de cop Purcell no? És de Gran Bretanya i de cop i volta és festivitat, no? Més purpurina i de cop i volta tot és barroc.
6: El benefici dels concerts es destinarà a projectes de la Fundació Masal Bornà i a Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, en tots dos casos referents a la crisi de l'habitatge. Les entrades es poden comprar a la plataforma Top Ticket a un preu de 20 euros.
1: I és moment per a la informació esportiva. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. La waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell.
8: Bon dia, Marta. La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
25: I nada. Perdón. Tuve que ir asimilando la situación. Pero bueno, yo no quise creerme que... Que era verdad. Pensé que en algún momento ellos recapacitarían la situación y me dirían que no, que se estaban equivocando y que me querían en el equipo.
8: I avui en la presentació oficial com a nova jugadora del Club Natació Sant Andreu ha afirmat que denunciarà el seu antic club.
26: Crec que és bastant evident. No sé si ho vaig fer públic, també hi vaig parlar dilluns a l'entrevista. Estic en el meu equip jurídic i bueno, s'està tramitant tot això, ho estan portant elles i en breu hi haurà, sí, encara no s'ha rebut, però sí.
8: Públicament, el Club Natació Sabadell no ha respost ni tampoc ha donat la seva versió del cas on, per motius esportius, ha decidit no renovar el contracte d'una de les millors jugadores de la història del waterpolo femení. En futbol, el Barça va golejar ahir al Nou Camp Nou al Feyenoord holandès per 5-1 en el primer partit de la fase Lliga de la Lliga de Campions. Doblet de Rafinha, un golaç de falta, de Lamine Yamal, que a més per primera vegada va lluir el braçalet de capità en un match on Adeyemi va veure porteria i cal destacar el primer gol del nou fitxatge Gabriel Jesús amb el club blaugrana. Escoltem el futbolista, el defensa João Cancelo.
2: La xarxa de comunicació local.
5: Queremos empezar bien porque sabemos que cuanto más puntos hicimos, más vamos adelante. Y bueno, era importante ganar, ganamos, hicimos un gran partido de todo, la defensa, el mediocampo y el ataque, y merecimos la victoria. Bueno, siempre es especial jugar en el Camp Nou por el Barça, en esta competición más aún, porque tengo la ilusión de ganarla con el Barça. Y bueno, vamos a hacer de todo para hacerlo, obviamente que queda mucho paso a paso, y bueno, estamos en un buen camino.
8: A la Copa del Rei de Futbol, a la fase prèvia, el Prat ha quedat emparellat amb el Sant Rafel d'Eivissa. En bàsquet, en marxa la Lliga Catalana ACB, Ràdio Sallent, Jordi Givert.
9: Tot i un inici dubitatiu on els andorrans van agafar una renda d'11 punts al primer quart, els manresans van reaccionar a la represa, retallant la diferència fins a anar-se'n. Al descans, amb 3 punts d'avantatge, la igualtat va regnar fins als 10 darrers minuts, quan l'efectivitat de Benítez, màxim anotador de l'equip amb 14 punts, i el control del ritme de joc per part dels manresans van permetre assegurar el triomf als moments finals. Diego Campo és l'entrenador del Quinzenàs Manresa i explicava que alguns jugadors van començar el partit més alterats del compte, a la vegada que ja pujava l'exigència pels seus jugadors de cara als següents partits.
10: Bueno, hemos salido al partido quizá con excesiva tensión por el escenario y porque, bueno, hay muchos jugadores que os tengo que explicar muy bien y detalladamente que jugamos, que es este torneo, porque venimos aquí. Y bueno, contento de la presión del equipo dentro del partido, pero ya tenemos que dejar de decir, eso no es la única vez que lo digo, de que hay 10 jugadores nuevos. Es una excusa, ya no son nuevos. Han jugado aquí, se han bautizado.
9: El conjunt del Bages no tindrà gaire temps de descans, ja que aquest mateix divendres disputarà la seva segona jornada de la Lliga Catalana a Tarragona contra el Barça a partir de les 9 del vespre.
8: I destaquem que l'Hilerna Lleida va guanyar el Joventut 89-84.
1: Gràcies, Joan. Arribem ja gairebé a les 3 de la tarda. Ho deixem aquí. Fins demà a les 2.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: galegos no baixo. Acte de record i homenatge a les persones que moriren a les institucions psiquiàtriques de Sant Boi, principalment durant la Guerra Civil. Dissabte 13 de juny al cementiri municipal de Sant Boi a partir de 6:45 de la tarda. Aquest homenatge està inscrit en el marc de la programació Mai Més Memòria per la Dignitat. Dissabte 13 de juny al cementiri municipal de Sant Boi a partir de 6:45 de la tarda. Coorganitza Ajuntament de Sant Boi de Llobregat amb la Direcció General de Memòria Democràtica i la plataforma Besnets per la Dignitat, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: After Sunboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sunboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi. Pool Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de La Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny de 8:45 a les 11 del vespre a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsamboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi.
1: Galegos no baix.

0: Esteu escoltant els millors moments de Gent de Carrer. La Gent de Carrer volem aprofitar per aturar-nos a conversar. I ho fem amb santboians i santboianes que tenen moltes coses a explicar-nos. Avui ens visita el Xavi Bonet. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, bona tarda.
0: I benvingut a Gent de Carrer, dies molt intensos, o pots descansar una mica?
1: Doncs mira, la veritat és que a l'estiu molta gent de la meva feina aprofitem per fer tots els llibres que sortiran després. O sigui que nosaltres les vacances les deixem una miqueta més per més endavant.
0: Sí, ara és un moment intens de feina.
1: Sí, hi ha vegades que hi ha programats els llibres i aquests llibres doncs, han de sortir. En aquest cas, el llibre que estic preparant surt cap al novembre i és molt important que surti al novembre. Llavors, perquè és una etapa que és bé el Nadal, es venen molts llibres, és igual que quan ve Sant Jordi. Llavors, hem d'aprofitar aquest temps per treballar una mica a la nostra cova perquè després surtin els llibres.
0: Hem d'explicar que ets il·lustrador, per si algú de qui ens està escoltant no ho coneix, que pot semblar que és una professió potser com, no?, una mica com molt artística. La gent es pot imaginar potser una cosa molt bohèmia, però pel que expliques... No? Va tot
1: sí,
0: molt marcat.
1: I tant. I mira, us dono les gràcies perquè és molt important. A vegades es romantitza una mica aquest tipus de professió, però és una professió com qualsevol una altra. O sigui, jo m'aixeco, envio els meus correus, faig reunions, he d'anar a certes programacions i, per altra banda, m'he de preparar la meva feina. I la meva feina no sempre és inspiradora. Hi ha vegades que has de treballar i no tens la inspiració, però s'ha de fer, no? Llavors, sí, és una feina molt maca, és una feina que molts cops no et trobes, no és massa comú, és veritat, però és una feina com una altra i és una feina que et permet expressar-te d'una manera que és molt important, que és a través de la il·lustració.
0: Com et sents tu quan expresses?
1: Doncs per mi és un privilegi, perquè la meva història ve d'abans. Jo sempre m'ha agradat dibuixar i és una cosa que ho tinc molt integrat des de la meva vida, no? I per mi és un llenguatge, igual que parlar, ballar, escriure. Llavors, per mi és una manera de transmetre. I quan vaig tindre l'oportunitat de dedicar-me a això, doncs va ser com, escolta, faig un clic dintre meu i de sobte entens que pots transmetre coses molt interessants que abans no tenies a l'espai.
0: Que a més va ser un procés perquè també treballaves d'altres coses i va haver un punt en què vas fer com l'aposta definitiva, que és el que et va fer com aquest clic.
1: I tant, sí. Mira, jo explico sempre a l'efecte, no?, boomerang, no?, que hi ha vegades que hi ha certes professions que són una mica complexes i que per poder-se preparar trigues una miqueta, no? Llavors, tu, arriba un moment que llences el boomerang perquè no pots més, dius, mira, jo he de treballar en altra feina, he de fer altres coses perquè jo he de progressar la meva vida i no trobo feina d'això. Llences el boomerang i un dia t'arriba el boomerang, per darrere et donen el cap i dius, ostres, però això jo havia llançat superlluny i m'ha tornat, i és perquè forma part teu, no? I en el meu procés jo vaig començar a treballar doncs d'informàtic, vaig estar molt de temps treballant d'informàtica, sobretot en una empresa aquí de Sant Boi, que la farmacèutica, que me l'estimo molt, van ser anys molt grans per mi, però tenia aquesta necessitat i em va sortir l'oportunitat de conèixer una gent fora d'aquí del territori nacional, a Londres, i em va obrir moltes portes i vaig començar a treballar fins avui.
0: Aquest boomerang que tiraves endavant i et tornava, què és allò que et tornava? Quan et va arribar, què és el que tornava?
1: El que torna és el que parlàvem abans, no? Aquest llenguatge, aquesta manera d'expressar-te, no? El que torna és una cosa que tu saps que tens dintre i que la vols expressar, la vols treure, vols que llueixi una miqueta, que tothom pugui participar d'això, no? I de sobte, quan et torna, dius, mira, escolta, jo crec, almenys, que hi ha una sola vida, no? I has d'aprofitar, no? I vaig pensar, mira, escolta, Xavi, agafa tot això i fes alguna cosa, perquè si no, passarà el temps i pensaràs, això no ho puc fer, o ho vaig deixar de banda, i jo què sé, no volia passar desapercebuda aquesta possibilitat, i em vaig arriscar, però va sortir molt bé.
0: A més, tu expliques que d'alguna forma mai és tard per seguir la teva passió.
1: I tant. Mira, hi ha una cosa molt maca, que és l'experiència. És una cosa que ho vas veient amb els anys, no? I a mesura que van passant els anys, et dones compte de que mai és tard, que sempre tens una oportunitat per aprendre un idioma, per aprendre a dibuixar, per aprendre el que més t'agradi. I això és una oportunitat que hem de pensar, perquè si no, ens estan posant dintre del cap que són persones caduques, no? I no, jo crec que tothom tenim l'oportunitat. I això és molt maco, perquè hi ha vegades que hi ha gent que dius, no, jo, per mi és massa tard. Que va, jo crec que és molt important, sobretot quan parlem una mica de la cultura, no? Perquè tothom tenim un univers interior, que jo sempre parlo que aquest univers està format de totes les teves vivències, i aquestes vivències són úniques. Només tu pots explicar aquest univers interior. Llavors, això, mitjançant la cultura, és supermaco i és una cosa que portes a la resta de la gent.
0: La gent a vegades passa una cosa curiosa, que és que es pot veure també reflectida en el teu univers interior.
1: Això és molt maco, perquè molts cops el que tu estàs intentant transmetre és una sensació que tothom té, no? El que passa és que tu li poses paraules, li poses música o li poses un dibuix. I això és molt maco, perquè és la manera que tenim de connectar els éssers humans, no? Jo crec que els que fan una mica de diferència entre els animals és que nosaltres som contacontes, que podem explicar coses, que expliquem històries i que aquestes històries fem una vida, no? I això és molt maco. I llavors, quan transmetes una mica mitjançant la teva feina, com és el meu cas, la il·lustració, connectes i et trobes gent al carrer i et diuen, m'ha agradat molt aquesta il·lustració, aquest llibre, m'ha connectat, escolta, mira, no deies paraules, però amb la il·lustració jo he viscut el mateix que el personatge. Això t'omple molt.
0: A tu dibuixar t'ajuda a entendre't?
1: Moltíssim, moltíssim, perquè al final el que fas és un exercici molt intern de veure una miqueta com funciones tu per dintre. Llavors, és com quan escoltes una cançó i aquesta cançó t'emociona i dius, ostres, quina tecla ha tocat aquesta cançó, no? Doncs el dibuix és una mica igual, no? Que comences a tocar tecles i dius, ostres, jo no m'esperava que jo tenia això, no? I d'aquesta manera, des d'una veritat molt profunda, comences a treballar i això és molt maco.
0: Això tu dius que d'alguna forma ho has sabut sempre perquè el dibuix formava part de la teva vida també quan eres petit. Què t'agradava pintar quan eres petit?
1: Doncs mira, jo a vegades que vaig a escoles i faig xerrades del tema del dibuix i tal, sempre em pregunten, escolta Xavi, tu sempre has dibuixat bé? I jo, no, jo sempre m'ha agradat molt dibuixar, però dibuixar bé és una cosa que és amb molta pràctica, no? I sempre poso la mateixa cosa, que és que jo de petit m'agradava molt dibuixar gossos, perquè jo tenia gossos a casa i m'agradava moltíssim i dibuixava gossos. I me recordo que un dia volia dibuixar el meu gos, que es deia Estrella, i sempre dic el mateix, penseu que el Xavi va fer bé al gos? I tothom diu, sí. Doncs no, em va sortir una patata. I fins que no vaig fer 1.500 patates, no va començar a semblar un gos. Però hi ha un estudi científic que és molt interessant, que diuen que tothom dibuixa més o menys igual. És veritat que pots tindre una aptitud més per dibuixar o no, però més o menys dibuixes igual fins als 10 anys. I a partir dels 10 anys, tu el que tractes de dibuixar és una mica la teva realitat. En canvi, abans dels 10 anys, tu intentes dibuixar el que penses. Aquesta diferència fa que quan arribes als 10 anys i vulguis dibuixar la teva realitat, et puguis frustrar i dir, això no em surt bé, ho deixo de banda. I hi ha gent que tenim més aptituds, és veritat, a nivell especial o per poder dibuixar, i seguim, i seguim, i seguim, i seguim, i per això anem prosperant. Però a vegades pares amb algú i li dius, em fas un dibuix? No, que jo dibuixo com un nen de 10 anys. És que és veritat, ho vas deixar allà.
0: És una carrera de fons.
1: Exacte. Sempre ho dic, és molt important que tothom pensi, no, és que això del dibuix és molt fàcil, no? Tu et seus i dibuixes el que tu vulguis. No, és una carrera de fons. Jo, a mi, jo sé dibuixar molt alguna cosa, però a mi, jo què sé, un cavall vist des de dalt, mai he dibuixat un cavall des de dalt, no? Amb aquesta perspectiva, doncs has d'estudiar una miqueta, mirar a veure com dibuixes un cavall, mirar la seva estructura, la seva musculatura, tot això és un treball d'informació i això es fa. Llavors, no saps dibuixar tot. Intentes treballar i crear una veu gràfica que t'ajuda una mica a empastar tot això, que és el que diem un estil.
0: Justament t'anava a preguntar per això, com descobreixes quin és el teu estil i com et fas un estil propi?
1: Doncs això, molta gent que li agrada dibuixar sempre et pregunta, no? Hi ha nois i noies que em venen i que estan estudiant per treballar en aquesta indústria i em diuen, escolta, com podré trobar el meu estil, no? I jo sempre dic, mira, a mi la paraula estil no m'agrada gaire, m'agrada més la paraula veu gràfica, perquè estil és com si et diguessi que la teva camisa i els teus pantalons seran per sempre i sempre portaràs aquesta camisa i aquest pantaló.
0: Una etiqueta.
1: Exacte. Però en el meu cas, jo penso que la veu gràfica és una cosa que és molt orgànica, no? Que això ho veiem amb altres autors. Si comences a llegir una mica Moebius quan començava a quan va ser al final de la seva carrera, és molt diferent, encara que és un gran referent, però va variant i qualsevol autor o autora et donaràs compte que té com una part molt orgànica, no? Jo crec que ho trobes una mica revisant això que parlàvem abans de l'univers interior. És mirant què et connecta, què t'agrada, com t'agrada dibuixar, quin univers o, sobretot, quins referents has tingut dintre l'indústria, perquè al final tothom agafem una mica del que veiem.
0: Hi ha molta gent que li té com por al seu univers interior.
1: Sí, perquè és una mica entrar a la trastienda, no? És entrar una miqueta a rebuscar coses que a vegades no són agradables, o a vegades són coses de la teva infància. Com dic jo, el meu timoner és el nen interior que porto jo, no? I és molt important a vegades deixar una miqueta el nen interior que jugui, que pugui revisar l'univers interior. L'univers interior sempre hi ha coses que són

0: encara que sigui la música, connectes, i no saps per què, però connectes d'una manera com si aquell llenguatge fos molt universal, com passa amb la música.
1: Clar, és que de fet és expressar. Al final es tracta d'això. Estàvem parlant de quina havia estat també la teva trajectòria, com havies anat passant d'una cosa a l'altra. Has anat fent diferents projectes. Quin ha estat el projecte que més ha connectat amb tu dels que has fet fins ara, on has tret aquesta versió de tu mateix, d'aquest interior, que més diries que et representa?
0: Doncs mira, vaig al meu recorregut, la veritat és que a data d'avui porto bastants llibres i he treballat per fora, per l'estranger, molt per als Estats Units i per Austràlia, Canadà, però sí que és veritat que va veure un moment que des d'aquí, des de les oficines de l'editorial Penguin Random House, em van trucar perquè em volien oferir el primer projecte que jo podia no només il·lustrar sinó escriure, i aquest projecte és la Lili Mitja Lluna, que és per dir, és la meva filla, per dir-ho així. La tinc molta estima perquè per mi és el primer cop que vaig poder indagar molt en el meu univers interior i poder escriure i il·lustrar allò que jo quan era petit volia llegir. Llavors va fer una connexió molt maca i ha sigut un projecte molt especial per mi. Encara que és veritat que molta gent em coneix per el tema del Harry Potter, sí, per fer les edicions de Harry Potter, però sí, és veritat que és un univers que jo no he creat. Jo puc donar una miqueta la meva veu i la meva part, no? Però la Lili és més meva.
1: És el que t'anava a dir, ara parlarem també de la Lili, però el fet de que hi hagi un univers que ja estigui creat, després això s'ha de representar, i quan el representes també crees un univers, perquè segurament no t'imagines tu Harry Potter com se l'imagina Rowling, per exemple.
0: Exacte, sí. Això és una cosa molt maca, perquè és com quan vas a dinar a casa de la teva àvia i fa aquella paella que dius només ella la pot fer, i tu pots anar a qualsevol lloc, però no només ella pot fer aquesta paella, aquests macarrons, aquest plat tan especial. Doncs jo crec que als autors passa el mateix, no? Quan jo estic creant aquest tipus d'univers, el Harry, doncs a mi em fa molta gràcia perquè hi ha molts nens i nenes que s'apropen i imaginen el Harry Potter no amb les pel·lis, sinó amb les meves il·lustracions, i per mi és com una cosa com superguai, no? Perquè estàs deixant una impremta molt forta dins dels nens i les nenes, llavors el teu univers al final impacta moltíssim amb la gent.
1: Com te l'imaginaves el Harry tu?
0: Doncs vaig haver de buidar moltíssim tota la informació, vaig intentar desviar-me una miqueta de les pel·lis perquè hi havia moltíssima informació, i vaig pensar, escolta, com faries tu el Harry, no? I el primer que em vaig connectar va ser pensar com ho va passar el Harry al primer llibre, no? A la Pedra Filosofal, el pobre Harry descobreix que serà mag, que els seus pares estan morts, que els seus oncles li fan mal tracte i que és una persona que està dormint sota una escala. O sigui, realment, si ho penses, és un llibre bastant dur, i connectar amb aquesta part tan tendra del Harry, on de sobte té l'oportunitat i es converteix de no ser res a la persona més important i que tothom la vol i vol estimar-lo. Llavors això va ser molt maco, no? I aquesta connexió em va connectar molt amb com seria jo, com si fos el Harry, no? Llavors vaig fer un exercici molt maco, no? I vaig intentar, doncs, posar una mica de tendresa, no? En aquest personatge que em sembla molt maco dins de la llum i la foscor que té.
1: Tendresa, justament quan parlaves, era com la paraula que venia al cap, justament.
0: Sí, sí, sí. Tant el Harry com la Lili, que és un personatge meu, com tots els personatges, jo crec que intento posar una miqueta aquesta paraula tendresa, que no es parla gaire, no està avui en dia dins del vocabulari de la gent, no? I jo faig una reivindicació perquè crec que és molt important la tendresa. És una cosa que fa falta moltíssim en aquest moment vital de que tenim en el món. Parlar de tendresa jo crec que és de valent.
1: Parlaves també de la Lili, que també la relacionava justament amb aquesta tendresa. Què canvia quan tot el que passa allà depèn de tu? No només representes com t'imagines tu una història d'algú altre, sinó que tot depèn de tu i tot és un univers teu.
0: És molt maco perquè és com si fossis el director d'una orquestra on tractes amb moltíssims instruments. Però també, per una altra banda, és una mica difícil perquè ets molt exigent amb la teva feina, tant quan dibuixes com quan estàs escrivint. Llavors, és molt maco, però és molt intens. Jo, per dir-te una cosa, és molt, molt intens. Després, quan surt

0: tot això, i veus els nens i les nenes que estan agafant el llibre i una cosa molt maca, que tornen cap enrere, tornen a rellegir, tornen a mirar aquest dibuix, a mirar això, tal, això és una cosa molt maca, i dius, bueno, pues mira, ha sortit bé, ha sortit bé. Però és un procés bastant, bastant complex.
1: Com el vius?
0: Doncs al principi, com dic jo, sempre doncs, fugint una mica cap endavant. Començo a plantejar una miqueta la història, no? Després de plantejar la història, començo a fer els esbossos, començo a posar-me música que m'inspiri, començo a pensar què li passarà al personatge. Faig una cosa que jo sempre parlo, que són una mica les boletes, no? Faig una boleta i dic que aquesta és la Lili, i surt una fletxa, i aquesta fletxa diu què li passarà a la Lili, en qui li passarà a la Lili, quines aventures passarà a la Lili, la Lili quina pregunta té sobre tot això que està passant, no? I començo a fer preguntes sobre el personatge. I un cop que ja conec el personatge, què li passarà, faig una mica el que li agrada, com és la seva vida, llavors ja puc començar a escriure la història.
1: Quan crees és quan ets més vulnerable?
0: Sí, perquè realment en aquell moment és quan de sobte surt el síndrome de l'impostor, que és una cosa que a tots els artistes ens passa, no? És què he de dir jo que sigui interessant per tothom, o què he de dibuixar jo que sigui interessant, o això estarà a l'altura de la gent que vol, i al final has de buidar-te una miqueta i ser una mica vulnerable, com dius tu, quedar-te una mica nu davant de la història i afrontar que és una cosa que surt de tu. I jo sempre dic una cosa, que un cop que ja està publicat el llibre ja no és teu, és de la gent.
1: I com has combat això, aquesta sensació de ostres, què he de dir jo davant d'un món tan gran? Com has combat això?
0: Doncs en el moment actual, on veus que les editorials estan publicant llibre tras llibre i veus que les llibreries no li donen temps realment a obrir la caixa de novetats perquè queden enterrades una darrere l'altra, quan hi ha tantíssima gent tan bona amb tantes coses per explicar, dius, ostres, tindré sort, sortirà bé. I al final has de pensar, mira, jo tinc aquesta història i jo la vull treure, la vull vomitar, la vull deixar aquí perquè per la persona que vulgui agafar, i després ja serà una altra història. Però crec que és molt important, és un moment molt complex, és un món editorial bastant dur, però sí que és veritat que és molt important apostar sobretot per la literatura infantil i juvenil.
1: Hi ha molta competitivitat dins el teu sector.
0: Moltíssima, però no entre nosaltres, entre els companys i companyes, sinó dintre de les pròpies editorials. És a dir, i posar un exemple, i això és una cosa molt real, i és una editorial molt gran, decideix treure 5 llibres, que, bueno, per provar una mica de sort. L'altra editorial molt gran diu, ostres, si has tret 5, jo trauré 6. Això vol dir que serà molt més fàcil que jo vengui més que tu. Però l'altra editorial diu, no, espera't, jo trauré 10. Perquè serà la probabilitat més gran. Llavors, és com agafar a una diana en un munt de dardos i llançar, i encara que se't caiguin 10 al terra, un donarà. I això és la llàstima, perquè hi ha autors i autores molt bones que no arriben a la diana, però no perquè no tinguin espai, sinó perquè les editorials pensen més en números i no estan apostant per la qualitat, sinó més per la quantitat.
1: Clar, potser si en fessin menys, funcionarien tots.
0: I tant, el problema és que si passa una impremta, que jo molts cops m'han inventat, o sigui, m'han dit, vens a la impremta que farem promoció i veurem una mica com funciona un llibre i tal, vaig a la impremta i les persones de la impremta em diuen, surt més a compte imprimir 10 llibres que no només un per l'editorial, imprimeix 10 i li fan un preu especial, si fa un li surt més car. Llavors, què dius? Bueno, doncs imprimiré 10. Això què fa? Que copa tot el mercat d'una manera increïble. Pensa que només a infantil juvenil es presenten més de 5.000 novetats a l'any. Tu creus que un nen o una nena pot anar a una llibreria i poder escollir? Això és un tema bastant complicat que tenim en el món editorial, i això fa que nosaltres, que som la matèria prima, molts cops ens ofeguem en tanta novetat.
1: També és cert que expliques que des d'aquest sector, el que representes tu, no?, sobretot infantil i juvenil, genera també gran part dels beneficis després d'aquestes editorials.
0: I tant. Pensa que hi ha llibres que són molt importants, llibres adults que funcionen molt bé, però millor tenen una tirada de 1.000 exemplars, i 1.000 exemplars semblen poquíssims, però són molt al mercat. Però pensa que potser arriba una Peppa Pig i arrasa, arriba un Harry Potter i arrasa, i això mantén perquè després aquest tipus d'editorials puguin apostar per altres tipus de literatura. És veritat que la literatura infantil i juvenil és molt important, perquè és un gruix molt gran a nivell econòmic per als editorials, però és que, a part, estem formant els lectors del dia demà.
1: És el que t'anava a dir, també hi ha una importància en la funció social que compleix. Quina diries que és?
0: Home, bàsicament la cultura, la seva funció social és créixer i fer una entitat a la societat, no? Generant esperit crític, que tingui informació per poder decidir el dia demà. Això és una cosa molt important, l'esperit crític, que jo crec que també, al igual que la tendresa, ens falta moltíssim, no? I com generes l'esperit crític? Durant informació. Aquesta informació s'agafa als llibres.
1: Tu t'has hagut de formar en el sentit d'entendre les diferents etapes dels nens i de les nenes per saber quina informació es dona, com es dona, què potser poden entendre, què no?
0: Aquest tipus de formació normalment a les escoles d'arts no t'ensenyen tot això. Llavors és una cosa que tu has d'aprendre una miqueta amb el dia a dia i anar connectant a veure com connectes, no? Jo és veritat que tinc un laboratori a casa molt, molt important, que són els meus fills, són els conills d'Índia, i ells, pobrets, jo feia preguntes, observava, veia el que li agradava. Quan anava al pati de l'escola a buscar els meus fills, sempre mirava una miqueta que es portava, com parlaven, com és la dinàmica entre ells, i al final és una cosa que es repeteix, no? Perquè al final totes nens i les nenes tenen les mateixes inquietuds, i és una mica, és molt maco, no? Rebaixar una miqueta i passar una mica pel filtre dels nens i les nenes i veure com funcionen.
1: No, només fas això, has fet més coses entre d'elles també, algunes que tenen molt a veure amb la ciutat, per exemple, fer cartells, com el cartell de la Festa Major, també de les festes de barri. Ets una persona també que ho has explicat, que ets molt de Sant Boi, molt connectada a la ciutat. Què ha significat per tu formar part de la ciutat d'una manera com aquesta, fent un cartell, per exemple, de la Festa Major?
0: Doncs mira, va ser una cosa molt maca, no? Per mi, hi ha una de les coses que, encara que tu estiguis publicant altres llocs, altres països, al final tu perteneixes a una ciutat, no? I aquesta ciutat et coneix la gent, els teus veïns, la teva mestra. Jo sóc fill d'una mestra, la meva mare ha sigut professora durant molts anys, i jo a vegades vaig pel carrer amb la meva mare, i la meva mare, doncs, tothom la coneix. Hola, què tal? Hola, no sé què. I com has canviat? Que gran estàs? I tot. I pensava jo, que maco, no? Estar connectat a la teva ciutat, no? I quan em van oferir el cartell, vaig pensar, ostres, quina manera de connectar la meva ciutat que donar la meva pròpia visió de les festes, no? I va ser molt especial per mi. Va ser una de les coses que, saps, aquest flac que marques, que dius, ostres, sí, això ho volia i ja ho tinc. I va ser molt maco.
1: Sant Boi t'inspira?
0: Moltíssim. Jo, per mi, hi ha una cosa molt maca que té Sant Boi, i és que Sant Boi comparteix ciutat amb natura, i això poques ciutats ho tenen. I per mi, fer dos passos i poder estar a l'Ermita Sant Ramon, fer altres dos passos i estar a la biblioteca, fer altres dos passos i estar a les Rambles, això és meravellós. Això com a ciutat i sobretot com a creador és molt inspirador per mi.
1: Què diries que t'agradaria fer d'ara endavant? Ara explicaves que havies tatxat aquest cartell. Què és el que queda per fer, diries?
0: Doncs la veritat és que m'ha sorprès bastant la meva carrera, perquè una altra de les coses que volia fer era, doncs, me recordo, no?, que per mi signar Sant Jordi va ser una cosa molt maca, no? També un flac d'aquests molt macos. Treballar cap a fora també va ser molt maco. Ser escriptor de les meves pròpies històries, storyteller, com es diu ara, va ser molt maco també. Ara mateix el que vull fer no és marcar cap marca, no? Sinó el que vull fer és gaudir una mica del camí. Que això és una cosa que a vegades s'escapa una miqueta, no? Perquè el que deia abans, no? Estic preparant un llibre que per novembre surta el llibre i comences a fer la promoció i després penses en el següent llibre. Però mai mires cap enrere i dirà, ostres, aquests llibres estan aquí i encara estan vius i encara estan impactant a la gent. Doncs ara necessito mirar una mica cap enrere i gaudir una mica del camí.
1: Home, gaudir del camí és una cosa molt gran, no és una cosa petita.
0: I tant, i tant.
1: Xavier Bonet, gràcies per visitar-nos a Gent de Carrer.
0: A vosaltres per donar-me aquest espai, sobretot per donar espai a Santboians i a la cultura.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: després de jugar una mica al joc de les cadires, que això la gent no ho veu, però mira, aquí la ràdio s'ha d'explicar tot. Òscar Arjonilla, com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Ràdio en directe.
0: Sí, ràdio en directe, efectivament. Ja tots els cascos posats, tot preparat?
1: Sí, sí, sí.
0: Tot bé?
1: A veure, el primer que us vull preguntar, com esteu? Com esteu vosaltres?
0: Doncs què vols, que et sigui sincer o no? Perquè si començo
1: sí,
0: a ser sincer,
1: sigues sincer.
0: Aquí a fer un desplegament que no seria necessari.
2: Per sisplau, tant, diré jo, la resta està feta
0: parlant. Perfectament, Òscar.
1: Perfectament, jo sí, també. Estic exultant perquè he acabat els exàmens.
0: Ah, mira.
1: I a més, avui m'he lliurat d'anar a la uni.
0: Ja us veia jo molt alegres a tots per aquí, dic, algú passa que no m'estic enterant.
3: L'Òscar està cansat perquè ahir va sortir.
1: Ui, això anava a dir. I una cosa, em sembla que tu també.
3: Van coincidir, és veritat, sí.
1: No se us nota. Uf, quina trompa porto. Però no va ser a Guaca Sabadell.
0: Va ser
1: a Bling Bling, que és de Barcelona.
0: Bling Bling,
1: Sí, es diu així.
2: Ja sabeu on anar a trobar l'Òscar de nit, un dimecres a la nit.
0: T'has donat a la festa, Bling Bling, tu ara.
1: Sí, sí, sí. És que com em tancaran Guaca, doncs he de buscar altres llocs.
0: Alternatives.
2: Es cau, eh?
0: De Bling Bling a Guaca hi ha com un
4: trajecte. Crec que tanquin Guaca és una millor notícia que és més positiu que negatiu.
2: Sí, sí, ja, ja, ja. De Bling Bling als 70, 80 i... Previously, hi ha un canvi, Òscar?
1: No, sí.
2: Aquí ho deixo.
1: Mira, jo la música de disco, mira... És que,
3: bueno, jo soc com tu, una mica.
1: Gràcies. No estem sols. A veure, o sigui que sí, estic fent la secció amb una ressaca com un campanar. Però tirarem endavant.
0: Vinga, va, t'ajudarem, si no.
1: Avui us porto...
0: La Marina es riu, dic, potser és que també...
1: Avui us porto un dels personatges més importants de la història del cinema. La cosa és que avui no serà sorpresa perquè només que el descrigui ja ho endevinareu. Un senyor que sempre vestia de negre, portava un bastó, un barret i un bigoti que després copiaria el pintor austríac més famós de la història. Per suposat, us estic parlant del Charles Chaplin, un senyor que va ser una llegenda del cinema i que ha transcendit tant que fins i tot és de les poques persones que poden presumir de tenir el seu propi Funko Pop. Un o no, a l'abast de molt pocs.
0: Jo no en tinc.
1: Jo tampoc.
2: Ah. De moment.
0: Ja arribarà, ja.
1: Amb tots vosaltres, Charlotte.

0: Escolta, toca bé l'Aimar al piano, eh? Vull dir que...
1: Sí, sí.
2: Té talents, no? És un talent ocult.
0: Sona molt bé, això. No, vull dir que... no sabia això.
3: És difícil portar un actor de cine mut a un fer ràdio muda. En plan...
1: Clar, ràdio muda, hosti, és... És complicat. Som a Londres el 16 d'abril del 1889. Tot i que realment potser no. Resulta que el Charles Chaplin no tenia partida de naixement i llavors no podem saber segur ni on ni quan va néixer. Però vaja, ell sempre deia que el seu aniversari era el 16 d'abril, així que ens el creurem. Els seus pares eren artistes de music hall i això, al segle XIX, significava ser pobres. Pobres com rates. La infància del petit Charlotte és de les més dures que he fet mai per aquesta secció i no estic exagerant. Primer, el pare els abandona tant a ell com a la seva mare i al germà petit.
2: Totes comencen igual, Òscar.
1: Sí, totes comencen igual.
0: Això és...
2: El pare se'n va.
0: La història no acaba.
1: El pare se'n va.
3: X ha fet alguna cosa malament.
1: Segon, com no tenen un duro, les dues criatures acaben a un asil per a pobres, que té el nom, allà a Londres.
0: O sigui, es deia asil per a pobres, asil literalment. Per a pobres, vull dir, sí. Un lloc... No, doncs el que tens ganes, no, d'anar, vull dir, tu et lleves i dius, vinga, vaig a fer-me una volta per l'asil dels pobres.
1: L'asil dels pobres.
0: Buf.
1: Tercer i últim, la mare va contraure la sífilis i va ser ingressada a un hospital mental perquè patia psicòsies.
3: Em quadra molt aquesta música, amb aquestes notícies tan bones.
1: Suma i sigue, suma i sigue. Sí. Com no tenien ni un duro, el petit Chaplin va haver-se de buscar la vida des de ben jove. Segons explicaria anys més tard, va fer la seva primera aparició sobre un escenari amb només 5 anys, substituint la seva mare per, bé, un tema. La cosa és que, de mica en mica, es va començar a interessar pel mundillo del teatre, perquè pel del cine encara no, perquè més que res encara
0: bueno, que
1: no existia. No hi havia res. Amb 10 anys comença a formar part de la prestigiós grup conegut com els 8 nois de Lancashire.
0: S'ha notat la ressaca aquí.
1: S'ha notat. És que intento agafar una paraula complicada i em lio jo mateix. Bé, els 8 nois de Lancashire. No us sona?
3: No.
0: T'haig de dir que no, eh?
1: No?
0: Que...
1: A mi tampoc.
0: Tinc però... una manca cultural aquí.
1: No, a mi tampoc em sona, però es veu que els agradava força fer-la aquí.

0: que no em trauria mai això, vull dir, aniria sonar...
1: A que no sabíeu que sabia fer-nos... A que no sabíeu que també sé flaquer.
0: No, això no ha sigut tu, això ha sigut la Marina, que està aquí amagant-se.
2: Amb el temps, el nostre amic Chaplin es cansaria del claqué i començaria a representar obres de teatre per tot Anglaterra. Una de les més famoses va ser la de Sherlock Holmes, en la que interpretava a un patxa. No era la gran cosa...
0: Un patxa reial?
2: No, patxa normal.
1: Patxa de Sherlock.
2: Clar, no era la gran cosa, però sempre serà millor que el paper d'Arbre 3.
0: Ah, sí?
3: Un respecte.
2: Un respecte, tu vas ser Arbre 3?
0: Un respecte per tots els cactus de
2: Catalunya.
1: Arbre 2. Això és molt d'èxit, Albert.
3: Arbre 3, que foti, era un bon nadie.
2: De mica en mica van aconseguir papers més o menys importants i a fer gires també pels Estats Units. En una d'aquestes gires va ser company de l'Stan Laurel, el flaco del Gordo i el Flaco. No sabeu de qui parlo?
1: Sí.
2: Sí, no?
1: Clar. Sí, no?
2: Sí, no?
0: Sí.
2: Un actor que també va ser molt important a l'època del cinema mut.
0: Això sí.
2: Cap al 1912, el Charles ja era un dels actors més reconeguts del teatre i el mimo internacional. Malgrat això, encara li quedava donar un passet més, fer una de més grossa, el cinema.

0: Per mi el cinema sona així.
1: Sí.
0: Això és el cinema.
1: Si el cinema tingués...
0: A mi em porta aquí el cinema.
1: Sí, si el cinema tingués una sola cançó, seria això.
0: Sí, sí, estic d'acord.
1: Cap al 1914 el cinema era una cosa relativament nova. Perquè, m'enteneu, la gent ja sabia què era i es podien veure pel·lícules a gairebé tot arreu, però encara no existia Netflix. Era un terme així mig. El cas és que quan el nostre amic Charles li va arribar un contracte de la New York Motion Picture Company...
0: Sona a diners, això, eh? Sona...
1: Sona a pasta, sona a pasta.
0: Sona a bling-bling, eh?
1: Que no s'ho va pensar dues vegades,
0: vaja. No
2: sona a sou d'escalajonilla de gent de carrer.
0: No puc parar, perdoneu.
1: Making a Living va ser la seva primera pel·lícula, però aquesta no ens importa. La que ens interessa de veritat és la segona, que es deia Mabel's Strange Predicament, i traduïda a Espanya com Les aventures extraordinàries de Mabel i Charlotte en el hotel. Mm-hmm. Uns traductors enormes, com podeu veure.
0: Sí, sí.
1: Bé, aquí va ser el primer cop que el món va conèixer el Charles Chaplin tal com us l'imagineu. Ja sabeu, sabates enormes, pantalons amples, jaqueta estreta, bastó, barret i, per suposat, el bigoti. Un bigoti que després copiaria un senyor molt dolent, però que no ens avança.
0: No ens avança. No anem tan lluny.
1: No, espera, ja arribarà.
0: M'estàs dient que només el titular, eh? Aquest senyor el va copiar d'ell?
1: Sembla que sí. Fa pinta.
2: Un artista frustrat.
0: Ara ho
1: explicaré. Després arribarà.
0: Literalment, un pintor frustrat.
1: Sí. Al igual que amb el teatre, Charlotte, que és el nom que li va donar al personatge, tenia un exitàs com a còmic. Igualment, el nostre amic Chaplin no estava content. Ell volia encara més. Resulta que les seves primeres pel·lícules les va dirigir una dona que es deia Mabel Normand. Per això lo del títol de la peli. Però què passa? Que el nostre amic no volia que una dona el dirigís.
0: Què és això, Òscar?
1: No. El machistòmetro.
0: Ah, està a la
1: machistòmetro.
2: Pipi. Ho hem desbloquejat avui, no?
1: Eh?
2: El machistòmetro?
1: Sí.
0: Bueno, conceptes. Conceptes.
2: Sisplau, que visca amb nosaltres.
0: Conceptes.
1: Concepte. Sí, com sigui, al final el Charles i la Mabel es van fer amics i aquesta última li va permetre que dirigís i protagonitzés també el seu primer llargmetratge. Caught in the Rain, o Charlotte i la sonàmbula, va ser un èxit espectacular que va fer que el nostre amic fos reconegut a tot el món. Així va començar a fer pel·lícules i més pel·lícules. De fet, anava gairebé a una pel·li per setmana. Vaja, com si fos la meva secció. En comptes d'un Oscar Arjonilla cada dilluns, teníeu un Charles Chaplin cada divendres. Què preferiu? Jo ho tinc claríssim.
3: Jo també.
0: Jo no es posi un Oscar Arjonilla.
3: Jo també, perquè no s'hi posi ningú més. Programa. Llavors, podeu deixar el Chaplin el que sigui, que aquí...
1: Clar, Charles Chaplin és que no parla, ve aquí
3: i... I clar, quina gràcia té, tu parles millor.
1: No, sí, bé...
3: Perquè sí.
1: Qualsevol parla millor.
0: A veure, és que clar, això no deixa de ser una caça de sorpreses. Primer, la Aymar Alemany que s'hi toca el piano, la Marina Blanco que s'hi fa claqué, i ara Franco Medina es fa un solo que jo tampoc, vull dir, no me l'esperava tampoc.
4: Soc també una caixa de sorpreses. No,
0: sí, a més pots parlar mentre cantes de fons, que també és increïble.
4: Perdona que no l'escolto, també tinc molta cera a les orelles.
0: Ah, bueno. Gràcies, Pat. Gràcies.
1: Exacte. Està sort,
3: pobre home.
0: Òscar, què?
1: A veure, ara Chaplin era el jefe i podia produir les seves pel·lícules on i com vulgués. A més, també podia fitxar a qui li donés la gana. Una de les actrius a les que va donar un paper va ser a Ledna Purviance, que no sé si es pronuncia així. Una dona amb la que va treballar en 35 pel·lícules durant 8 anys i amb qui va tenir una relació amorosa. Mica en mica, el nostre amic també li dedicava més temps a les seves pel·lis. Si abans feia una per setmana, ara feia una per mes, cosa que li permetia, doncs, desenvolupar-les una mica més. En comptes d'un paio que apareixia, relliscava amb una pell de plàtan i esqueia...
0: Que ja em sembla molt bé.
1: Que està molt bé i fa molta gràcia, ara era un paio que apareixia i relliscava també, però que a més tenia sentiments.
0: Clar, rellisco i ploro.
1: I clar, i plorava, i pobrissó.
2: Quina cosa, no? Un home d'aquella època tenir sentiments...
1: Sí,
2: per una caiguda al terra, eh? És veritat?
0: Tenir sentiments, sí. Que el dirigeix una dona?
2: No.
1: No.
0: Això ja són paraules majors.
1: És que, mira, fins i tot feia pel·lícules amb finals tristos, cosa que, per una pel·li de comèdia de principis del segle passat, era una cosa raríssima. Això últim va servir perquè els crítics comencessin a prendre-se'l una mica més seriosament. Cap al 1914 s'havia transformat no només en un dels actors millors pagats del món, sinó en una de les millors... de les persones millor pagades del món. Malauradament, aquell mateix any va començar la Primera Guerra Mundial.

0: veure, és que si combines tot el que ens has explicat ara amb marxar a la guerra...
1: No, no va marxar a la guerra.
0: Clar, jo ja m'havia espantat.
1: No, no, no us espanteu
0: no,
1: perquè...
0: No li van cap tret ni res,
1: cap tret, no li van obligar a fotre cap tret.
0: Vale, vale.
1: De fet, sembla ser que li van dir que era més útil fent pel·lis per animar els soldats que no pas conduint un tanc. A més, a ningú li sortia a compte carregar-se la major estrella de cinema al moment. Sí, com sigui, va arribar un punt en el que el Charles ja no va tenir prou amb ser protagonista i director de les seves pel·lis. Ho volia fer tot, des de la música fins a la producció, i si podia també pintaria ell mateix els decorats i posaria els focus del llum. La cosa és que es va ajuntar amb uns amics seus que també eren directors i actors i va crear la United Artists, on cadascú podia fer les pel·lis que, ara sí, els donés la real gana. Ah, i també es va casar, per cert.

0: Visca! Visca els nòvios!
1: Viva Chaplin! Viva Charlotte!
0: Segueix, Òscar.
2: No, és que no aconsegueixo animar aquí el personal.
3: Jo no penso cridar perquè sé amb qui es va casar.
2: No,
0: crits.
2: Amb una clar, és que has llegit el
3: lliure.
2: Era una actriu que es deia Mildred Harris i que comptava amb 16 anys.
0: Bueno, clar, és que seguim el descens als inferns.
2: Clar, 16 anys. Veu que la dona que...
0: A veure, això no es pot celebrar, eh?
2: No.
0: Òscar, retirem la celebració.
4: Quina edat tenia aquí?
2: Si tenien, molts, no ho sé, però 20 i pico, 30...
4: Vale, que era un home. No?
0: Massa, sí.
4: Si tenien 16 i 17...
2: No, ja era un senyor.
4: Era un senyor, vale.
2: Un senyor, sí. Es veu que la dona, que per suposat no era la mateixa que l'actriu amb qui havia tingut una relació, estava embarassada. Llavors, el nostre amic Charles es va a casar amb ella de pressa i corrents per evitar l'escàndol. Però va resultar que l'embaràs havia sigut fals. Total, que el tio es va cabrellar i van tenir una relació topetòxica. Segons va dir ell mateix, anys més tard, la Mildred atrofiava la seva creativitat. Poc després tindrien un fill, aquest cop de veritat, que moriria poc després de néixer. La relació entre aquests dos acabaria, afortunadament, el 1920.
3: Va tenir un munt de nens, també, Charles Chaplin.
2: Sí, moltíssims. Jo no els he comptat, però hi ha moltíssims. Però, esclar, es veu que aquesta experiència va inspirar el nostre amic. Només un any després va estrenar The Kid, el nen. Aquesta sí que la van traduir bé. Acompanyat per un actor de només 4 anys, aquesta pel·li explicava la història d'un nen abandonat al que el Charlotte adoptava i acabàvem vivint un munt d'aventures junts. Que bonic, oi? Gairebé tant com la seva vida sentimental. Mentre rodava tot això, es va comprometre amb la May Collins, una actriu a qui va contractar perquè fos la seva secretària. Però què passa? Que al poc temps va decidir, doncs, que ja no li agradava i en comptes de tallar la relació directament, va decidir no anar més a treballar per no coincidir amb ella.
0: Això és el que ara li diuen tenir responsabilitat afectiva, no?
2: Sí.
4: Charles Chaplin podria formar part de la tertúlia que fem abans del programa, eh?
2: Podria formar part de les converses que hi ha aquí a la taula.
0: Sí. El Charles no parlava les seves pel·lícules i millor, segons com. Millor, pel que veig.
2: A qui li importa això quan ets l'estrella més gran del món? Durant aquells anys, com a artista independent, entre cometes, va estrenar les seves millors pel·lícules. A la Quimera de l'Or es va gastar gairebé $1 milió de l'època, gravant en muntanyes nevades i utilitzant efectes especials. La pel·li té 100 anys i és muda, per suposat, però està prou bé. Jo la recomano.
3: Jo l'he vist.
2: Tu l'has vist?
3: Sí, és que me l'has posat el meu avi.
2: Ja que no està tan malament.
3: És que tenien tres colors, un era la Timbos Modernos, que era blau, Gran Dictador en vermell, per lo que sé, i en groc aquesta pel·lícula.
2: Sí, i veritat que no està tan malament.
3: I era la infravalorada.
2: La infravalorada. Mentrestant, seguia torturant les seves esposes. Al novembre del 1924 es va casar amb la Lita Grey, una actriu de 16 anys, un altre cop.
4: Una mica Leonardo DiCaprio.
2: És que t'has avançat perquè ve...
3: No, tornaré a posar.
5: Però quantes dones ha tingut?
2: Crec que 4.
5: Madre mía.
2: Es van casar a Mèxic perquè aleshores ell tenia 35 anys i doncs no estava ben vist que es casessin.
0: Home, per sort, és que només faltaria.
2: Clar, és que per una cosa, no sé. Tindrien dos fills abans de divorciar-se un parell d'anys després. Ella li va acusar d'infidelitat. Tu creus? I de desitjos sexuals perversos. Aquí que cadascú s'imagini el que vulgui. Albert, si és tan amable. Gràcies.
0: És que és una cosa...
3: Ara té encara més sentit.
2: Més sentit.
4: M'encantaria que alguna persona, alguna celebritat actual, es separés, o sigui, es divorciés de la seva parella i acusés a la seva exparella de desitjos sexuals perversos.
3: Molta gent.
4: El hola. Tamara Falcó acusa a no sé quién de deseos sexuales, pero ya está, podemos continuar.
2: No, sí. Es que, claro, intento separar el personaje de l'obra, pero es que no hay manera,
0: no,
2: tú.
0: No, una altra opció.
2: La cosa es que, mientras estaba a la cresta de la onada y a la vegada tenía una vida personal de maltractador masclista, se le iba a sumar una altra cosa més. El so. Fins aleshores, totes les pel·lis eren mudes. I a Chaplin, doncs, ja li anava bé, perquè així les seves pel·lis, doncs, eren universals. Però ara havia de posar-li so a tot i adaptar el personatge. Quina va ser la seva gran idea? Aquesta mateixa.
6: Riu,
0: riures, eh? Vull dir, la gent...
2: Riures. No, riure, és que no canta en anglès, no canta en francès, no canta en italià. Canta en un idioma inventat.
0: Home, doncs mira, ja fa bé. Si no s'emprenya ningú, també.
2: Clar, no s'emprenya
4: el pare de l'esperanto. L'esperanto és aquesta llengua que barreja.
2: Clar, la cosa és que va decidir que perquè seguís sent universal mai parlaria, i quan ho fes, doncs parlaria coses així. Vaja, que es va intentar adaptar als temps moderns per seguir fent pel·lícules. La seva següent pel·lícula va ser Temps moderns, guinyo guinyo, on feia una crítica a l'automatització de la societat enfront de les màquines i la idiotització de l'individu. Vaja, el que et diuen els profes quan utilitzes el xat GPT.
0: Efectivament, sí.
2: Al mateix temps, també es va casar amb l'actriu Paulette Goddard, de 21 anys. Suposo que una mica millor, no?
4: Però ell ja era...
2: No, clar, no,
3: ell ja
2: passava els 40, clar. Què sé. I com a la pel·li anterior ja havia parlat de política, ara tocava elevar l'aposta una miqueta més, pujar un esgrau més. Senyores i senyors, amb tots vosaltres, Adenoid Hinkel, el gran dictador.
6: Wir bis ein Straf in der Blitzen sagt der Hütz. Hey, ich lei noch Straf mit der
0: Està tossint, sembla, no?
2: Sí, sí, estos.
0: Salut!
2: Salut! Salut, Chaplin! Clar, Chaplin i el senyor del bigoti que va portar a Europa a prendre pel sac s'assemblaven moltíssim.
0: Clar.
2: Ambdós tenien la mateixa edat, portaven el mateix bigoti i eren igual d'alts. Així que un dia el nostre amic Charles es va aixecar del llit i va dir: faré una peli en la que em fotré d'ell. I així va ser.
3: Mira, ara mateix, tenir-los molt ben posats.
0: Per tots els, sí. O sigui, tot el que has explicat, vull dir, és impossible de compensar-ho, però mira, puja una mica, potser.
2: Cal...
0: Puja una mica.
2: El gran dictador era una paròdia de Hitler feta en plena Segona Guerra Mundial. A la força va haver de fer servir el so, però al cap i a la fi va quedar molt bé. No cal que us digui lo perillós que era fer una burla sobre un dictador genocida al mateix temps que aquest senyor està fent de les seves. La pel·li, a més, acabava amb un discurs pacifista tope èpic que no et diuen que és de l'any 40 i podries pensar que el van gravar ahir mateix.
0: Bueno, clar, és que...
2: Estem en un punt similar. Quina va ser la reacció del gran públic davant d'això? Enviar-lo a la foguera. Resulta que, per si no havien sigut poc les seves relacions tòxiques, ara més s'enfrontava a una acusació de paternitat. Resulta que el Charles havia tingut una relació amb una actriu que es deia Joan Barry.
3: Edat?
2: No ho sé, però...
0: Millor no saber-ho, tampoc.
2: Millor que no saber-ho.
4: Albert, edat?
0: Anem sumant relacions, eh? Vull dir que...
2: I aquesta es va quedar embarassada i va dir que el fill era d'ell. Tot i que es va demostrar que no, l'escàndol va deixar la seva reputació pel terra, si és que encara li quedava alguna reputació. Però el pitjor no va ser això. No, el pitjor, la cosa més greu que havia fet Charles Chaplin no tenia res a veure amb la seva vida amorosa. El pitjor error que va cometre el nostre amic va ser el de fer-se comunista.

0: Us agrada el remix?
1: Sí, la veritat.
0: Està bé,
1: però
0: no?
1: Això no és nou, no?
0: No, no, clar que no és nou.
1: És que això l'escoltava a segon de batxillerat.
0: L'he trobat al YouTube, no sé. És que vaig posar himne de la URSS i em sortia versió en cúmbia.
1: Versió en cúmbia, sí, sí. Universal.
0: De una.
1: Per tothom.
0: Resulta que a Hollywood, als anys 40 i 50, els va donar per començar a acusar actors i directors de cinema de comunistes. I un dels que van agafar va ser el protagonista d'aquesta història. Chaplin sempre va dir que mai havia sigut comunista, però el fet que a una pel·li que es deia Monsieur Verdú critiqués el capitalisme, doncs no va ajudar gens ni mica. Tot això va fer que agafés les seves coses i es mudés a Suïssa amb Lona Unil. Era 20 i algo, crec que tenia. Era la seva quarta i última esposa. A partir de llavors va fer alguna que altra pel·lícula més i es va dedicar a posar música a les seves antigues pel·lícules mudes. Li havien fotut fora d'Amèrica, però tant li feia. 20 anys després, els Estats Units li van demanar perdó, entre cometes, i li van donar l'Òscar honorífic. La veritat, si algú se'l mereixia, era ell. Va rebre l'ovació més llarga de la història dels minijors amb un total de 12 minuts.
2: S'ha recuperat el format de dir-li als Òscars...
0: Els minijors. Ja es trobava a faltar, veritat?
2: Sí, sí, clar.
0: Un Òscar ja no és un Òscar, és un minijor.
2: Algú t'ho va dir, això, no? Hauries de dir-ho així. Què va ser? El Franco Medina, no?
0: El Franco, però ja ho feia abans. Veritat?
2: Sí. Arriba tard.
0: Chaplin moriria 5 anys més tard, el dia de Nadal del 1977. Poc després van intentar robar el cos, però això és una altra història que no explicaré perquè la secció m'està quedant llarguíssima. Charles Chaplin, l'home, la llegenda, la història del cinema. I alhora, el maltractador masclista que s'amagava sota l'ombra d'una gran estrella. Que poètic m'ha quedat això, eh? El seu impacte a la història ha sigut enorme. Penseu que tota la comèdia cinematogràfica que existeix avui en dia, des d'Adam Sandler a Santiago Segura, és gràcies a aquest senyor.
3: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
4: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
5: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Es nota que feia una estona que no parlava perquè m'ha quedat sense veu, així que per arreglar-ho, com cada dimarts, saludem a Guerrilla Feminista, la Paula i la Berta. Paula, Berta, com esteu?
1: Hola, molt bona tarda. Molt sol aquí tu, avui.
0: Sí, però vosaltres sí que no esteu soles, teniu un convidat ja amb l'estudi, teniu el Joan, que, per cert, bona tarda, Joan, què tal?
2: Molt bona tarda.
0: Però us deixo els honors perquè el presenteu vosaltres.
1: Exacte, el presentem. Ve a substituir el Joan. El Joan, anava a dir el Joan ara.
3: Pues sí, sí, avui tenim amb nosaltres un convidat molt especial, que és el Joan Domínguez, periodista i investigador de cinema, amb qui parlarem sobre el cinema espanyol i, sobretot, sobre els seus actors i actrius també.
1: Benvingut, Joan, és un plaer tenir-te aquí.
2: Moltes gràcies.
1: Programes enrere ja ens vas enviar àudios, aquí van tenir bastant d'èxit, a l'Albert i al Joan els van agradar, així que avui l'hem portat. Encara
3: bueno, t'anava a dir, m'ha agradat tant que estàs aquí.
1: Va agradar tant,
2: Adeus,
1: va agradar tant i ara el Joan no hi és.
3: Bueno, és que
1: l'haurem de tornar a portar.
0: Ja ho trobarà.
3: Espero que tingui FOMO, la veritat.
0: El tindrà, el tindrà.
3: Molt bé. Bueno, abans de tot, també explicar als nostres oients que ets gallec, però que faràs l'entrevista en català perquè t'has tret del seu. És que
2: bueno,
3: a mi em sembla...
2: Bueno,
3: és que jo, un aplaudiment.
1: Primer cop parlant en català a la ràdio, oi?
2: Bueno, sí.
1: Molt bé,
2: sí,
1: eh?
2: Sí.
3: Jo crec que això
1: sí.
3: Té molt mèrit.
1: Sí, exacte. Agafeu d'exemple.
3: Exacte, exacte. Doncs pues molt bé, comencem amb l'entrevista. Per començar, ens agradaria saber una mica com vas decidir tu pues, dedicar-te a estudiar el cinema.
2: Bueno, jo la veritat és que vaig estudiar això, periodisme i comunicació audiovisual. Sí, de la casa. I bueno, jo vaig tenir professors molt bons a Galícia, el José Luis Castro de Paz, que és historiador de cinema, i la Margarita Ledo, que és cineasta, i em va animar molt, no, a continuar fent això. I ara mateix estic a l'UPF, investigant això, actors, actrius del cinema espanyol, i bueno, així.
1: Estàs fent un màster, no?
2: Estic fent un màster, sí.
1: I estàs fent el TFM, també?
2: Sí, sí, sí, sobre un actor que es diu Eusebio Poncela, un actor espanyol dels anys 70, 80... bueno, que si voleu us conto una mica també.
1: Sí, per mi pots parlar una mica.
3: Si vols, explica'ns una mica qui és.
1: Tenim
3: per si algú
1: no
3: el coneix.
2: Com? Perdó?
3: Per si algú no el coneix, com
2: descriuries? Sí, sí, sí, o sigui, va ser un actor molt, molt rellevant, no, a la transició espanyola, perquè va treballar amb directors com Almodóvar, Iván Zulueta, Gilo Pontecorvo, i va ser com una representació realment transgressora, no, del que estava sent la interpretació masculina al moment del franquisme.
1: Voldrem llegir el TFM. Canviant una mica, bueno, no canviant del tot el tema, què és el que et sembla més important o interessant d'analitzar en les interpretacions dins del cinema, no?
2: Sí, bueno, la veritat és que a la UPF hi ha ja una tradició, no, d'estudiar les actrius i el desig de les actrius i els efectes, i és com donar-los agència, no, a totes aquestes persones que també són creadores al cinema, que no són només els directors i les directores, sinó que també són actrius i actors que formen part essencial de què és el cinema i que poden canviar, no, els significats de com veiem, les pel·lícules.
3: Totalment.
1: Això és superinteressant. Sou aquí molt filòsofs, no?, a la UPF, al màster.
2: Som molt filòsofs, sí, sí, sí, ens agrada això de fer una mica de teoria. No,
1: però això ho trobo superinteressant, jo vull dir, sempre centra molt en els directors, sobretot homes, està guai sortir una mica i anar una mica a les perifèries, no?
2: Sí, sobretot...
1: I és moment toca, penso.
2: Mm-hmm. Sobretot quan són directors homes, no? I tens actrius o actors que són dissidents, no?, en qüestions de gènere i tot això, com que trenquen amb la idea d'aquesta autoria unívoca d'un director que pensa un relat molt concret o un guionista, i poden fer com fugues de significat.
3: Clar.
2: Que també fan veure les pel·lícules això des d'altres costats.
1: Sí, totalment.
3: Ui, a part, sí, també penso que com a director o directora això és super enriquidor perquè pots aprendre tantíssimes coses. No. O sigui, al final, que moltes vegades és com, bueno, l'actor, l'actriu, tal... O, òbviament, pues, treballa molt en funció de com el dirigeixes, però és que al final també crec que és com una... O sigui, com que l'aprenentatge està en les dues bandes.
2: Sí, sí, totalment, totalment. I ara mateix, cada vegada més directores, no?, ho pensen des d'aquest punt de fer les pel·lícules des d'una perspectiva més horitzontal, jo crec.
3: Sí, això és superinteressant, jo crec. Pues anem una mica cap al cinema espanyol, ja que estàvem parlant de Eusebio Poncela, que ja ens has fet amb aquest petit esforç.
1: 5 cèntims.
3: Pues el cinema espanyol ha passat per moments molt diferents. Com diries que va canviar, sobretot després del franquisme?
2: Bueno, o sigui, després del franquisme el que va passar és que hi havia una voluntat de llibertat, d'alliberament de la imatge, del llenguatge cinematogràfic molt gran. És veritat que durant el franquisme existeix un cinema superlliure, o sigui, Berlanga, Bardem, tot això, va passar durant el franquisme també, però després és veritat que la censura tenia molts límits per als creadors, i quan es va començar a trencar amb aquesta censura fins, bueno, després de la transició realment, perquè la censura va continuar uns anys encara, però hi havia com aquesta necessitat, realment més que una voluntat era una necessitat d'obrir portes, de fer coses diferents, i en aquests anys és que va sorgir una cinematografia molt, molt singular.
1: I creus que aquest canvi també es va notar en la manera d'actuar o en el tipus de personatges que representaven?
2: Sí, totalment, sobretot en la gestualitat és on trobem coses molt significatives, no? És com que no sé si era conscient de tot, però estaven fent coses que mai s'havien fet abans. Estaven fent coses que parlaven d'un tipus de desig i d'una excentricitat respecte a les normes establides que es veien, com es movien, com parlaven, en com feien les seves actuacions, que era diferent, era una cosa nova.
3: Que interessant. I també, bueno, una mica com seguint en aquesta, parlant com d'aquesta època, hi ha dues pel·lícules que destacen molt, no?, que són Arrebato i La ley del deseo. Què creus que tenen d'especial perquè així han esdevingut tan importants? Al final són com una mica pel·lis com bastant referents del moment.
2: Sí, totalment. O sigui, són dues pel·lícules de l'Eusebio Poncela, oi? I clar, o sigui, per una banda, Arrebato és una pel·lícula que és una rara avis. És una pel·lícula molt singular d'un director com Iván Zulueta, que després va desaparèixer també per la droga, oi? Va ser addicte a l'heroïna i es va recloure després al País Basc, on era. I va ser una pel·lícula única, una pel·lícula que a Espanya no va existir abans ni després. És una pel·lícula sobre el cinema i sobre l'addicció al propi cinema, i que obre la porta a un altre règim de la imatge i del pensament, que té també molt a veure amb la presència, no?, de l'Eusebio Poncela com a protagonista. I després, és clar que als 80, especialment, l'efecte Almodóvar va canviar, no?, la lògica, sí, del que era el cinema espanyol. Almodóvar va transgredir amb tot, i La ley del deseo és una d'aquestes pel·lícules que el va consagrar com a director, no?, que va dir que això venia per quedar-se.
3: Bueno, és que normal.
1: Anava a preguntar, tu recomanaries aquestes pel·lícules a algú que es vol començar a introduir o vol començar a entendre una mica sobre el panorama del cinema espanyol d'aquell moment?
2: Sí, completament, completament. Aquestes dues pel·lícules són referents d'aquest moment, i sobretot que jo crec que a la gent d'avui, no sé, és com que a vegades ens fa por veure pel·lícules d'abans dels anys 90, una cosa així, no? Pel·lícules que semblen antigues. Però és que moltes vegades aquestes pel·lícules d'abans són més modernes i més contemporànies,
1: sí,
2: que moltes,
1: sí, sí,
2: pel·lícules que estan ara.
3: Això és veritat.
2: Sí, sí, sí.
1: Tens alguna més, algun nom que vulguis dir que ens haguem deixat?
2: D'aquests anys? Sí. Bueno, la Josefina Molina és una fundamental. La pel·lícula Función de Noche amb Lola Herrera, això per a mi és un massí d'aquests de reivindicar també a les directores d'aquell moment, que són predecessores de molt del cinema que es fa ara. I realment aquesta pel·lícula, per dir així també 5 cèntims, normalment es parla d'ella com el primer reality show d'Espanya, perquè és una multicàmera increïble en què és la vida de veritat de Lola Herrera amb Vicenta, el seu exmarit, parlant de tot el desig reprimit durant els anys del franquisme de la dona, i és una barbaritat de pel·lícula.
1: Ens apuntem. Que...
3: Pues sí, perquè aquesta no, jo no l'he tingut
1: controlada. Jo tampoc l'he controlada, i fan falta recomanacions aquí, que normalment cada dimarts fem alguna recomanació de cultura, sí que pots anar
2: això
1: pensant,
2: genial,
1: perquè al final de la secció et demanarem una pel·lícula.
2: Una altra?
1: Alguna recent, així, que t'hagi marcat.
2: Sí, sí.
1: Va, vés pensant.
3: Sí, i, bueno, també ens... Bueno, com ja has dit, has estat treballant la importància de figures com Poncela, no? Què fa especial... Què fa que aquestes... Què t'ha cridat d'ell, o què el fa tan especial perquè l'hagis escollit dins d'aquest moment del panorama del cine espanyol?
2: Bueno, d'una banda és que hi ha molts actors i actrius d'aquesta època que, és que no es va parlar després d'ells. O sigui, Eusebio Poncela va ser molt famós, més que ningú. Als 80 va fer una sèrie que es deia Los gozos y las sombras, que tothom la va veure. O sigui, si tu parles amb el teu pare, amb la teva mare, amb qui sigui, dirà, sí, la conec, saps? I després no es va fer una biografia, no es va fer un estudi de l'actor, és un buit en els estudis de cinema, i com és un buit parlar de molts actors i actrius. I en aquest sentit em va semblar fonamental que era una representació queer molt, molt avançada per la seva època, i sobretot que era, no era una qüestió fixa, sinó que és una representació que obre portes, que et permet pensar altres maneres d'actuar, altres maneres de gestualitat i altres maneres de ser al món.
1: Sí, repensar, no?
2: Repensar, repensar.
1: I creus que hi ha actors o actrius d'aquella època que no han tingut el reconeixement que es mereixien? Que suposo que sí, des d'aquí, si en vols dir algun, perquè ens quedem amb el nom.
2: Sí, no, i potser que al moment van tenir el reconeixement, sí, però és
1: que
2: veritat que ara mateix, sí. Bueno, però això passa sempre,
1: sí,
2: ara no ho sé, però al màster la gent potser no conec a la Greta Garbo, i era la Greta Garbo al seu moment, sí, saps? Però sí, o sigui, com a l'Eusebio Poncela, és que es pot parlar de moltíssimes persones que van treballar en aquell moment, com la Charo López, que va treballar amb ell, la Marisa Paredes, moltíssimes actrius del moment que ara mateix, potser la Marisa Paredes es parla encara, però són aquests noms que és bo fer memòria, sí, no? D'on venim, també.
3: Ja, com que els hem oblidat una mica, mm-hmm, potser.
2: Sí.
3: I jo tinc una pregunta també, ara que parlàvem sobre Poncela. Hi ha alguna, anava a dir pel·lícula, però diré millor, alguna peça audiovisual que diguis com super recomanada, perquè sigui algú realment com super innovador, que ens pugui com ajudar a veure coses com que potser no estem tan acostumats a veure.
2: Però en general, al cinema espanyol, em preguntes?
3: No, de Poncela.
2: De Poncela.
3: Sí.
2: Sí, a veure. Jo crec que Arrebato és la pel·lícula clau que et diu. De fet, l'Eusebio Poncela va parlar moltes vegades en entrevistes de que si hagués fet una pel·lícula, que ho va intentar i no la va fer finalment com a director, que hagués fet una cosa semblant al que feia l'Ivan Zulueta, que era un cineasta molt lliure. Això era pensar la imatge per la imatge, no? Era una obsessió amb la imatge. I en aquest sentit, Arrebato jo crec que parla molt bé d'una època i molt bé d'un moment de canvi brutal.
0: M'està semblant superinteressant, Joan. Llavors, m'ha sortit la pregunta de quan comences tu investigant tot això? Perquè, o sigui, noto que ja saps una barbaritat, però quan comences tu en aquest món i per què t'interesses tant en el món del cine de la transició?
2: Bueno, el cinema de la transició realment fa gairebé un any que estic ara mateix estudiant això, però bueno, m'ha interessat el cinema des que vaig començar a estudiar història del cinema, i el cinema espanyol em sembla que és un gran desconegut en tot l'estat. I és molt interessant pensar que sabem molt més del cinema dels Estats Units que del nostre propi, sí, cinema. Mm. I en aquest sentit, bueno, a mi em sembla que hauríem de parlar-ne més.
0: Que potser està molt més mitificat el cinema dels Estats Units dels anys 30, quan aquí està a Espanya als 70 o als 60, també es feia, sí, algú, sí, no similar, perquè eren diferents gèneres, però també molt considerable, no?
2: Totalment. I tanmateix, o sigui, jo et diria que el cinema del franquisme i el de la Segona República s'hauria de reivindicar molt més. El cinema espanyol dels anys 30, 40, 50, hi ha autèntiques meravelles que no es parla gens ja.
0: Crec que ens pots portar moltes recomanacions molt millor que les nostres, el que sigui.
1: Sí, sí, totalment.
3: pues sí, jo crec que podem anar a les recomanacions directament.
2: Molt bé.
3: Si ens poguessis recomanar algunes pel·lícules clau d'aquesta etapa del cinema espanyol, que no siguin Arrebato o La Ley del Deseo,
2: no.
3: Quines serien?
2: D'aquella etapa,
3: sí, de l'etapa. O bueno, en veritat, no, primer fem d'aquella etapa i després
1: va, sí, així tenim més.
2: Em pilles així ara mateix que no ho sé, o sigui, d'aquesta etapa és que et podria dir moltes, no? Però
1: bueno, va, te'n deixem d'unes quantes, tu digues. Llista, sí, de la compra, ens les apuntem totes.
2: Bueno, mira, començaré parlant de Fernando Fernán Gómez, que és una mica d'abans, però jo crec que El estranyo viaje de Fernando Fernán Gómez és una d'aquestes pel·lícules que dius el que es podria haver fet als anys 60 a Espanya i que el franquisme no va deixar, perquè realment era un cinema popular molt interessant, molt transgressor, i que estava allà, que partia d'allò popular, era el que la gent ja veia, però amb una intencionalitat autoral molt fort. I el cinema de Fernando Fernán Gómez, que es va trencar després, és meravellós, i El estranyo viaje és fantàstic. I després, sí, o sigui, a la transició hi ha moltes coses, i fins i tot també el grup de cinema de l'Escola de Barcelona, també amb experiments com Vampir Quadacuc i tot això, és meravellós, sí, sí.
3: Pues apuntadíssim.
1: I pel·lícules actuals, és igual, que hagin estat molt famoses, que ho hagin petat, que s'hagin emportat no sé quants Goya, Gaudins, etc., o pel·lícules que no n'hàgim sentit a parlar tant, que també ens agraden aquí. Estrany Riu a mi em va agradar molt, no es va emportar cap premi, no sé què. No sé què en penses, l'has vist?
2: Molt bé, Estrany Riu, sí, sí, és molt maca aquesta
1: estèticament,
2: pel·lícula.
1: No, és molt maca,
2: sí,
1: també.
2: Sí.
1: O sigui, documentalment està bé, però jo crec que o sigui, estèticament a mi em va agradar molt com la manera que està gravada.
3: A mi sona una pel·li d'aquestes que quan acaba dic, m'agradaria tenir un col·loqui. En plan, com, sí, saps, per sí, comentar. Sí. En plan, hi ha pel·lis que penso, són boníssimes, però no em sorgeixen aquesta necessitat de comentar-les, però Estrany Riu sí que ho vaig pensar. En plan, jo que dius, com vull buscar coses, vull com saber més, perquè crec que si saps més, a vegades com que li acabes
1: trujas
3: més,
1: li acaba d'encaixar tot una mica, sí.
2: Totalment, és que moltes vegades parlar de les pel·lícules és tan interessant, o més que les pel·lícules en si, perquè poder parlar
1: i
2: de
1: veus,
2: tot el que hi ha darrere.
1: I les veus des d'una altra perspectiva que potser no t'havies ni plantejat i després fa que l'hagis de tornar a veure perquè t'acabi d'encaixar tot, o mirar-la des d'un altre lloc, no?
3: Però és que el fet que el cinema pugui generar idees, sí, és que és una cosa meravellosa.
2: És que no és només entreteniment, també és això, no? És...
3: Hi ha molta gent això... Bueno, és que lligant una mica amb el que dèieu abans de vegades com el poc reconeixement que té el cinema espanyol, jo és que segueixo pensant que moltes vegades el cine espanyol està com menyspreat, no? Com que...
1: Però que, bueno, creieu que la... passa també en altres àmbits com la música i tal, o no ha passat tant? Ha passat més al cinema, no?
3: Sí, diguéssim. Crec que és que a Espanya el cinema que més triomfa, no que triomfa, però que fa més taquilla, a vegades potser no és precisament el millor exemple del cine espanyol.
2: Segurament.
3: Tipo, Mollanma, o sigui, Padre no hay más que uno, no crec que sigui un representant del cine espanyol, i en canvi, o Torrente... i és el que sí, més d'aquí ja fa.
1: Torrente, saps? Ara, també una altra, per fer una altra secció.
2: Jo no l'he vist, o sigui, no
3: jo tampoc,
2: puc parlar.
3: Jo he decidit que no la vull veure. Llavors, però, bueno, però igualment opino, perquè, o sigui...
1: Perquè
2: sí,
1: puc,
2: sí,
3: perquè sí,
2: es
3: perquè
2: opinar,
3: sí,
2: es
3: perquè
2: opinar.
3: es veuen coses.
1: Però, bueno. Doncs alguna pel·lícula actual?
2: Mira, una pel·lícula actual que estava pensant així, pel·lícula catalana, La imatge permanent, de Laura Ferrés, que és d'aquí de Barcelona.
1: No l'he vist, jo.
2: És una pel·lícula singular, és una pel·lícula que treballa amb la gent del carrer, que treballa amb formes cinematogràfiques molt innovadores, molt transgressores, però que té un humor i una sensibilitat molt gran, que parla de temes com la família, l'amor, la pèrdua, la memòria... i la imatge contemporània, que és, a mi em sembla brillant. O sigui, és un cinema més petit, això que em deies, no? De pel·lícules més desconegudes. Pues, La imatge permanent de Laura Ferrés és d'aquestes que s'haurien de veure més.
3: Doncs pues jo una altra que m'apunto, perquè tampoc la tenia controlada. La
1: no, és que em passa això, veus?
3: Jo et vull demanar una altra recomanació. Perdó que avui t'ha
1: dit. Diccionari, Joan.
3: Sí. Però és que ara se m'ha acudit que crec que és un problema que té moltíssima gent, que aquí hi haurà cinèfils que s'estiraran de los pelos i s'enfadaran, però ara hi ha molta gent que no és capaç de tenir la ment concentrada en una hora i mitja, dues hores que dura una pel·lícula.
2: Això ens passa, jo crec que a tothom.
3: A mi em passa, i jo deixo les pel·lis. Llavors, quina pel·li recomanaries actual, no actual, de l'època que sigui, per una persona que digui, mira, és que jo vull veure pel·lis, però és que pues potser no estan tirant les més acertades per posar-te al sofà quan no pots estar...
1: Bueno, és que també s'ha de tenir en compte en el context al qual vivim, que estem treballant 8 hores al dia, que quan arribes a casa només vols estirar-te al sofà i mirar alguna cosa que no et faci pensar, diguéssim, no? Com per desconnectar totalment... Com...
3: No, però és que, independentment d'això, a mi em passa que si no és perquè estic al cine, o sigui, jo mentre estic mirant una pel·li, inconscientment agafo el mòbil, no sé per mirar el què... Perquè sí, no estic mirant el mòbil, estic mirant la tele, però l'agafo
1: perquè
3: canvia el cine, no.
1: Estem acostumats a això, a viure tant com que tot passi tan ràpid,
3: sí,
1: que després una pel·li és una mica lenta i ja estàs amb el mòbil, o sigui, això és increïble.
2: Sí, bueno, però és això, aneu al cinema. O sigui, aneu al cinema.
3: Allò que sea, però no
2: directament, hi ha cinema molt barat. O sigui, està a la Filmoteca de Catalunya, de veritat, són 3 euros a l'entrada.
1: Ja. Vam anar a veure Balandrau l'altre dia.
3: És veritat?
1: Una senyora...
3: Cine català.
2: I posen de tot a la Filmoteca, no només són clàssics, també posen cinema d'avui, o sigui, és...
1: Què vol dir aquesta cara?
3: No, i que fan cicles molt interessants moltes vegades. A mi em sap greu, perquè jo no hi vaig mai. I penso, que malament ho faig, no? Hauria d'anar més.
2: O sigui,
3: no
2: però
3: no parlaré, perquè la Filmoteca d'aquí és increïble.
2: A qualsevol altre cinema, o sigui, és que hi ha sempre sessions més barates, de veritat. És meravellós estar allà tancat i no mirar el mòbil, perquè realment estàs gaudint d'un moment divertit o un moment emocionant.
1: Sí. I els curtmetratges com els portes? Perquè jo a vegades, quan, o sigui, no tinc la capacitat, penso que no aguantaré ara 2 hores mirant una cosa, el que faig últimament és posar-me molt

0: li recomanaries començar?
1: Que no tinguessin por, o sigui, que comencin per on he escrit l'atenció.
0: I que rebusquin, no?, anys enrere, que no es quedin
1: en
0: la cartellera.
1: I es pot jutjar una pel·lícula per la seva portada i sentir-se atret per una imatge, però va, o sigui, hi ha pel·lícules de totes les etapes, de totes les nacionalitats magnífiques.
2: Sempre doncs hem acabat parlant de literatura, de teatre, però hem parlat molt de cinema espanyol, així que Joan, moltes gràcies, Joan, per estar aquí a Ràdio Sant Boi. I Berta i Paula, un cop més, una setmana més, gràcies per estar amb nosaltres.
3: A vosaltres.

Més de 45 anys amb tu. Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.

0: Esteu escoltant els millors moments de Gent de Carrer.
1: Des de ben petit m'he fet moltes preguntes, tantes que he començat a buscar respostes. El que vull fer és aturar el temps per tenir converses pausades amb les veus que ens expliquen la vida. Cada dia, quan escoltem la ràdio, posem la televisió, quan anem al teatre o quan llegim un llibre, són altres els que ens expliquen la vida. I el que vull fer és aprofundir en les seves mirades i que ens expliquin de primera mà què és tot allò que ens fa ser qui som. A cada capítol li demanarem al convidat que ens expliqui alguna cosa inèdita, alguna cosa que no vol que se sàpiga.
2: Crec que això no ho havia explicat mai.
3: Tinc roba interior de la sort.
4: No ens havíem vist mai, oi?
5: El pitjor que m'hauria pogut passar a la meva vida.
6: En fi, espero que això ja hagi prescrit.
1: Ja us avanço que aquí els Off the Records no es respecten. Soc el Jon García i això és Off the Rec, les veus que ens expliquen la vida. Jofre Verdolet, què tal, com estàs?
7: Bon dia, molt bé, gràcies.
1: Ens has dit que ens portaries a un lloc xulo i crec que hem complert, eh?
7: Home, sí, sí, a més amb aquest dia que fa, tu, l'Atlàntida de Vic... Jo sóc un tio molt biguetà, sempre ho dic molt, la meva ciutat la porto al cor, i l'Atlàntida, doncs, ostres, és un equipament que li tinc molt de carinyo i, a més, els li agraeixo moltes coses. Per tant, penso que és un lloc molt idoni.
1: Ha estat molt important per tu, de fet, ha estat on has estrenat molts projectes importants, però de petit, recordes, tens algun record relacionat amb l'Atlàntida, ja?
7: Mira, l'Escola de Música de Vic, que de fet ha celebrat els seus 180 anys de història, i és una de les més antigues de la península, es diu, abans estava a Casa Serratosa, que és la casa que hi ha just aquí al costat de l'equipament de l'Atlàntida, que avui en dia engloba l'Escola de Música amb el teatre, i jo quan era petit doncs anava en aquesta casa, que era una casa allò antiga i amb molta bellesa, no? Molta personalitat, i vaig viure justament el procés del pas cap a l'Atlàntida, i per tant guardo record dels dos llocs i amb molt carinyo de tots dos, sí, sí.
1: Alguna cosa deureu fer bé en aquestes escoles de música que teniu i en general, perquè és que aquí, a Vic, i en general aquí al voltant, és que surten artistes pràcticament de sota les pedres, i aquest podcast és una prova d'això perquè hem entrevistat molts.
7: Imagina't. No, la veritat és que estem molt contents, com a ciutat sempre diem que, hòstia, que anem d'estar molt orgullosos, sobretot el que és l'escola de música, no? que hòstia, tu et pares a mirar i realment la llista de grans músics que n'ha sortit i que avui en dia d'alguna manera doncs, desenvolupen la seva activitat professional a Catalunya o a fora, és llarguíssima, o sigui, en Tordera mateix, la Norpina, l'Eudald Buch, els meus cosins, en Joel i Judit Verdolet, que són grandíssims violinistes. La llista és molt llarga i és evident doncs, que quan dius que vens de Vic, no?, i te'n vas a estudiar a Barcelona, hòstia, i et reben amb un cert... això és segell de qualitat, i això mola. Bueno, també és una mica expectatives altes, no?, però mola.

0: Sí, sí, estem molt contents i molt orgullosos.
1: Clar, tu explicaves que ets de família d'artistes, en concret molt relacionada amb la música. Quins són els records que tu tens de petit, allò, la primera vegada que vas tenir un contacte amb la música, allò de forma directa?
0: Mira, la meva mare sempre diu que quan era la panxa, no? Perquè el meu pare és cellista, la meva mare és soprano, per tant, segur que abans de néixer jo ja havia tingut contacte amb la música, i ma mare sempre diu que ella havia cantat en el cor d'Ida, de Verdi, estant embarassada, i per tant, imagina't, és prenatal, no? Però en tot cas, el que jo sempre explico és que crec que la música a mi quan em va atrapar realment va ser amb la flauta màgica de Mozart, que és l'òpera de la meva infància, sense cap mena de dubte, és una cosa que porto molt clavada al fons de l'ànima en el bon sentit, i que em transporta d'una manera molt bèstia això, a la meva infantesa, i allà la música em va captivar, i especialment el personatge de Mozart que m'ha acompanyat sempre.
1: Exactament, amb quants anys recordes que va arribar això de Mozart i que se't va clavar, com dius?
0: Hòstia, era molt petit, eh? O sigui, no sé quina edat et puc dir, però 4 o 5 anys, no sé. Es va fer bastant viral un vídeo que vaig penjar fa un temps, que era jo 3 anys dirigint, pobret de mi, movent un pal i allò, saps? Com si dirigís, sonava una sinfonia de Haydn de fons i tal. I els meus pares ben entusiasmats gravant-me durant com mitja hora, que és bastant heavy. Però és evident que alguna cosa jo des de nen, hòstia, em deia, la música em parlava, no? Em va captivar, em va atrapar. I fins a dia d'avui. Sí que evidentment hi ha un procés al mig de racionament, no? I de dir, ei, vaig cap aquí. Però és evident que és una cosa que ve amb mi des del moment zero.
1: El que passa que és curiós perquè en el teu cas ha anat tot rapidíssim.
0: Déu-n'hi-do. És a dir, clar, vivim en un món, no?, que avui en dia passa tot com molt ràpid, no?, i a vegades la perspectiva des de dins és, hòstia, potser encara hi pot anar més, no?, de ràpid, però, o sigui, diguem-ne, no em puc queixar de res en absolut, és clar que no, al contrari. És a dir, jo soc molt conscient que he tingut molt bones oportunitats des de molt jove, i en aquest sentit, doncs, com et deia, l'Atlàntida en té molta part de culpa, i la ciutat de Vic, per extensió, sobretot per l'estrena de la meva òpera Ferides el 2021. I evidentment, doncs, clar, que com a artista et trobes que hòstia, que vivim en un país, doncs, que no és sempre fàcil, i menys quan comences, no? I per tant s'ha de picar molta pedra i batallar i creure molt en el que fas i en els projectes que proposes. Però sí, crec que diguem-ne, fins ara he tingut realment sort, sí.
1: Però no s'havia vist que una persona de 21 anys estrenés una òpera dirigida per ell.
0: Penso, a veure, aquí van coincidir com molts factors, no? Per una banda, diguem-ne, això és culpa meva, és la meva innocència, la meva... Jo no sabia què estava fent en realitat. Jo quan als 17 anys dic, va, vull escriure una òpera, jo no era conscient de, diguem-ne, de la magnitud de la tragèdia, segur.
1: Amb 17 anys, quan vas dir, vinga, va, ens hi posem?
0: Sí.
1: Quant de temps pensaves que trigaries en escriure aquesta òpera?
0: És que crec que no m'ho plantejava i crec que per això la vaig acabar, justament. O sigui, jo vaig començar, un dia vaig... A veure, he de dir que jo volia fer-la, no? Vaig dir, escolta, això ha de ser... Això ho vull portar a terme de veritat. Llavors el que vaig fer va ser fer-ne participar una altra persona, perquè vaig pensar, això m'obligarà a mantenir-ho, no? I en Pau Blancafort, que és un col·lega, doncs això, ell es va venir a escriure el llibret. I a la que m'anava enviant el llibret, jo anava posant música a aquest llibret, no? I un bon dia començo, em mola molt, i dic, bueno, seguim, no? I així anar fent successivament. Jo no em plantejava tot el que significava, en realitat, dues hores llargues de música, instrumentades per orquestra clàssica, sis solistes i cors, no.
1: En general, si fem la mirada, per quantes persones vas escriure partitura en aquesta òpera?
0: Doncs això, mira, vam estrenar aquí, com et deia, l'Atlàntida, amb l'Orquestra de Cambra de Vic, que va ser una orquestra... Hi havia vora 30 músics, una cosa així. Llavors hi havia els 6 solistes principals i el cor, el que els l'estrena, doncs hi van participar la Coral Canigó, per una banda, i l'Orfeo Biguetà, és dels dos cors, allò, per excel·lència de la ciutat de Vic. En total devien ser, no sé, 80 persones cantants de cors, no ho sé. Per tant, estem parlant de moltíssima gent.
1: I vas tirar molt en aquell moment també de rodejar-te de persones que també són d'aquí.
0: Exacte, sí.
1: I que és el que dius tu, que tenen aquest prestigi que també a tu, amb l'edat que tenies en aquell moment quan vas estrenar, imagino que et va donar força.
0: I tant, i tant. És a dir, Ferides, el que és la seva estrena, penso que va ser realment un projecte de ciutat, no? Perquè va involucrar, doncs, molts actors, i músics, mai millor dit, del nostre panorama, i que va servir doncs, per, bueno, per teixir un equip artístic i tècnic eminentment biguetà, no?, i usonenc. I això ho vam dir en el seu moment. Poques comarques poden dir una cosa així, eh? Més enllà del fet de que el compositor i director fos un pipiolo de 20 anys, això, ostres, una orquestra que pugui funcionar així amb professors, amb exalumnes o amb alumnes avantatjats, que gran part dels solistes siguin exalumnes de l'escola, els cors vinculats a la ciutat, la direcció escènica, ostres, són molts elements per acabar presentant un projecte que realment, hòstia, el resultat va ser molt digne. Clar, això crec que com a ciutat doncs, també va ser de molt orgull.
1: I quan tu et presentes ara a Atlàntida, amb l'edat que tenies, sí, i els hi dius, hola, vull fer una òpera, com es van quedar ells?
0: Bé, no, clar, jo el que els hi vaig explicar és que l'òpera ja la tenia avançada, diguem-ne. Sí, no va
1: clar,
0: ser...
1: tu vas començar a escriure l'òpera amb 17 anys, sí. En quin moment tu vas a l'Atlàntida i els hi dius, hola, vull fer l'òpera?
0: Crec que quan començo a veure el final de la composició, perquè quan jo vaig començar a compondre aquesta òpera, no tenia realment pretensions d'estrenar-la. És a dir, jo ho estava fent molt per mi, perquè em venia de gust. Que això és el que, diguem-ne, ara valoro més i em costa més d'entendre, no?, que un jove de 17 anys pogués pensar això, no? Vull dir, avui en dia segurament em costaria molt més, perquè sé que és la selva artística del país i sé que és el dia a dia del món professional.
1: Doncs sense aquesta innocència creus que no hagués existit l'òpera?
0: Jo crec que és probable que no. És probable que no. O sigui, estem parlant d'una quantitat d'hores inimaginable a tots nivells, perquè una cosa és la creació però l'altra evidentment és la producció quan va arribar el moment de, ostres, cap a un projecte, no? I realment no sé si avui en dia ho faria, entenent-me, és a dir, sense que sigui un encàrrec, clar, és a dir, m'hauria de m'hauria d'abocar amb cos i ànima i m'hauria de fer una il·lusió tremenda que segur que pot passar, no? Però avui en dia doncs, també tinc la sort que tinc forces encàrrecs de composició diversos i tampoc, la veritat és que no tampoc tindria el temps segurament per cultivar un projecte que naixés únicament de la voluntat meva de dir, va, faré això, i menys d'una òpera de 2 hores llargues.
1: Que a més és una òpera que té un missatge potent, el que vas fer és traslladar-ho en un moment històric. Sí. Com vas pensar de fer-ho sobre la Guerra Civil en si mateix?
0: Bueno, perquè jo, tal com ho explico, crec que en aquell moment estava llegint bastantes llibres de la Mercè Rodoreda i em va, ostres, el context de la Guerra Civil, doncs... Em va semblar molt adequat, perquè jo el que tenia clar és que volia doncs, situar l'argument en algun punt de la nostra història recent com a col·lectiu català, perquè volia que fos un pilar important del projecte, evidentment, l'òpera havia de ser en català, això era innegociable. I després això, no?, el buscar algun episodi que com a col·lectiu doncs, ens tingués coses a dir, no?, a poder aprofundir. I la Guerra Civil em va semblar molt adequat perquè és que no en fa ni 100 anys i hòstia, a vegades sembla que no ens en recordem, no? I hòstia, i déu-n'hi-do el que va significar la guerra i la dictadura, tu diràs. De fet, ara, doncs, també, a posteriori, doncs, he cultivat diversos projectes que també una mica el que venen a reflexionar és això, sobretot a nivell artístic, a nivell musical. Hi havia un panorama espectacular a Catalunya prèvia a la guerra. O sigui, hi havia compositors, Toldrà, Casals, Garreta, Joaquim Serra, que estaven, o sigui, que ho estaven petant d'una manera extrema, no? I que després de la guerra crec que ens ha costat molt, i de la dictadura, diguem-ne, ens ha costat molt com a país tornar a instaurar una cosa així, no?
1: Tu tens una sensibilitat especial cap al que passa a Catalunya, sobretot per potser gent que ha fet obres que no s'escolten gaire en general al gran públic, sí, portar-les de nou a l'actualitat i que, com ets una persona jove, que puguis connectar justament amb els joves també i ensenyar aquesta gent que potser no coneixem.
0: Sí, 100%. O sigui, jo sí que una cosa tinc clara és que tots els projectes que he dut a terme fins ara bastant estan molt relacionats amb el país, justament, no? D'alguna manera o altra tenen relació directa amb Catalunya. I per això quan em pregunten, hòstia, perquè ara estic estudiant a Bèlgica, estic fent un màster, i em diuen, hòstia, et quedaràs allà? Dic, no, tinc claríssim que torno. Jo he tingut clar des del primer dia, no?, que l'experiència de marxar i de conèixer món i tot això, jo la volia tenir, i ha estat doncs, molt satisfactòria i molt plaent.
1: Què és el que has après allà fora? Sobre tu i sobre Catalunya, també, perquè imagino que des de lluny es veu d'una altra manera.
0: Sí, clar, és a dir, a veure, a nivell personal, doncs tu diràs, no?, marxar 2 anys de casa, del teu context, del teu nucli, això... Això sol ja val la pena, segur. I el que és el context musical i artístic, bueno, te n'adones que sí, clar, el centre d'Europa està millor que nosaltres, és una evidència, vull dir, és més fàcil fer coses. Aquí a Catalunya, doncs, som un país petit, vulguis que no, i que d'alguna manera, doncs, el dia a dia cultural o musical, doncs, no està tan, doncs, sensibilitzada potser la societat o costa molt veure gent jove no? Per exemple en un concert de música clàssica o en una òpera, no? I aquí sí, la diferència es nota, però igualment jo el que tinc clar és que vull viure a Catalunya i que vull desenvolupar la meva carrera artística aquí, i per tant és picar pedra en aquest sentit i intentar, doncs, oferir coses que puguin ser interessants, que puguin interpel·lar la gent, i sí, com tu deies, els joves, per exemple, no? Perquè ara em comentaves que jo tinc una sensibilitat especial cap a aquestes músics catalans, que sembla que tots plegats tenim una mica en l'oblit, i sí que, ostres, doncs, evidentment, la meva il·lusió és recuperar-los no només per, diguem-ne, per el públic habitual de la música clàssica, però també pel jovent, clar que sí.
1: I això com ho fas?
0: Doncs mira, sobretot a través d'un projecte, que és la Camarata de Música Catalana, que és una formació que va néixer el febrer de l'any 22. De fet, ens vam estrenar aquí, a l'Atlàntida també, i a la Sala 4 de l'Auditori de Barcelona. Llavors hem tingut la sort també d'anar a diversos cops al Festival de la Portaferrada, que és un festival molt, molt important del país. També aquest any anem al Festival de Pasqua de Cervera. I el que fem amb aquest projecte és... sobretot això, tocar obra de compositors catalans que són normalment coneguts per la seva obra sardanística, no? Que sol ser brillant, és a dir, solen ser sardanes, sardanots, diguem-ne, que flipes, per què? Perquè eren molt bons compositors, però que també, hòstia, clar, tenen obra clàssica, diguem-ne, orquestral, simfònica, sí, operística, el que sigui, i que, hòstia, tristament, doncs, no es programa gaire aquí, a casa nostra, i jo humilment creia que això era necessari que hi fos. Una orquestra que descomplexadament toca, sí, Eduard Toldrà o Juli Garreta o Joaquim Serra o qui sigui. No només autors, diguem-ne, morts, per entendre'ns, sinó també actuals, eh? Hem tocat, per exemple, Brutons o Quinovart o Obra Meva, per exemple, i això també és important, perquè avui en dia, doncs, clar, t'ho diràs, també hi ha molts compositors catalans que creen i que a vegades, doncs, escrius una obra, es queda en un calaix i mai més se'n sap res. Doncs, escolta, no, anem-ho a potenciar, anem-ho a...
1: Aquesta és la plataforma, diguéssim, amb la que tu intentes arribar a aquest públic que comentaves, i a nivell de missatge, com ho fas perquè aquesta música clàssica, que moltes vegades des dels joves es veu com una cosa avorrida, com ho fas per intentar canviar aquest discurs i poder arribar justament als joves?
0: Clar, aquest és un tema molt, molt complicat, no? Perquè jo penso que... és probable que com a societat calgui com un replantejament general del que és l'enfoc de la música clàssica, i per tant això no pot fer una persona sola, no? Però jo el que diguem-ne intento traslladar és sobretot que els músics, els compositors, per exemple, els grans, anem a dir noms de Mozart, Beethoven, clar, eren penya que tu llegeixes les seves cartes i indagues una mica en el personatge, i tenien unes vides que déu-n'hi-do, o sigui, eren persones, aquest és el meu missatge, o sigui, eren persones com tu i com jo, i que el que ells van fer en el seu moment artísticament...
1: Tu creus que els tenim com a déus, una mica?
0: Exacte, és aquest tema, no?, que els tenim molt ficats en una vitrina, i en el món de la música clàssica, doncs, sovint passa una mica això, no?, que, hòstia, si fas una cosa una mica rara o poc habitual, ja, bueno, ets una heretja. Hòstia, no fotem.
1: Potser ells, el propi Mozart, potser també ho era a l'època la que ho va fer respecte a la música.
0: Eren sovint irreverents, eren... Bueno, de Mozart se'n sap que, per exemple, per xerrar d'algun en particular, Mozart era molt escatològic, era un marrano, li fotia també, esclar, bueno, però és això, o sigui, era un ésser humà, no? I quan dic això, perquè tu em preguntaves pel missatge, jo el que em refereixo amb això és que és que era una persona i que, per tant, una persona humana que s'expressava artísticament d'aquesta manera, no? I això no el converteix en ell en una figura, això, en una divinitat inabastable que és el contrari. És una música, ostres, mundana i que et va directe al cor i que et parla i que, per tant, et pot interpel·lar encara a dia d'avui. Per exemple, un cas per mi molt, molt evident és el Requiem, no? El Requiem de Mozart, que, de fet, ara el dirigeixo també en el meu final de màster allà a Bèlgica, no? Clar, ara m'estic enrotllant, però
1: el Requiem
0: de Mozart és una obra que ell escriu, o sigui, un Requiem és una missa de morts, de missa de difunts, i hòstia, de Mozart se'n sap això que et deia, que era un tio rialler, cachondo, infantil, canalla, no? I de sobte, de fet, acaba d'estrenar La flauta màgica, que és una història de fades i de follets i de un conte així, no? D'un ocellaire que té gana i que vol una nòvia. O sigui, una cosa com molt mundana, no? I fantàstica, alhora. I llavors, de sobte, ell es troba component una missa de difunts que li arriba com un encàrrec. Ell es troba malament, té problemes de salut i sembla que arriba a pensar que, hòstia, potser està escrivint aquesta missa de morts, doncs, per ell mateix, no? I que hi ha com una cosa aquí rara creada al voltant. I llavors, per mi, la música del Requiem, hòstia, és que és això. O sigui, és algú que té un caràcter molt, molt, molt cachondo, no? Que de sobte està davant d'una situació molt heavy i que es mor, realment, sí, es mor. O sigui, Mozart no acaba el Requiem perquè es mor, no? Per tant, hòstia, el que a mi em transmet aquesta música és d'una crueltat, d'una, bueno, passió molt, molt, molt, molt, molt intensa, no? I crec que això és el que hem d'anar a explicar. O sigui, no divinitzar el Requiem de Mozart perquè és el Requiem de Mozart, no, és portar a la terra el que era en realitat, per exemple, aquesta obra,
1: No, i també és important que qui ho expliqui li brillin els ulls quan ho fa. Per exemple, ara quan parles, és que és dir Mozart i se t'il·lumina la cara. I, ostres, també el discurs ha d'anar una mica per aquí, de que qui ho expliqui, a la forma de fer-ho, fins i tot a la forma després de fer les seves obres, que transmeti això, i justament aquí també trenques amb aquesta cosa com avorrida o com allunyada, no?
0: Probablement. Vull dir, ja et dic, jo crec que és una cosa que s'ha de fer com un treball, diguem-ne, d'això, més ampli, més en societat, i que, evidentment, que persones concretes poden intentar portar-ho, però, jo què sé, no ho puc dir perquè no ho visc en el meu dia a dia, però la manera, per exemple, com s'ensenya la música a les escoles, doncs crec que hauria d'anar més per al plantejament que estava fent jo ara, no?, d'intentar humanitzar aquestes figures, intentar explicar el seu context d'una manera planera, que no pas plantejar la música clàssica, perquè l'adjectiu clàssic ja ens situa d'entrada en una cosa com elitista...
1: No, i estirada, en un punt estirat.
0: Exacte. Jo penso, humilment, que ens convé també, doncs, mica trencar aquests esquemes.
1: I tu creus que molts cops ja... O sigui, no diré el debat, perquè no és un debat, però sí que aquesta dicotomia entre el que és més clàssic o el més modern en la música, i fins i tot a la forma d'ensenyar, o sigui, tu quan entres a una escola de música és, vale, però tu fas modern o fas clàssic, no? Sí. Tu creus que s'han d'establir ponts entre clàssic i modern?
0: Tant de bo, o sigui, tot el que es pugui establir, jo penso que és positiu, perquè segur que els dos mons tenen coses a ensenyar a l'altre. Vull dir, jo ho he experimentat també en primera persona, perquè, per exemple, ara darrerament hem estat aquí també a l'Atlàntida fent el musical de Cop de Rock, que va estrenar a Gallagón fa 15 anys, i per mi, doncs, fer això, potser fa uns anys, doncs, m'hauria quedat molt lluny fer una cosa així, no? Ara crec que, per sort, tinc una mirada més oberta de les coses i del món, o de la meva vivència artística, i per mi, és a dir, tot el que sigui fer coses diferents artísticament, per exemple, que vinguin de l'àmbit clàssic o de l'àmbit modern, hòstia, això aporta, això és sumar més que restar, saps? Per tant, per mi, sí, un artista que pugui fer tenir relació amb els diversos mons, per mi és més positiu i més interessant també el que pugui explicar, que si estàs com molt en uns paràmetres i no surts d'allà.
1: Ara anem a Cop de Rock, però abans, si t'haguessis de quedar amb una cosa que el clàssic li hauria de donar al modern i que el modern li hauria de donar al clàssic, hòstia, amb què et quedaries?
0: Ui, això m'hauria de pensar molt bé, no sé si...
1: T'hauria hagut d'avisar, potser, no?
0: No sé si t'ho puc respondre ara, això, hòstia.
1: Home, però l'Atlàntida és terra de coses impossibles.
0: Això és veritat.
1: Aquí hem de pensar alguna solució.
0: Hòstia, tio, o sigui, ara no sé, ara m'has matat, ara no sé què dir-te.
1: Anem a Cop de Rock?
0: Anem a Cop de Rock.
1: Què va significar Cop de Rock després de les coses que havies fet que eren molt diferents, per què, has explicat alguna vegada que per tu ha sigut un repte com molt diferent i trencador fins i tot, què és el que tenia de trencador respecte a l'anterior?
0: Bé, clar, com he comentat una mica, clar, jo sóc un tio que de nen, per entendre'ns, vaig tenir un context molt, molt clàssic en el sentit de la música, no? Familiarment i a l'escola i tot això, i no en renego pas, al contrari, vull dir, és d'on vinc, és la meva formació i també forma part de mi, evidentíssimament, no? Però sí que penso que vaig una mica, doncs, tenir un procés com d'obertura mental, artística.
1: Això va ser forçat o et va venir d'alguna manera com més natural? És a dir, vas ser tu que un dia vas seure i vas dir, ostres, he d'obrir-me una mica o van arribant?
0: Jo penso que és probable que fos també perquè vaig tenir un grup de pop rock, diguem-ne, amb uns col·legues durant un temps, que era una cosa molt que jo feia per passar-m'ho bé i per...
1: Els clàssics,
0: correcte.
1: Els clàssics amb K, per això, eh?
0: Els clàssics amb K.
1: T'explica una mica la intenció de la cosa.
0: Ah, sí, exacte, és això. No enganyàvem a ningú. I això era una cosa que jo feia, és a dir, no amb cap perspectiva professional, sinó per passar-m'ho bé, però, hòstia, em va, saps? Em va atrapar també el món aquest una mica més modern que fins aleshores, doncs jo havia més aviat deixat escapar o no m'havia interessat. I allà, tot i que allò no fos una cosa amb grans pretensions, segurament doncs em va despertar algun interès, no? I aleshores, és a dir, quan...
1: Comentant, en aquest grup, quin era el teu rol?
0: Amb els clàssics, dius?
1: Sí.
0: Sí, feia les cançons, és a dir, feia la música i feia la lletra, juntament amb en Joan Casolleres, que és intimíssim amic meu, que és ara un DJ bastant, bastant conegut, és el DJ Caso. I sí, junts fèiem les cançons dels clàssics.
1: Ostres, un DJ i un director d'òperes.
0: Fem bastant
1: potent,
0: riure.
1: Fem
0: bastant riure. Com a duo còmic és bastant divertit, sí.
1: I tornant a Cop de Rock, quan la veu estrenar, bueno, de fet abans, quan veu fer el plantejament, sí, veu parlar directament amb De Goll de Gom, heu explicat, a través del Joan Lluís Bozzo, no?
0: Sí, mira, és a dir, la idea és d'en Pere Puig, que de fet és un familiar meu, amb el qual ja havíem doncs, fet algun muntatge artístic i tot això, i em va dir, hòstia, vull fer Cop de Rock. I jo d'entrada em va semblar una cosa molt, molt, clar, molt bèstia i molt, diguem-ne, agosarada, no? Una superproducció, i he de dir que jo d'entrada no m'hi veia. No,
1: no, eh?
0: També segurament...
1: Si li vas dir que no.
0: El primer cop, sí. Sí, el primer cop, estem parlant, és que no sé quant temps fa. Però al principi jo no ho veia clar, segurament per això, perquè deia, pel meu context i per d'on jo venia.
1: Deia, això no és per mi, potser, no?
0: Exacte. Jo estic, no em veig fent això, no? Ara el temps va passar, jo vaig també fer aquest procés d'obertura, i al cap d'un temps doncs sí que ho vaig veure més clar. I escolta, i ens vam llançar, i sí, tant i tant, exacte, vam comentar-ho amb De Goll de Gom, bueno, amb les GAE, tot plegat, i ho vam poder fer, ho vam fer aquí a Vic, i va ser un exitàs espectacular, vam fer 3 funcions al setembre, que van anar meravellosament bé, un gran rebuda del públic. Una altra vegada, doncs, amb una mostra del potencial de la ciutat i de la comarca, perquè, hòstia, un equipàs de, no sé, 30 persones aproximadament, entre músics, ballarins i actors, amb un percentatge altíssim d'osonencs.
1: Què és el que, clar, perquè vau agafar el que havien fet De Goll de Gom, us ho vau fer vostre, què és el que creus que hi veu aportar vosaltres?
0: Home, deixa'm comentar també que vam tenir una sort increïble, que és que De Goll de Gom ens va cedir, diguem-ne, l'escenografia original. I, clar, això va ser una notícia boníssima per a nosaltres i que els hi agraïm immensíssimament, perquè, clar, sens dubte, doncs, el que és la no? La recepció visual de l'espectacle ja és una passada i, a més, reconeixible per la gent que ho havia vist 15 anys abans, no? Bé, jo penso que el que hem aportat, diguem-ne, és dir que la nostra versió, doncs, en certa manera... sí que té, com podríem dir, com un context doncs, actual o actualitzat, no? Perquè han passat 15 anys, allò va ser el 2011, som el 2024-2025, bueno, el món també ha canviat una mica. Vull dir, potser avui en dia hi ha sensibilitats doncs, més delicades i això, i potser doncs, en aquest sentit doncs, hem intentat no? traslladar una mica això. Però en certa manera, crec que el muntatge era molt reconeixible doncs, per l'espectador que ho havia vist en el seu moment.
1: És que estava repassant com les coses que has fet, com ho has anat explicant tot, i haig de dir que, des de l'altra banda, quan t'escolto, És que fa una mica de ràbia perquè fa la sensació de que et surt tot.
0: No, no.
1: No et surt tot.
0: Què va, tio, què va.
1: Però això... Explica'm una cosa que no t'hagi sortit, per exemple.
0: Hòstia, home, constantment, tio. O sigui,
1: sí.
0: Home, clar, o sigui... A veure, o sigui, no és per la primera persona que m'ho diu, això, eh?
1: És que des de fora fa aquesta sensació de... Ostres, és que...
0: No, bueno, és a dir, com dir-ho? Quan et mous, vols desenvolupar en el context artístic en aquest país, et pot sortir bé... Però que et surti bé no vol dir que no rebis moltes patacades i moltes hòsties. Jo m'enduc hòsties cada dos per tres. O sigui, això m'ho va dir el meu cosí en Joel, quan jo començava, em deia Jofre, tio, això és una de freda i una de calenta constantment. I és així, tio. O sigui, jo envio... Clar, jo destino moltíssimes hores a vendre els meus projectes. O sigui, jo faig molta feina de despatx, diguem-ne. No és que em passi la vida allò component i saps? Preparant només la part artística de les meves mogudes, sinó que tota la part de producció, que en gran part assumeixo jo amb la majoria dels meus projectes, això aquí tela, no? I és correus, trucades i, bueno, ser pesat. I molt sovint emportar-te nos o pitjor. Que no contestin, que és bastant pitjor. O sigui, jo prefereixo 10.000 cops un no que una no resposta, saps? Però de nos, tio, molts, clar.
1: Tens la sensació de que el panorama, diguéssim, o l'entorn cultural que tenim a Catalunya acompanya figures com la teva?
0: Uf, déu-n'hi-do. Depèn. O sigui, la resposta que t'he de dir és depèn, perquè penso que he tingut... sort, sens dubte, o sigui, que he tingut sort, sí, que a vegades he pensat que potser també n'hagués pogut tenir una mica més, sort, ajuda, diguem-ne, sí, també, per tant, és les dues coses, és a dir, jo
1: tinc... Però també quan algú t'ajuda és perquè hi veu alguna cosa que ell vol donar suport, alguna cosa
0: clar,
1: que li
0: clar,
1: agrada.
0: Clar, però per exemple, no? El que és el, per exemple, la figura del programador del país, com dir-ho, programar una òpera, per exemple, d'un tio de 20 anys, de Vic, que el coneixen a Vic. Vull dir, és arriscat. Llavors, en aquest sentit, agraïment absolut al Cursal de Manresa, al Teatre Fontorn de Reus, al Casino de València del Poble Nou, al Casino de Calaf, que són llocs on jo he anat a fer, he pogut anar a fer l'òpera, perquè aquesta gent va creure en el projecte i era una cosa arriscada. O agraïment grossíssima al responsable del Festival de la Porta Ferrada, que quan va veure la Camarata per primer cop va dir això ho deu anir a fer a Sant Feliu perquè és la terra de Júbilo i Garreta. I... Però són gent que programen aquestes coses certament amb un punt de risc, perquè el fàcil és fer programació comercial, diguem-ne, no? I no picar-te els dits, però apostar per segons què, bueno, és arriscar-te, és fer una programació més d'autor. I jo, tant per, diguem-ne, per la meva trajectòria actual, que no deixo de ser un jove de 25 anys, com pel producte que ofereixo, bueno, depèn dels productes, però normalment, vull dir, jo estic a les mans dels productors que arrisquen, més aviat que dels altres. Per exemple, Cop de Rock no, clar, Cop de Rock és una cosa que clarament es ven sola, diguem-ne, entén-me, vull dir, és un super...
1: I que té una trajectòria
0: super,
1: darrere.
0: Evidentment, clar, vull dir, és un super... Va ser un super èxit, però això és gràcies a... Evidentment, és de Goll de Gom, només faltaria, i nosaltres, doncs, n'hem fet aquí unes funcions a Vic i han anat superbé, perquè és una cosa, clar, que és molt comercial, evidentment. Però, per exemple, el projecte de la Camarata de Música Catalana, per exemple, no és comercial. Jo ho sé perfectíssimament. Ara, hi crec. Com que hi crec, i penso que humilment que això ha d'existir, doncs per això hi batallo. Però estic a les mans dels programadors que pensin com jo, que no són pas tots.
1: Per tant, si ets un programador, ara mateix, el més punky que pots fer és programar música clàssica?
0: Jo crec que sí, catalana. Música clàssica catalana. Home, clar, és superpunky, això. És un estil, o és una... Sí, és un tipus de música... que no es veu habitualment a les sales del país programada i que has de tenir, doncs, en el cas de la música clàssica catalana, has de tenir un compromís clar amb el patrimoni del país, en el meu cas, doncs, músics emergents... Bueno, són diverses coses que ja et dic ara que no és l'habitual. I per tant, i per això, jo estic eternament agraït a tothom que m'ha donat oportunitats. Començant sempre per l'Atlàntida, perquè aquí és on sempre doncs, he pogut ensenyar i desenvolupar els meus projectes, però també els llocs justament de fora de Vic, perquè clar, jo a Vic puc ser més o menys conegut, però a Reus jo no era conegut, no? I em van contractar per anar-hi a fer ferides, i això per mi va significar molt.
1: Quan mires endavant a la teva vida, perquè ets molt jove i has fet moltes coses, que ara mateix què hi veus?
0: El mateix que he fet fins ara, multiplicat, espero. És a dir, jo la meva intenció és, com et deia abans, viure aquí, això ho tinc claríssim, no? Perquè hi ha gent de la meva generació...
1: Aquí és a Catalunya o aquí és a Vic?
0: Home, si pot ser a Vic, és tremendo, perquè ho prefereixo seguríssim, no? Perquè és la meva ciutat i me l'estimo molt. Però com et deia, clar, hi ha gent que, per entendre'ns, que marxa a viure a l'estranger o a estudiar i que no saben si tornaran o no. Depèn de com vagi el context i especialment allà tindré més feina, no?
1: Els que feu música com tu teniu més feina fora que aquí?
0: Sí, clar, per això hi ha un percentatge alt de gent que es queda fora. Jo mai ho he viscut així perquè, bueno, perquè això em sento molt arrelat a la ciutat i al país. I per tant jo sempre he tingut clar això. I a més, perquè tot el que acostumo a fer doncs té com un vincle fort amb el país, per tant no tindria sentit fer-ho a Bèlgica, saps? Per tant, com veig el meu futur? Doncs fent el que he estat fent fins ara i cap a més, diguem-ne, si pot ser, no? Mentre jo tingui les ganes i la motivació i els programadors doncs els hi pugui interessar.
1: Una de les coses que vols fer mirant al futur és una que estàs preparant amb una participació de l'Arnau Tordera.
0: Sí!
1: I que a més ens vols anunciar en exclusiva en aquest podcast.
0: És gros això.
1: Això ens encanta.
0: Això està molt bé. No, sí, bé, tinc l'honor, diguem-ne, de ser enguany l'artista resident de la Clàssica Jove, que és un festival que es fa a l'Atlàntida, que cada any, diguem-ne, té un cap de cartell, que és, diguem-ne, un compositor d'aquests mítics. Hi ha hagut Mozart, Beethoven, Brahms, bueno, els grans noms de la música clàssica, i enguany, per primer cop, és un autor català, que és Eduard Toldrà, compositor del segle passat, no? I cada any també doncs, hi ha un artista resident que fa un parell o tres de concerts i que d'alguna manera fa un vincle amb el compositor en qüestió, i aquest any em van demanar si volia ser jo, i per tant a mi, doncs, com entendràs, fer el vincle amb Eduard Toldrà, compositor català, doncs també em fa especial il·lusió.
1: I connecta molt amb el que parlàvem.
0: I connecta molt, exacte, sí. I amb el meu missatge, que és el que faig habitualment, d'això, de posar en valor tota aquesta gent. I estrenaré una peça que es diu Festeig i Giravol, aquí a l'Atlàntida, que de fet retrata moments mítics de la vida d'Eduard Toldrà, i no només seus, sinó del context que l'envoltava, i és que el context que l'envoltava era doncs, Juli Garreta, Pau Casals, Conxita Badies, i grans noms de la música del país de fa 100 anys, alguns que han passat molt a la història, però d'altres que han quedat realment en l'oblit, i és una pena, no? I el que explica el projecte és una mica això, que teníem una bullici cultural enorme i que tant de vol poguéssim recuperar, eh? I se centra en la figura d'Eduard Toldrà. És un llenguatge musical, diguem-ne, força eclèctic. De fet, jo en dic opereta musical, és a dir, està bastant a prop del musical. De fet, anirem microfonats i tot plegat. I com comentaves, doncs, tinc la grandíssima sort de que el mestre Arnau Tordera doncs hi farà una participació en la especial, diguem-ne, en la primera escena d'espectacle. Fa el paper de Juli Garreta, que t'explico l'anècdota, si vols, és molt ràpida. És el dia que Toldrà va conèixer el que seria la seva esposa. Ell estava tocant de bolo quan tenia 25 anys en una festa major en un poble de l'Empordà, i va veure una noia que li agradava la plaça, però clar, ella estava tocant, llavors tampoc podia anar-li a dir res, tot plegat. Bueno, va aparèixer en Juli Garreta, que ells es coneixien, i parlant, no se sap massa com va anar, però la qüestió és que en Garreta es va quedar a tocar el violí perquè Toldrà pogués anar a conèixer aquesta noia, que és la Maria Sobrepera. Es van conèixer, hi va haver allà com una mena d'amor a primera vista, i es van acabar casant al cap d'un temps. Per tant, l'anècdota és boníssima perquè la manera com Toldrà va conèixer la que seria la seva esposa doncs és realment molt curiosa, però encara més que el personatge que va intercedir és Juli Garreta, ni més ni menys, que és un dels altres grans compositors del país.
1: Imagino que amb l'Arnau Tordera us enteneu bé, perquè us hem entrevistat els dos i hi ha moltes coses dels vostres discurs que van una mica de la mà, no?
0: Sí, jo, hòstia, és que l'Arnau Tordera només em puc dir coses bones, és així. Vull dir, abans de conèixer-nos i tot, ja em donava suport a les xarxes, em feia retuits de coses que pensava, hòstia, merci per ajudar-me i donar-me visibilitat, perquè no tens per què fer-ho. I és dir, l'Arnau és una persona que predica amb l'exemple, no? És dir, que té el discurs que té i llavors realment actua en conseqüència, no? I clar, és que això és espectacular. Vull dir, a mi sempre m'ha ajudat, m'ha estès la mà. Podria haver fet tot el contrari, perquè ja et dic, cony, el país és el que és, hi ha l'espai que hi ha, i jo, amb la meva curta trajectòria musical, doncs ja he notat més d'un cop un... Tu no, saps? Molestes, saps? Per part d'en Tordera ha sigut tot el contrari sempre, no? I això, hòstia, clar, és tot el que es pot demanar com a música jove que comença la seva trajectòria, no? I sí, doncs ell també té aquesta visió, no, de país, tot plegat, que evidentment ens fa connectar moltíssim. I hòstia, el fet de poder comptar amb ell fent una col·laboració especial en un projecte meu, hòstia, és que no tinc paraules, és un honor immens.
1: Aquest Molestes que comentaves ha estat de gent més gran que tu?
0: Sí.
1: Sempre?
0: Sí, diria que sí. Bueno, no ho sé, per què?
1: Ho dic per si sents... Et sents a vegades com una espècie d'intrus.
0: Bueno, és el que et deia, és a dir, el pastís és petit aquí a casa nostra. I per tant, jo entenc que a vegades pot violentar. Saps? Vull dir, jo he sentit que a vegades he sentit que provocava això. Sap greu. Per altra banda, ostres, jo què sé, Salvador Brotons, Albert Guinovart, són gent que a més van ser mestres meus, que sempre han estat allà per ajudar-me, sempre que els he necessitat, allà. I això també és molt bonic, no? I com això que deia de l'Arnau. Però hi ha les dues possibilitats, sí, clar.
1: Les dues cares de la...
0: Les dues cares de la moneda. Però bé, no, m'imagino que això passa a tot arreu, no? Vaja, vull dir, forma part del context, sí, clar.
1: Pràcticament tot del que hem parlat gira al voltant d'aquest lloc, eh?
0: Sí, clar, és que per això quan em vau dir... A on? Dic, hòstia, doncs a l'Atlàntida, perquè és que li dec molt en aquest lloc, perquè és això, és a dir, els meus grans projectes sempre o han nascut aquí o vaja, han vingut a patar aquí en algun moment, no? I sempre m'hi ha trobat, diguem-ne, les portes obertes, i això és una cosa que com a equipament, diguem-ne, públic... Ostres, la funció que fan, doncs, és boníssima, i jo m'hi he sentit sempre, doncs, això, molt ben rebut, i que sempre ha sigut més aviat tot un sí, no?, que un no, com dèiem abans. És a dir, hi ha vegades que tot més aviat pinta cap a sí, i hi ha vegades que tot més aviat, doncs, pinta cap a no. I aquí a l'Atlàntida, doncs, sempre ha estat un sí, i, per tant, el meu agraïment és molt gros.
1: Jofre Bardolet, ha estat un plaer aquesta xerrada.
0: Igualment.
1: Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Per portar-nos aquí en aquest lloc tan especial. El que passa que encara no deixarem que marxis.
0: Vinga.
1: Perquè, com t'hem dit abans, el podcast es diu Off the Rec, i nosaltres demanem a cada convidat...
0: Ai, ai.
1: Jo tinc una gravadora per aquí.
0: Ai.
1: Que expliquin alguna cosa,
0: sí.
1: Pot ser el que sigui,
0: sí.
1: Que mai hagin dit públicament.
0: Hòstia, quedarà molt, molt, molt, molt estrany, eh? Però és veritat, una vegada uns col·legues de classe, de música, van estar copiant en un examen per WhatsApp i em vaig xivar al profe. I no ho sabien, o sigui, ho sabran ara.
1: Ah, ho sabran ara. Et vas xivar al profe de que s'estaven copiant?
0: Sí, sí. O sigui, posteriori li vaig dir al profe, escolta'm, que aquest examen que hem fet avui, o sigui, tot, però tot, està comentat pel grup de WhatsApp. Hòstia, molt malament, eh? Molt nen repel·lent, això, a més no poder... Hòstia, que trist. Bueno, és veritat, sap greu. Va passar aquí.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
4: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
5: El poder adquisitiu del col·lectiu docent...
6: Ciudad Cooperativa.
7: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
8: Hola, bon dia.
4: Amb ritme, proximitat i bon humor.
3: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una mirada.

0: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.
1: Coplejant. Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant. Amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
3: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Bona tarda, us saludem en directe des de l'estudi de Damià Grima en una nova temporada dels informatius de Ràdio Sant Boi. Avui us destaquem els actes de celebració i commemoració d'una nova diada de Catalunya que tenim a tocar, amb gran protagonisme a Sant Boi, però que paral·lelament connecta amb fa mig segle. Avui és dijous, 10 de setembre del 2026, i ara sí, comencem amb una nova temporada d'informatius a Ràdio Sant Boi. Sant Boi va commemorar ahir els 50 anys de la diada del 1976 amb un acte institucional que ha reivindicat la memòria, les llibertats i la necessitat de preservar els valors democràtics. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcaldessa de Sant Boi, Josep Moret, han participat aquest dimecres a l'acte commemoratiu celebrat a Can Massellera, que ha recordat la primera diada autoritzada després de 37 anys de prohibició durant el franquisme. I ha apel·lat a mirar cap al passat, però també al context polític actual, i ha demanat no banalitzar els avenços aconseguits durant les darreres dècades.
1: Fa 50 anys, Sant Boi de Llobregat va ser l'escenari d'un dels episodis més encoratjadors de la nostra història recent. Quan a milers de persones se'ls va negar el dret a celebrar l'11 de setembre al vell mig de Barcelona, la gent, lluny de baixar els braços, lluny de pensar, no hi ha res a fer, doncs van mobilitzar-se més encara. I milers de persones es van convocar aquí i Sant Boi es va omplir de gom a gom. Moltes lliçons se'n poden treure, jo en vull subratllar dues. La primera, la democràcia la guanya la gent. I la segona, el futur no s'ha escrit. Cal que tinguem el coratge de decidir escriure nosaltres sempre el futur.
0: Josep Moret també va apuntar a l'esperit d'unitat de la diada del 76. L'alcaldessa va destacar que persones amb sensibilitats polítiques, ideològiques i socials diferents van saber situar el desig compartit de llibertat per damunt de les seves diferències.
2: La nostra ciutat viu avui amb orgull el fet d'acollir un acte de màxima rellevància institucional, com és la commemoració d'aquest 50 aniversari de la històrica Diada del 76. Aquella jornada, com bé s'ha dit, el primer 11 de setembre després de la mort del dictador, milers i milers de catalanes i catalans vinguts d'arreu del país van arribar aquí, a la plaça Catalunya, i van convertir Sant Boi en l'epicentre de les reivindicacions i els anhels de tot un poble.
0: L'acte va estar presentat pels periodistes Manuel Campo Vidal i Àngels Barceló i també hi va participar figures vinculades a la història política, social i cultural de Catalunya, com Miquel Roca o la Lulú Martorell. La Coral Sant Jordi va posar la música a la commemoració amb diverses interpretacions, entre elles els Segadors o el Cant de la Senyera. La diada de l'11 de setembre del 76 va reunir més de 100.000 persones a Sant Boi sota els lemes de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. La mobilització va convertir la ciutat en un símbol de recuperació de les llibertats democràtiques i avui ho recordem. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc. Ai, Jean-Luc. El so dels Amics de les Arts o Joan Pau Chaves, avui Sant Boi torna a ser protagonista de la memòria democràtica catalana amb el concert 50 Diades, una proposta que commemora el 50è aniversari de la històrica Diada Nacional de Catalunya celebrada el 76. El concert, que forma part del Festival Altaveu, és avui dijous 10 de setembre a partir de les 10 a la plaça de l'Ajuntament amb entrada gratuïta. El cartell recorre diverses generacions i estils de la música catalana. La nova escena estarà representada per Greta i la Musca, per exemple, una de les veus més destacades del pop urbà català. També hi actuarà la Maria Heine, a la que hi sentim, amb una proposta que combina pop i arrel mediterrània. Altres artistes, com l'Ismael Serrano, el David Carabén, Gavina MP3 o Joan Garriga, representaran l'escena musical catalana des de diferents èpoques i estils.
3: Quan s'acostava l'11 de setembre i a l'Assemblea de Catalunya es va dir hem d'aprofitar que és primera diada nacional després de la mort d'en Franco, per fer una gran manifestació.
0: I en commemoració als 50 anys d'aquesta diada, la República Sant Boi l'ha entrevistat a José Manuel Campo Vidal, un dels impulsors de que aquella diada es realitzés a Sant Boi, després de la prohibició de fer-se a la ciutat comtal. Podeu escoltar aquesta peça sencera al canal de YouTube de l'emissora. Sant Boi arrenca un nou any acadèmic amb la tornada a les aules de més de 12.400 estudiants de totes les etapes educatives. Enguany, el calendari escolar unifica l'inici de les classes perquè la major part de l'alumnat es reincorpori a l'activitat els mateixos dies, amb el gran gruix concentrant-se a l'educació primària i secundària. L'USTEC, després de les millores pactades amb el departament, ara demana augmentar la inversió en educació fins al 6% del PIB, una reducció de ràtios, un increment de plantilles o seguir impulsar l'educació inclusiva. D'aquesta manera, la tornada a les aules no ha estat exenta de polèmica. El col·lectiu dels docents també es manifesta a Sant Boi, i docents com la Noé Serrano expliquen que queden moltes jornades de vaga per endavant.
4: Ha sigut un inici de curs estrambòtic i agre. Hem tingut aquesta primera jornada de vaga totalment necessària perquè no hem d'oblidar, tot després de l'estiu, que estem iniciant el curs igual que amb les mateixes mancances que vam acabar-lo el curs anterior. Encara tenim aquesta falta de recursos, les ràtios massa elevades, dificultat per poder atendre adequadament tot l'alumnat. I a més ha sigut evident aquests dies previs de calor, abans que vingués l'alumnat a les aules, i abans del migdia ja teníem les aules a més de 30 graus. Per tant, la problemàtica continua i no hi ha hagut el canvi que necessitem, no? Se'ns demana un parèntesi i se'ns demana esperar, però l'educació dels nostres infants és ara mateix.
0: Altres docents apunten a un sistema infradotat de recursos, ja que l'administració no aporta el que ha de portar, amb una manca sistèmica de fons per un ensenyament de qualitat.
5: Com a mestra començo el curs amb una barreja de sentiments. Tinc la il·lusió i les ganes de cada any, però també tinc l'amargor d'haver hagut de decidir donar suport a la vaga. I dic amargor perquè no és plat de bon gust haver de fer vaga el primer dia. Se'm trenca el cor. Què és el que volem de l'escola pública? Volem un lloc que sigui només per conciliar o volem un lloc on les criatures surtin amb un pensament crític i tinguin una atenció adequada i un pas per aquell tram de la seva vida en condicions? Jo tinc l'escola pública que defenso, tinc l'escola pública que jo vull pels meus fills i filles, tinc l'escola pública que vull com a ciutadana, la que necessita la societat, i em sembla que els drets que no es defensen es perden. I això és el que és veritablement perillós.
0: El desconcert també afecta les famílies de Sant Boi, que es veuen com les més afectades per la disputa entre professors i el Departament d'Ensenyament. Ara per ara, sense més vagues previstes, després de la posada d'objectius en comú durant aquest estiu.
6: Crec que la gestió d'aquesta vaga ha estat molt desencertada. Les famílies que donàvem suport als mestres, hem sentit que els únics perjudicats han estat els infants. Ni el departament, ni el govern. Per nosaltres el curs comença avui, dia 10 de setembre, i el primer dia d'escola és un dia molt important. Porten setmanes esperant-ho. Ho esperen amb moltíssima il·lusió, i aquesta il·lusió s'ha apagat. Comencem, a més, amb molta incertesa. No sabem exactament què s'està demanant des de les assemblees, ni què passarà. Les famílies són part del sistema educatiu i creiem que hem d'estar molt més informades.
0: La conciliació i la càrrega durant l'estiu encareix les despeses de les famílies, que veuen com els infants no han tornat al 100%. Sobre una incertesa recollida des del darrer trimestre de l'anterior curs, perjudicant famílies i, sobretot, els infants.
7: També comencem amb aquesta incertesa de què és el que volen fer, perquè, com a mínim, l'últim trimestre, que també va ser quasi inexistent amb motiu de les vagues, l'escola no ens va dir mai quin és el temari que no es va arribar a donar. Que la meva filla no va entrar a classe. Es va quedar al rebedor, al vestíbul, jugant, però l'escola no ha de ser només un pàrquing. Si hi ha uns serveis mínims, també s'han d'aplicar. És un inici de curs amb molta incertesa, que esperem que hi hagi uns acords, una gestió potser més en positiu i no en negatiu per part també de les escoles i dels sindicats, i tant de bo que arribin a un acord i poder començar i tenir un curs com els no habituals.
0: Informació de servei, perquè amb motiu de la Fira del Disc i del Llibre Musical, els dies 10, 11, 12 i 13 de setembre s'instal·laran diverses parades de vinils i tindran lloc diferents activitats a la Rambla. Per aquest motiu, des d'avui al matí fins diumenge 13 de setembre a les 10 del vespre, els vehicles no podran accedir a la Rambla de Rafael Casanova. Pel que fa a les obres del mur de Ciutat Cooperativa, situat entre la BB-2002 i el carrer de Lluís Companys, a la zona d'aparcament que es troba sota la passera, no s'hi pot estacionar, i les places d'aparcament que es troben al mateix carrer Lluís Companys, concretament des de la corba fins als contenidors, també queden afectades. Més coses en mobilitat. Els treballs per asfaltar trams del carrer Girona ja han acabat, i a l'autovia B25 s'estan obrint al trànsit diversos trams i enllaços viaris. A la nova rotonda de la Parellada, que ara serà possible canviar de sentit, i també entrar i sortir pel carrer Saragossa, al polígon industrial. queda habilitat també el carril dret de la C-245 entre la rotonda de la Parellada i la rotonda Elíptica. La sortida directa des d'aquest mateix carril en direcció a la B-25, en sentit Castelldefels, i la B-25 en direcció a la C-32, sentit Castelldefels, aquests cons que ja s'han retirat i ara es pot circular per tots els carrils. En cultura, avui us recomanem l'exposició 11 de setembre del 76, Tàctiques de Llibertat, produïda pel Museu de Sant Boi, que recorda els fets de la diada postfranquisme. L'exposició dedica un dels seus àmbits a la construcció de la memòria democràtica amb l'obra original 11 de setembre d'Antoni Tàpies, una selecció documental dels dibuixos preparatoris de l'artista, fotografies de Martí Gasull i el documental Mirades d'una diada històrica de Xavier Sánchez, realitzat expressament per aquesta exposició. El mateix Xavier ens explica com ha estat la producció d'aquest documental i què hi podem trobar.
8: Es tracta d'un documental vivencial, no? que intenta recuperar la memòria col·lectiva d'aquella

0: i crec també que és un material molt valuós, és un documental molt valuós de cara al futur, que les futures generacions puguin comprendre i entendre quin va ser aquell moment històric que va viure Sant Boi fa 50 anys.
1: L'exposició ja es pot visitar a Can Barraquer des del 8 de setembre fins al maig de 2027.
2: Notava que era com una cosa com molt meva, molt natural i molt de dins també. Llavors més endavant vaig començar a fer música, flota travessera...
1: La Leire Estruc és una santboiana d'adopció que es defineix com a música i artista. Ella és directora de la Coral Montau de Vegas i el passat mes de maig va publicar l'EP Con una mano delante y otra detrás. És una de les guanyadores de l'Altaveu Frontera 2026 i, per tant, demà 11 de setembre tocarà al Festival Altaveu, a 6:45 als Jardins de l'Ateneu. Ella és l'entrevista de la contraportada del Viure Sant Boi d'aquest mes, edició que ja podeu consultar en línia conjuntament amb l'entrevista, que podeu sentir al canal de YouTube de l'Ajuntament.
3: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
1: Als esports, repassem el present i el futur del Club Gimnàstic Sant Boi, referència al Baix Llobregat. Perquè, com us dèiem, a la comarca, el Club Gimnàstic Sant Boi celebra 30 anys d'història amb un dels seus millors moments esportius. Campions absoluts a nivell estatal, 6 cops en aquesta dècada, i formant atletes per cites mundialistes, Albert Vilar.
4: El Club Gimnàstic Sant Boi va néixer el 1996 com una de les primeres entitats de gimnàstica artística del Baix Llobregat. 30 anys després, s'ha convertit en un referent no només en l'àmbit comarcal, sinó també a escala nacional. El club ha sumat aquest any un nou títol de campions d'Espanya absoluts, el 6è de l'última dècada. Sergio Kovács, Uge Carrera, Saúl del Rosario i Joel Plata han tornat a sumar el títol que el club també va aconseguir el 2024 i l'any 2022. A més, Uge Carrera va aconseguir la primera posició a la classificació individual, Carla Navarro va aconseguir la tercera plaça i en total el Club Gimnàstic Sant Boi ha sumat 6 ors, 2 plates i 5 bronzes a les classificacions per aparells en una temporada històrica pel club. Així ho valorava justament l'Álvaro Carrascal, que és el director del Club Gimnàstic Sant Boi.
5: La veritat és que portem molts èxits, tant el masculí com el femení. Sí que cerca la cirera del pastís ha estat al tornar a estar al més alt del podi amb l'equip absolut masculí. Han fet un gran treball tots els gimnastes de la categoria sènior i reflexa d'això doncs, és que estan representant ara mateix els equips nacionals per poder participar al Campionat d'Europa, als Jocs del Mediterrani i al Campionat del Món que tindrem ara a l'octubre. Per tant, què millor que celebrar aquest 30 any amb una bona temporada i seguim amb molt d'esforç. Hi ha molta il·lusió de cara la temporada vinent, que venen moltes coses molt potents.
4: A més, aquesta temporada el Club de Sant Boi també ha tingut projecció internacional. Sergio Kovács i Joel Plata, aquest últim present també les dues últimes Olimpiades, van estar presents al Mundial d'Indonèsia celebrat a l'octubre. Mentre Kovács feia el seu debut amb una 14a posició en salt, Plata aconseguia arribar a la final i sumar una meritòria 15a posició. Aquesta doble representació es va sumar a la fita aconseguida per Uge Carreras, el també gimnasta del club, que va aconseguir quedar en la 21a posició al Mundial Júnior, que es va celebrar poques setmanes després a Filipines. Álvaro Carrascal, que a més de director del club, és entrenador de l'equip nacional present al Mundial d'Indonèsia, remarcava la importància d'aquesta representació pel Club de Sant Boi.
6: Sent un esport minoritari i d'un esforç brutal per nosaltres, i no parlo ja només de mi, sinó per tota la família del club, doncs jo crec que és un privilegi i sobretot és un factor, jo crec que únic, perquè hi ha molts pocs països que tinguin dos representants en un equip d'un mateix club, jo diria que són quasi família. I al final han passat més hores i jo he passat més hores amb ells que amb ells de la meva família. Crec que seguiran creixent i veritablement, com jo dic sempre, no? Per sobre dels resultats, tot i que sabem que són importants en el món de l'esport, però sobretot a nivell d'aquesta educació que donem a través de la gimnàstica a tota la canalla que acudeix al club.
4: D'altra banda, el primer equip femení també deixava petjada a nivell nacional. Les de Sant Boi es van proclamar campiones de categoria el 2025 i van aconseguir un històric ascens a la segona divisió de la Lliga Iberdrola. El Javier Hinojosa, director tècnic i entrenador de l'equip, ho recordava com un gran èxit pel club.
7: Al final va ser una temporada històrica per nosaltres, ja que vam guanyar la Lliga. I és una cosa que al principi no ens esperàvem, però que vam treballar molt i les gimnastes van realitzar el seu treball i al final va ser com un somni. Jo ho recordo com les millors competicions que he viscut mai, amb molta emoció. Vam passar molts nervis perquè sabíem el que podíem aconseguir, però al final has d'arribar al pavelló i demostrar el teu treball. Des del principi les gimnastes van demostrar que anàvem a guanyar i així va ser.
4: I aquest any també ha estat una gran temporada pels de Sant Boi, sobretot en categories inferiors, on ha pogut sumar fins a 4 campionats en diferents fases de la Copa Catalana i altres distincions individuals pels gimnastes del club. Tot això sumat al seu 30è aniversari com a entitat. Javier Hinojosa ho valorava en l'acte de reconeixement de l'esport santboià que es fa cada any a la ciutat.
8: És molt bonic el reconeixement, portem 30 anys plens de...

0: La gimnàstica, cada vegada som més gimnastes i cada vegada som més èxits.
1: Un any més competint aquestes fases de la Lliga Iberdrola, no sé com has viscut tu l'any personalment.
0: Doncs aquest any ha sigut una mica més dur la Lliga Iberdrola perquè van marxar 5 de les nostres gimnastes titulars, però bueno, al final ens hem sortit i sobretot la setmana passada van ser campions d'Espanya a base 10 i és un èxit que poques vegades passa i estem molt contents.
1: Tot i les baixes i els canvis que van patir, l'equip femení ha tancat aquesta passada temporada a segona divisió, sisena posició, i ha aconseguit mantenir la categoria. Ara el club comença un nou any on buscarà continuar sumant nous campionats nacionals, més presències internacionals i poder continuar creixent com una de les escoles de gimnàstica artística més potents del Baix Llobregat.
2: I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, dijous 10 de setembre. Gràcies per estar amb nosaltres una temporada més i ens escoltem ja el dilluns a partir de 2:15. Molt bona dia a tothom.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

plantilla

0: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
1: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
2: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
3: Radio Sant Boi.
4: Al teu abast tens infinites opcions. Només et cal moure't al llarg del dial. Per això, precisament per això, t'agraïm que hagis triat la nostra. Des d'ara i al llarg de les dues properes hores et servirem música i paraules, però degudament combinades amb una única intenció, de que les teves nits de dijous siguin unes nits diferents. Siguin nits màgiques, siguin nits de lluna plena.

Hola, molt bona nit i benvinguts. Benvinguts a una nova edició de Lluna Plena. Bé, penso que és una evidència que no hi ha com estar sol per tal de valorar la companyia. És sí, és evident, però és també alhora un tant absurd. En aquest cas, la soledat o la companyia són només exemples de l'estrany comportament que tenim les persones. És paradoxal, perquè hem de perdre alguna cosa per ser conscients del molt que l'estimàvem. Repeteixo, és del tot absurd, però és necessari que perdem quelcom per adonar-nos de la importància que tenia. Com dic, curiós, si més no, el nostre comportament. Repeteixo, curiós i un punt demencial, perquè les coses veritablement importants només ens ho semblen quan ja les hem perdut. Som així d'originals, o potser així d'estúpids.

enrere en el món vocal i concretament en el femení, hi ha cantants, bones cantants, extraordinàries cantants i hi ha divas. D'aquestes últimes no hi ha gaires al llarg de la història de la música. Són relativament poques les caracteritzades per tenir una veu excepcional, un estil exclusiu i una presència escènica innegable. Entre aquestes jo particularment incluiria aquesta veu que acabem d'escoltar, la veu de Etta James, de nom real Yamaseta Hopkins, i que malauradament ens va deixar l'any 2012. Una veu totalment imprescindible del blues, el rhythm and blues, el gospel i el jazz. Va ser una escollida i com a tal la tractem. Doncs bé, l'hem escoltat en aquest Full That Am, una cançó escrita per Floyd Hunn en un llunyà 1946.

Doncs sí, insisteixo, som així d'originals o, si tu vols, així d'estúpids. Efectivament, en general la conducta humana és digna d'un estudi sociològic, o dit més cruament, mereix, en molts casos, una visita urgent al psiquiatre de torn. En el comentari anterior ho definia com un absurd, però em fa l'efecte que he quedat una mica curt, perquè a banda té molt d'inconseqüent, d'injustificada i encara més d'irracional. Perquè si no, explica'm com s'entén que ens passem mitja vida desitjant alguna cosa concreta que ingenuament, si tu vols, creiem que colmarà les nostres ambicions i que definitivament ens omplirà de la tan anhelada felicitat i que, si per una d'aquelles un dia el somni es compleix, si un dia es fa realitat, automàticament aquell atractiu, totes aquelles virtuts, totes aquelles avantatges que abans ens semblaven infinites, de sobte perden la seva transcendència i allò que abans era fonamental pel nostre equilibri, de sobte perd gran part del seu atractiu, esdevenint quelcom més a la nostra vida i condemnat a un paper secundari en l'escenari del nostre dia a dia. El que ahir era imprescindible, avui no és més que un aspecte de la nostra avorrida quotidianitat. Ens hem de fer-ho mirar, perquè que poc conseqüents que som.

que acabem d'escoltar es titula Aquest Sun Peaks Through the Trees, una cosa així com un sol tranquil acaricia els arbres. I com has sentit, és una preciosa, preciosa melodia, amb aires nostàlgics, i que un cop més demostra el poder perdurable de la música per evitar, per evocar, perdó, evocar emocions profundes. I és que la vida és així. Ens deixa dies i dies que sí, a penes signifiquen res. I en canvi ens regala moments que acaben significant-lo tot. Doncs bé, l'hem escoltat en la lectura d'una cantant que s'amaga sota el nom de Temals Owls i que sospito, i això no és informació, sinó que és una deducció meva, està darrere la intel·ligència artificial. Aquesta AI que diuen, que diuen que ho canvia tot, que canvia inclús la música.

és una realitat. El que ahir era un somni que ompliria tot, avui és una realitat que hem deixat de valorar i que pràcticament ja no significa res. La nostra capacitat d'assimilar, de convertir l'extraordinari en ordinari, el sublim en quotidià, semblaria que no té límit. Som incapaços de mantenir un somni immaculat, de conservar-lo, jo diria que ans al contrari, perquè tenim aquesta estranya habilitat que a les primeres de canvi taca la seva puresa amb la brutícia de la realitat diària. Sembla que allò que és superior, allò que és elevat, allò que tenim de suprem, ens molesta. I no parem fins que ho rebaixem al pla de l'estèril realitat. I voleu que us digui una cosa. Estic fart de subordinar-ho tot a la realitat. Tot el que la supera ens molesta, ens fa nosa. Ho tindem d'inútil i de pèrdua de temps. I ha arribat a la conclusió de que potser la realitat està sobrevalorada.

Doncs si hi ha una melodia eterna com aquest Body and Soul, la deixem en mans, o millor dit, en les veus d'un duet format per dues de les veus més decisives de la música popular, com van ser les de Tony Bennett i Amy Winehouse, malauradament, les dues traspassades. El resultat no pot ser un altre que una autèntica obra d'art. Aquest Body and Soul l'hem recuperat d'un àlbum editat l'any 2011 a nom de Tony Bennett i amb el títol de Duets volum 2. Un àlbum que es va enregistrar quan Tony Bennett comptava amb 85 anys i que va coincidir amb l'any de la mort de Amy Winehouse. Dos grans al servei d'una gran cançó.

Bé, com jo sóc dels que creu que només amb la realitat la vida no està complerta, reivindico la vigència dels somnis. Reivindico la seva necessitat, perquè és l'única forma d'enriquir la vida convencional i tremendament avorrida que patim la majoria. I si em permets, aniré encara més lluny. I tot i que a algú li pugui semblar el deliri d'una ment malaltissa, us diré que, tant de bo, la realitat fos prohibida. Prohibida d'una vegada i per sempre. D'una forma definitiva. On és aquest líder social? On és aquest legislador que per una vegada i que serveixi de precedent, legisli pensant en el benestar de l'humanitat i no pas en els poderosos i els seus interessos?

si la realitat es prohibís, jo el primer que faria seria donar-me de baixa com a ciutadà d'aquest món real i demanar automàticament la targeta de residència, asil polític i la consideració de refugiat existencial en aquest món nou, un món on la realitat, aquesta i monòtona fastigosa realitat, estigués desterrada definitivament.

També hem retrocedit fins l'any 1966, quan dos dels meus compositors de capçalera, Burt Bacharach i Al David, escriuen una cançó per una pel·lícula anglesa titulada Alfie, una pel·lícula protagonitzada per Michael Caine i Shelley Winters en els seus papers protagonistes. En la pel·lícula, la cançó la interpretava la cantant britànica Sheila Black, però el tema va assolir l'èxit definitiu quan la cantant negra americana Dionne Warwick la va enregistrar a l'estiu de 1967, i la seva versió, doncs, tothom la considera com la versió definitiva. No cal dir que una cançó d'aquesta qualitat compta amb centenars de versions, o potser en quedo curt, i són milers. Avui, doncs, he triat la que la cantant nord-americana Jean Fitzsidwell, que, com has apreciat, té una rica veu de contralt i alhora un fraseig, jo en diria suau, doncs ens ha deixat una versió més que apreciable. Una veu que aquí pràcticament està és desconeguda, però en qualsevol cas una veu de gran qualitat.

Llunyona Plena, un programa nascut i que creix i viu a Catalunya, però que té una percepció universal de la vida i una percepció universal de la música. Lluna Plena, per si et sents al·ludit, però per sobre de tot, per si et sents representat. I és que Lluna Plena aspira a ser l'excepció a la regla. Lluna Plena, un programa molt i molt personal, però plenament transferible. Lluna Plena, per si ets un d'aquells que sap que la música és la protagonista principal de la pel·lícula de la seva vida. Lluna Plena, diferents perquè ens esforcem en trobar l'excel·lència. Diferents perquè, per nosaltres, cada programa és un repte.

Doncs bé, fa un parell de setmanes, és a dir, dos programes, que en la selecció musical vaig incloure la cançó Can I en l'extraordinària lectura del cantant David Preston. És un enregistrament de l'any 1989 i recordo haver comentat que la cançó, tot i ser escrita l'any 1960, no va ser fins que un altre cantant negre americà, cantant de soul bàsicament, de nom Eddie Hendrix, l'any 1971 va fer la seva pròpia lectura, assolint un extraordinari èxit. Doncs bé, si recordeu la versió, per mi inigualable, de David Preston, ara l'hem escoltat en la versió del senyor Eddie Hendrix, qui va ser qui originàriament la va portar a l'èxit. Diuen que les comparacions són sempre odioses. Jo també m'ho crec. Per tant, no m'agradaria que s'entengués com una comparació entre les dues versions, sinó que simplement són dues diferents lectures per dos diferents cantants i, sobretot, per 18 anys de diferència entre una i l'altra versió.

Bé, i és que des de que la realitat ho ha envaït tot, ja res és el mateix. La realitat acaba amb els somnis, però no es conforma amb això, sinó que també acaba amb la màgia, el misteri, la imaginació i la il·lusió. No hi ha res pitjor, no hi ha pitjor recepta que una dosi de realitat. La realitat ens fa intolerants, poc solidaris, exigents, individualistes i fins a un punt cruels. Som tan pràctics que fot fàstic. Som tan empírics, tan concrets. Seguim tan fidelment les regles establertes i les conviccions que hi ha, que potser valdria la pena que ens ho féssim mirar. Per regla general, no ens apartem ni un pas del camí marcat. No volem, o potser no ens atrevim, a pensar per nosaltres mateixos. Acceptem de bon grat tot allò que ens ve donat. Qualsevol cosa que no ens exigeixi esforç ni criteri propi. La realitat s'està imposant d'una forma aclaparadora i la prova la tenim és que cada cop més ens assemblem els uns als altres. Cada dia que passa és més cert allò de que el món s'ha convertit en una aldea global. Una única ideologia, un únic sistema, un únic mercat, un únic pensament. La dissidència és perseguida i quan cal, si cal, exterminada. Digue'm utòpic, digue'm somiatruites, digue'm il·lus. Fins a un cert punt l'aldea global em preocupa. Però el que de veritat em treu la son és que la humanitat acabi sent clònica.

Helen Reddy va ser, i dic va ser perquè ens va deixar l'any 2020, una cantant i actriu australiana, nascuda a Melbourne, però que va fer tota la seva carrera en els Estats Units i que es va convertir en un ídol de masses quan l'any 1972 va escriure i va interpretar una cançó titulada I Am a Woman, que es convertiria en un himne feminista i d'alliberament de la dona. Però com sigui que aquesta I Am a Woman no fa gaire que va sonar aquí a la Lluna Plena, avui l'hem escoltat en la lectura d'aquest And I Love You So, una cançó escrita l'any 1970 pel cantautor Don McLean. Bé, i és que veient el que es veu, jo diria que hi ha escassos motius per l'optimisme. En comptades excepcions, ens hem convertit en persones egoistes, insolidàries i molt, molt individualistes. Ara, tothom va per lliure i ningú es preocupa de ningú. Sovint penso que podríem arribar a morir de set si esperem que algú ens faciliti un got d'aigua. Podríem morir-nos de gana si esperem que algú ens faci un lloc a la seva taula. Podríem morir de soledat si esperem que algú ens dirigeixi la paraula. És trist, però és així. Podríem morir de sentiment si esperem que algú ens brindi una mica de calor humà.

Bé, com dic sovint, música i cinema són un matrimoni ben avingut. Els dos formen un tàndem imbatible. Doncs ja ara tot just acabem de tenir una demostració. L'any 1963, el director de cinema Stanley Donen filmava una pel·lícula a la que va titular Charada, una pel·lícula protagonitzada per Gary Grant i Audrey Hepburn. Era, o és, perquè com la música, les bones pel·lícules són intemporals, una comèdia romàntica, però amb una gran dosi de suspens i de misteri. La banda sonora va anar a càrrec del prestigiós mestre Henry Mancini, que per l'ocasió va composar una excel·lent banda sonora en la que figurava aquest vals, amb lletra de Johnny Mercer. Doncs bé, hem escoltat aquesta Charada en la versió que ens va deixar el cantant britànic Matt Monro.

us heu fixat, la vida és ben estranya. Venim sense res, lluitem per tot, i al final ho deixem tot i ens anem sense res. És tan estranya que mai sabem com hem de reaccionar. Si diem el que realment pensem, ens diuen que som polèmics. Si diem el que sentim, que som uns ensucrats. Si diem el que fem, ens tilden d'egocèntrics i egoistes. I recorda sempre que l'actitud és una mena de pinzell amb el que el cap pinta la nostra vida. Això és cert, però també ho és que som nosaltres qui triem els colors. No ens aferrem a res ni a ningú. Tot té el seu moment a les nostres vides i també té un perquè.

van ensenyar que les mans que t'ajuden en els moments més difícils mai, ni per cap raó, s'han de mossegar. Perquè el respecte i la lleialtat no són negociables. Anem en compte amb les voltes que dona la vida. El que rient la fa, sovint, plorant la paga. Ai, m'agradaria que quedés constància. Si el món tornés a l'edat mitjana, jo em posaria del costat de les bruixes.

quan una sabata ens fa mal, ens estreny, el peu, per tal de que càpiga, doncs canvies les sabates, no? Doncs ni estrenys ni en minimitzis per encaixar la vida de ningú.

I deixa'm dir-ho en públic perquè tinc aquesta necessitat. Dic, estimat cap de setmana, vostè és un pèssim amant. Arriba tard, dura poc i se'n va massa aviat.

enrere des de fa un temps i des de la modèstia del programa vinc reivindicant la figura del compositor i cantant canadenc Gino Vannelli. Intento donar a conèixer el seu llegat musical aquí, pràcticament en desconegut o només a l'abast dels seus pocs incondicionals. Haig de confessar la meva admiració per ell i trobo del tot injust el poc reconeixement de la seva obra, una obra encara vigent i actual, donat que encara és en actiu, tot i que la seva època de més gran popularitat va ser al llarg dels anys 70 i 80. Doncs bé, aquest Give Me Back My Life és una cançó del 2019 i deixa ben palesa la seva personalitat interpretativa i el seu estil tan i tan personal.

Doncs bé, ara tot seguit m'agradaria llegir-vos una reflexió. Una reflexió original i genial, com totes les que va deixar el gran escriptor uruguaià Eduardo Galeano. És una reflexió que parla de la por, sí, sí, de la por, i diu així. La gana esmorza por. La por al silenci s'extén pels carrers. La por amenaça, perquè si vostè estima, tindrà sida. Si vostè fuma, tindrà càncer. Si respira, tindrà contaminació. Si beu, tindrà accidents. Si menja, colesterol. Si reclama els seus drets, anirà a la presó. Si pensa, tindrà angúnia. Si dubta, li diran que està boig. Si sent soledat, si protesta, tindrà violència. I és que la por ha anat penetrant en tots els espais humans. Ens han convençut de que sempre hi ha una amenaça latent en tot el que fem. Ja no calen coaccions directes per amollar la nostra voluntat. Hi ha prou amb difondre la por i així aconseguir que visquem aterrats. I si vivim aterrats, estem vivint domesticats. Eduardo Galeano.

Doncs bé, l'any 2019, un grup que s'anomena Untitled, sense títol, llencen sota el títol de Reverie un àlbum format per 5 temes i amb una durada de 17 minuts. Un d'aquests temes és el que acabem d'escoltar, aquest If I Had You Heard, que casa la perfecció amb l'estil, l'ambient i el propòsit del programa. No es puc ampliar més informació perquè senzillament la desconec. L'únic que us puc dir és que tant el tema com la interpretació m'ha semblat excel·lent i, si més no, s'adapta perfectament al meu gust personal.

És una evidència. Quan ens envoltem de gent que somriu molt, té bones vibracions, és espontània i de fons hi ha una bona música, la vida comença a canviar a millor. I és que la vida és necessari tenir un amic amb qui compartir. Un amic que sigui alhora mirall i ombra. Perquè el mirall mai menteix i l'ombra mai s'allunya.

bé, hem escoltat el senyor Dan Fogelberg. Ell va ser un cantant, compositor i músic molt i molt popular, sobretot per les seves composicions e interpretacions al llarg dels anys 70 i 80. Doncs bé, precisament l'any 1973 va llançar un àlbum amb el títol de Phoenix. Formant part d'aquest àlbum, aquesta cançó que acabem d'escoltar, Longer. Però malauradament l'any 2004 se li va diagnosticar un càncer de pròstata en estat avançat. El van tractar la malaltia, però desgraciadament la malaltia va aparèixer de nou fins que el 16 de desembre del 2007 moria a casa seva. Tenia just 56 anys. Cançons que com aquesta, Longer, penso que restarà sempre viva i a la memòria de tots els afeccionats. Dan

aturar-me, girar la vista al meu voltant, sospirar profundament i dir fort i en veu alta allò de que estic on volia estar.

Doncs bé, hem escoltat aquest Is Impossible, que no és més que la versió anglesa del bolero Somos Novios, que el compositor i cantant mexicà Armando Manzanero va escriure l'any 1968. És una preciosa melodia que compta amb infinitat de versions. Personalment, per mi és molt apreciable la versió que l'any 1970 va enregistrar el cantant nord-americà Perry Como, sense oblidar les de Andy Williams, Vicky Carr, Shirley Bassey, Andrea Bocelli, Mina, Luis Miguel, bé, i un llarguíssim, etc. Una d'elles, precisament la que acabem d'escoltar, ha anat a càrrec d'un vocalista belga de nom Yannick Bobby.

Bé, jo de tant en tant escric poemes. Bé, potser dir-los poemes és massa agosarat. I fins i tot, i com no em veieu, doncs m'atreveixo a llegir-los aquí, en la lluna plena. Però avui us llegiré un que evidentment no és meu, però que no em puc dir de qui és perquè no he sàpigut trobar. Però bé, quan la vaig llegir em va agradar i vaig pensar que seria una bona idea compartir-la amb tots vosaltres. Diu així:

importan las ulleras, no importan las canas, importa la vida i viure-la amb ganes. No importa caminar lentament ni tenir la pell arrugada, importa el que hem viscut i les lluites guanyades. Tampoc importa l'esquena doblada, importa la vida i la terra conreada. No importa el temps que passa, ni la pressa amb la que se'n va. Importa la vida i viure-la a qualsevol edat.

Doncs bé, hem escoltat el pianista i cantant Raviel Blackhorn. El tema es titula A Dim Light in the Corner i l'he recuperat d'un àlbum titulat 1940 Vintage Jazz Piano i Retro Bar, un àlbum editat l'any 2025. Raviel Blackhorn és un d'aquells tipus d'artista que ens remeten a l'ahir i que té allò tan i tan especial que fa que, si més no per mi, sempre em vingui de gust escoltar.

no t'enganyis. No vam arribar tard l'un a la vida de l'altre. Vam arribar per ser el que som. Moments. I et recomano que vagis en compte. Assegura't que l'arbre del que vols fer llenya no el sigui el que una vegada et va regalar l'ombra. I és que tu ets poesia, així que, sisplau, no et mostris a qui no sap llegir.

El secret de les relacions amoroses consisteix en trobar una persona que sàpiga estar sense tu, però que prefereixi estar amb tu. I creu-me, les crisis personals no et prenen persones, només seleccionen a qui sí i a qui no. Sovint l'amor esdevé com una muntanya russa. Al principi és emocionant, però al final és esgotador. I no, no tots els finals són pèrdues. Alguns, en realitat, són inicis disfressats.

Bé, el senyor Edigol és la veu que tot just ara acabem d'escoltar. I la veritat és que poc més puc dir-vos perquè creieu-me que ho he intentat, però no trobo informació d'aquest cantant. No sé si és un vocalista de línia clàssica que interpreta de forma genial, o vés a saber si és un producte de la intel·ligència artificial. D'entrada, et puc garantir que no té cap ressenya a la Wikipedia ni a l'Instagram, i no he trobat cap referència ni cap biografia d'ell. I m'estranya que avui en dia una veu com la del senyor Edigol no tingui una mínima presència digital. En qualsevol cas, i fins que no obtingui més informació contrastada, jo diria que val la pena que ens quedem amb la seva música, amb les seves cançons, com aquesta Love Begins Again. Cada dia estic més convençut. Els éssers humans realment som contradictoris i molt incoherents. D'una banda, ens passem la vida queixant-nos amargament de la manca de temps per dedicar-ho al que realment ens satisfà. Però, per una altra banda, aquesta única vida que tenim concedida la passem treballant com a negres, i que no s'ofengui cap negre si m'està escoltant, per tal d'aconseguir el màxim de diners possibles, el màxim de benestar. És evident que els diners són la nostra màxima prioritat, i sacrifiquem famílies, amics, afeccions, inclús la salut, perquè la transferència de la nòmina al final de mes tingui la màxima quantitat de xifres. I quan dic nòmina, vull dir també dividends, comissions, vendes i retribucions de qualsevol concepte. I així ens passem la vida i no ens adonem de que el temps és la moneda més valiosa, i en vocabulari econòmic hauríem d'invertir en el que realment és important i no en el que ens resulta còmode i fàcil.

Doncs bé, Michel Polnareff, a qui acabem d'escoltar, ell sí és real, sí és de carn i os. Michel Polnareff és un veterà cantant francès. No sé si ja ha retirat, perquè la seva època de glòria, la seva època de popularitat, es va produir entre els anys 60 i els 80. I va assolir el cim de la fama quan l'any 1966 va publicar aquesta cançó que acabem d'escoltar i que es titula Love Me, Please Love Me. Va representar un èxit enorme que el va catapultar a ser considerat un d'aquells artistes imprescindibles. I el cert és que després d'aquesta cançó em consta que ha composat un gran nombre de melodies, i sobretot per altres artistes, però és just dir que si ha passat a la història de la música francesa i per extensió a la música del món, és gràcies a aquest Love Me, Please Love Me que acabem d'escoltar.

Sabeu, m'encanta aquesta perspectiva. Aquesta perspectiva que diu que les coses dolentes els passen exclusivament a les bones persones. No, no m'ho crec. Les coses dolentes els hi passen a tothom. El que fan bones a les persones és la manera que trien per respondre a aquestes coses que li succeeixen.

I ara, si m'ho permeteu, us llegiré un poema curt de Mario Benedetti, un d'aquells poemes que quan els llegeixo, doncs, m'agraden força, i el primer que penso és això, compartir-lo amb tots vosaltres que teniu l'amabilitat d'escoltar-me. Diu així: hi ha 10 centímetres de silenci entre les teves mans i les meves mans. Una frontera de paraules no dites entre els teus llavis i els meus llavis. I alguna cosa que brilla així de trist entre els teus ulls i els meus ulls.

Doncs bé, aquest ha estat el My Foolish Heart, una meravellosa melodia, un d'aquells estàndards intemporals escrit l'any 1949 pel músic Victor Young i a la que Ned Washington li va posar lletra, i que la cançó va ser introduïda per una vocalista de nom Martha Mears i precisament per una pel·lícula del mateix títol, My Foolish Heart. Bé, les versions del tema són innombrables, com succeeix, de fet, amb totes les cançons a les que se'ls premia amb el títol d'estàndards. Nosaltres avui us hem ofert la versió del vocalista britànic Tony O'Malley.

Jo particularment, a tot aquell a qui aprecio, sempre li recomano que vagin en compte amb les paraules, que la gent diu. I és que no ens hem de refiar massa. Deixem de banda les paraules i, en tot cas, fixem-nos en el que fan. Perquè veurem, comprovarem, com la conducta d'una persona diu sempre la veritat. Les paraules poden mentir, poden enganyar-nos i expressar allò que no senten. Però el comportament d'una persona és una biografia real. Per la seva conducta els coneixereu. No, no escoltem el que ens prometen. Observa el que fan quan creuen que ningú els veu. Les persones es coneixen pels seus comportaments personals, sobretot envers en nosaltres, però també en general, també amb el seu comportament respecte a altres. Pels seus actes els coneixereu. No és el que diuen, és el i com ho fan.

Doncs bé, a mi aquest New York State of Mind em sembla una grandíssima cançó. Una composició del cantant i compositor newyorkès, ell va néixer al barri de Brooklyn, de nom Billy Joel. La cançó és de 1976 i la va incloure en el seu quart àlbum d'estudi, titulat Tour Stills, i de fet es va convertir, jo diria que en l'èxit més important de la seva carrera. La lletra de la cançó parla de la satisfacció i l'orgull que el propi Billy Joel sentia al retornar a la seva ciutat quan tornava en autobús i passava per la riba del riu Hudson. Doncs bé, tot just ara l'hem escoltat amb la versió de la cantant nord-americana Diane Shore, que en un àlbum de 1984 titulat Deedless, doncs la va incloure. També una magnífica versió.

Doncs bé, amb la veu i l'estil i les cançons de Michael Frank, començarem a dir-vos adéu. Un gran, sens dubte, de la música, en general, tot i que sempre se l'ha qualificat com representatiu d'aquest estil que s'anomena smooth jazz i que podríem definir com un subgènere del jazz fusió i que estilísticament està influenciat pel rhythm and blues, el funk i el pop, un estil nascut a la costa est dels Estats Units.

Noms com els de George Duke, George Benson i Jug Mangione, Al Jarreau, The Yellow Jackets, Spiro Gyra, Bob James, David Sanborn, Donald Fagen i una llarguíssima, etc. I, evidentment, el nostre convidat, que estem escoltant de fons, el senyor Michael Franks. Un músic que es caracteritza pel seu so elegant, un ritme lleuger i a l'ús de sintetitzadors. I amb ell ens acomiadem. Ha estat, com sempre, un plaer compartir aquestes dues hores de paraules i de música amb tu. Per mi ha estat un plaer, espero que també ho sigui per tu. Gràcies per la teva sintonia i, si et sembla, ens podem retrobar el proper dijous a partir de les 10 de la nit, sempre en viu, sempre en directe, des d'aquí, des dels estudis de Miàgrima de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Ràdio Sant Boi.
4: Més de 45 anys amb tu.
5: Ràdio Sant Boi, sona com tu.